0: Temperatures màximes arriben als 35, 36, 37 graus a l'ombra a gran part de les comarques de Tarragona i de la terra ferma. Però és que, per exemple, a la Vall del Llobregat també arribarem als 35, 36 graus a l'interior gironí i a molts indrets justament de Girona, sobretot a l'Empordà, el que tindrem és vent de tramuntana molt rescalfat. Ja diem, de núvols importants ben poquets i tampoc els tindrem ni el dissabte ni el diumenge. Moltes hores de molta calor i sobretot el diumenge ja extrema calor. Tornarem a arribar als 40 graus en alguns indrets del Vallès i també del Pla de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
1: És divendres 3 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Setena mort per arma de foc aquest any a Catalunya. Es tracta d'un menor de 15 anys que ha estat assassinat a trets aquesta nit al Parc de la Pegaso de Barcelona. Esther Minguell.
2: Els Mossos treballen amb la hipòtesi d'un crim deliberat fruit d'enfrontaments entre grups que cada cop tenen més fàcil l'accés a les armes de foc.
1: Científics catalans aconsegueixen fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella.
2: Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i reduir les greus seqüeles dels prematurs més extrems. El director del projecte, Eduard Gratacós, explica la idea de base.
3: Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare, que pugui seguir visquent en un entorn líquid, que pugui seguir rebent la nutrició i l'oxigen a través del seu cordó umbilical i, en definitiva, que es pugui seguir desenvolupant com un fetus.
1: Cridar la ciutadania per participar en una investigació sobre com reacciona el cos a l'eclipsi solar del 12 d'agost.
2: És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents.
1: En cultura, Bryan Adams dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig.
2: I ho fa amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. La cita arrenca amb 33.000 entrades venudes.
1: Els esports, Toni Castro. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ i està tot a punt.
4: Primera etapa que començarà a les 5 de la tarda amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona.
1: Al control de so, Toni Sánchez, a la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Fins a 3 incendis de vegetació cremen ara mateix a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. El foc ha obligat a confinar els veïns de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també una urbanització de Santa Cristina d'Aro, així com la zona de Sant Pol de la Bisbal i la casa de colònies Pou de Glaç. Estem per la seva extensió. De fet, ja hi ha diversos focus secundaris i també per la proximitat al massís de les Gavarres, degut a la forta tramuntana que bufa. La forta fumera és, a més, molt visible des dels municipis propers. A l'extinció del foc treballen una seixantena de dotacions als bombers, 6 de les quals aèries. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet, bon dia.
6: Bon dia, doncs mireu, ara mateix m'enganxeu que ens està arribant una alerta que també s'amplia a Sant Antoni de Calonge aquest confinament. Dèieu això, que també ens confirmaven que s'ampliava a una urbanització de Vallrepòs, Santa Cristina d'Aro, al Puig de les Arques i Cruïlles, però ara mateix també ens acaba d'arribar aquesta alerta de protecció civil que s'amplia a Calonge i Sant Antoni. Tot això en un incendi a la Bisbal que preocupa molt per aquest fort vent i en total hi ha unes 63 dotacions de bombers que treballen doncs, en aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a quarts de 10 del matí i que encara a hores d'ara la carretera GI660 està tallada per el foc que està tan a prop. Ens ho explicava fa un moment en Ferran García, que és el cap de les operacions.
7: O sigui, l'objectiu de bombers durant el dia d'avui és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible.
6: Aquest incendi de la Bisbal és el que preocupa més, però a hores d'ara també a les comarques gironines hi ha 2 incendis més, un entre Vilademuls i Cornellà del Terri, el Pla de l'Estany, i l'altre a Bescanó. Per tant, ara doncs, preocupació pels bombers per aquests 3 incendis, sobretot aquest de la Bisbal d'Empordà, i ara mateix doncs, fa un moment que ens ha fet aquesta roda de premsa als mitjans des del punt de coordinació que és aquí a l'oficina municipal, on es veu doncs, tot aquest fum visible en molts punts del Baix Empordà.
1: Gràcies, Alba Pairet, de Televisió de Costa Brava, que està doncs al peu de la notícia en la zona de l'incendi. Evidentment, tornarem a connectar amb ella tan bon punt es produeixin novetats sobre aquest foc. I pel que fa a un altre d'important, del qual us ho hem informat les últimes hores, ha quedat estabilitzat aquest matí, en aquest cas, el foc que ha cremat a Canet de Rosselló, a França, i que deixa 6 ferits i 1.700 evacuats.
2: Els càmpings de l'Essent-Marie, la Marina i la Brasília són els més afectats pel foc forestal que ha destruït 280 bungalows i ha obligat a evacuar 1.700 persones. D'aquestes, 6 persones, entre les quals un infant, han resultat ferides lleus. També han resultat ferits lleus 2 bombers voluntaris, mentre que 7 policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum. Els equips d'emergència continuen treballant sobre diversos punts calents a la zona. El foc també ha afectat 2 edificis d'una empresa situada al port de Canet.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un menor de 15 anys ha mort aquesta nit a 13 a Barcelona. Es tracta de la 7ª víctima mortal per arma de foc a Catalunya aquest any. Una xifra que iguala el registre de tot l'any passat.
2: La mort a trets del menor de 15 anys ha passat aquesta nit cap a les 11 al parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, quan un grup de joves ha anat on es trobava el menor i li han disparat 2 trets. Alguns testimonis han trucat al 112 per alertar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Els atacants han fugit i quan han arribat als serveis d'emergència al lloc dels fets no han pogut fer res per reanimar el noi. Es tracta de la 7ª víctima mortal per un tiroteig aquest any a Catalunya i ja són tantes com les registrades durant tot l'any passat.
1: En el capítol de reaccions pel que fa a aquest crim, mentre que el govern condemna rotundament els fets, l'alcalde de Barcelona reclama més contundència policial i el sindicat de Mossos USPAC exigeix responsabilitats pel que considera una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A l'espera de la compareixença de la consellera d'Interior des de Talarn, que s'ha de fer aquest migdia, Núria Parlon s'ha avançat amb una piulada a X per condemnar rotundament uns fets que considera que són la màxima expressió de violència i durant els quals ha perdut la vida un menor. Des del sindicat de Mossos USPAC, però, s'adverteix que no es tracta d'un fet aïllat, que fa 6 anys que s'alerta d'una escalada de la violència amb armes de foc a Catalunya sense veure una resposta política. Per això, la USPAC ha exigit responsabilitats perquè consideren una deixadesa política que ha permès l'increment del crim organitzat a Catalunya. Albert Palacio és el portaveu en declaracions a la xarxa.
9: Per enganyar, o sigui, mentre estàvem veient que la delinqüència pujava com l'escuma, aquí tothom parlava de percepcions, de fets aïllats, i no és així. Llavors jo entenc que qualsevol polític que vol fer política i enganya el poble i enganya la gent, tindria que tenir alguna mena de responsabilitat.
8: Al seu torn, l'alcalde de Barcelona demana més contundència davant l'augment del crim organitzat a la capital catalana, més policies i penes més greus pels delictes de tinença d'armes. Ho ha dit Jaume Collboni en una entrevista a RAC1.
10: Ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tot Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
8: Ara bé, els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona han carregat contra el PSC. Junts considera que l'alcalde ha perdut el control de la ciutat, mentre el PP ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Albert Batlle, i també de la consellera d'Interior. Això mentre Esquerra Republicana ha demanat al govern municipal que es prioritzin els recursos en seguretat allà on toquen.
1: Els Mossos descarten que el crim organitzat estigui darrere d'aquest assassinat. La principal hipòtesi ara mateix és la facilitat creixent que tenen les bandes vinculades al tràfic de marihuana per accedir a les armes de foc. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia, doncs els Mossos han fet una compareixença ara al migdia, s'han emparat en el secret d'actuacions i no han explicat massa detalls. Sí que han afirmat que va ser una acció directa, és a dir, que un grup de persones, no han determinat quants, es van apropar al jove i li van disparar directament. Tampoc no hi ha detinguts, això sí que ho han explicat, però el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha assegurat que la mort d'aquest noi és una línia vermella i que no pararan fins a detenir-ne els responsables.
12: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtim, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències.
11: La policia treballa amb la hipòtesi que grups de joves tenen ara més accés i més fàcil a armes i pistoles, perquè Catalunya ha passat de ser productora de marihuana i ja no tant un país de trànsit. I ara hi ha més armes per protegir aquestes substàncies. Refusen, però, parlar de bandes llatines, com fa 20 anys, però sí que admeten que són joves amb una subcultura violenta, han dit. Trapero ha demanat un enduriment del codi penal per a aquells que tinguin armes.
5: Notícies en xarxa.
1: És un altre dels titulars destacats de la jornada. Científics catalans han aconseguit fer sobreviure durant 21 dies en una incubadora líquida un fetus d'ovella. Es tracta d'una placenta artificial que ha de servir per augmentar la supervivència i sobretot reduir les seqüeles greus que afecten la majoria dels prematurs més extrems, és a dir, els que neixen amb 6 mesos o menys de gestació. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. El projecte dels Hospitals Clínic i Sant Joan de Déu de Barcelona ha creat un prototip de placenta artificial per a prematurs extrems, arribant a mantenir en vida un fetus d'ovella durant 21 dies. Només dos centres del món han aconseguit aquesta meta, un centre dels Estats Units i Barcelona Natal, el Consorci de Medicina Materno-Fetal dels dos hospitals catalans. N'explica el funcionament la coordinadora mèdica i científica Elisenda Eixarc i el líder del projecte, Eduard Gratacós.
14: Quan neix un bebè prematur, té uns òrgans que són immadurs i el que fem és intentar fer que aquests, hem de fer que aquests òrgans funcionin per poder-los alimentar o per poder respirar. El que fa aquesta incubadora líquida fetal és transformar completament el paradigma i alimenta el bebè a través del cordó umbilical i fa també que respiri a través del cordó umbilical, exactament igual com quan està dintre de la seva mare.
15: Un projecte com aquest té una complexitat sense precedents, més de 15 especialitats mèdiques, múltiples especialitats d'infermeria, múltiples especialitats d'enginyeria, matemàtics, físics, experiments que impliquen seguiments de 24 hores, 7 dies a la setmana, que tenen un cost elevadíssim de desenes de milers d'euros.
13: És per això que la Fundació La Caixa ha finançat aquests més de 5 anys de recerca amb 7,6 milions d'euros i ara es comença una nova etapa per aplicar-ho en humans en una previsió d'uns 2 anys.
1: I no deixem la recerca perquè s'ha fet una crida a la ciutadania perquè participi en una investigació que analitzarà com reacciona el cos humà davant l'eclipsi solar del 12 d'agost. És el projecte Solaris i busca persones voluntàries per monitoritzar dades cardíaques i respiratòries que es captaran a través dels rellotges intel·ligents. La informació permetrà fer un estudi pioner dels efectes d'aquest fenomen astronòmic en els humans.
2: Es tracta d'un projecte de recerca col·laborativa que per primera vegada es fixa en els efectes d'un eclipsi solar en el cos humà. Es tenen dades de la reacció d'animals i plantes però no dels humans. L'objectiu és aconseguir la participació d'unes 5.000 persones que mirin de manera total o parcial l'eclipsi del dia 12 d'agost. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
16: Hem plantejat un experiment col·laboratiu que permetrà recollir dades dels ciutadans de forma massiva per poder comprendre paràmetres tan importants com el batec o altres qüestions que ens ajudaran a determinar com hem experimentat l'eclipsi des d'un punt de vista fisiològic.
2: Aquestes dades les recollirà l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya i després les analitzarà l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. A partir del 12 de juliol a la pàgina web eclipsicatalunya.cat es podrà descarregar l'aplicació per participar en l'estudi i a finals de setembre se'n sabran els resultats.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Interior demana al públic del Tour de França que aquest cap de setmana porti provisions d'aigua, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar altes temperatures, especialment davant l'onada de calor que ha de començar diumenge. El pas del Tour per Catalunya provocarà més aglomeracions i també fortes restriccions de trànsit. La contrarrellotge de demà tallarà els carrers als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc a Barcelona. I la segona etapa, entre Tarragona i la capital catalana, provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral. Marc Pijuan.
17: Dissabte, a partir de les 12 del migdia i fins aproximadament 8:45 del vespre, Barcelona tallarà més d'una vintena de carrers i avingudes. L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la travessera de les Corts, carrer de Lleida, avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Encara en relació amb la mobilitat a la ciutat de Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui per causa del desdoblament de les vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries.
2: Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Aquests talls afectaran 2,7 milions de desplaçaments.
1: No deixem la mobilitat, però canviem de comarques. El vehicle privat continua sent el principal mode de transport a la Girona i el Gironès concentra el 58% dels desplaçaments d'un dia feiner, mentre que el transport públic representa el 6,5% només. És la principal dada de l'enquesta de mobilitat quotidiana que el Departament de Territori ha fet a les 7 comarques gironines. Girona FM, Pau Villafanye.
18: També en destaca que l'ús del vehicle privat s'enfila fins al 66% en cap de setmana i un 34% dels desplaçaments en dia feiner es fan a peu o en bicicleta. Sílvia Paniques, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
19: És una tendència que en les comarques allunyades d'àrees metropolitanes és habitual que el vehicle privat encara s'imposi sobre el transport públic. Per tant, això no fa més que ajudar-nos o ens esperona, no?, com deia al principi, a treballar per crear un transport públic, una xarxa de transport pública competitiva.
18: Paneque també ha explicat que l'enquesta és un requisit imprescindible per l'elaboració del futur pla director de mobilitat de les comarques de Girona per planificar les polítiques dels propers anys.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. 5 menors detinguts per una agressió homòfoba a Mataró el mes passat.
2: Els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny després que la víctima es fes un petó amb un altre noi. Els arrestats detinguts el 30 de juny estan investigats per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets fonamentals i un delicte lleu de lesions. Han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: S'eleven a 29 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela.
2: L'últim balanç oficial de víctimes mortals és de 2.595 persones, mentre que hi ha almenys 12.400 ferits. Aquest cap de setmana tornarà l'expedició dels bombers de la Generalitat, un cop finalitzada la missió en el marc del Mecanisme Europeu de Protecció Civil.
1: I tres ferits per l'accident d'autobús de dimecres a Lleida continuen encara ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova.
2: Una persona està crítica, l'altra semicrítica i una estable, tot i que aquesta darrera està previst que sigui traslladada a planta durant el matí. Les sis persones ingressades a planta es mantenen en situació estable.
1: L'actualitat d'aquest divendres ens porta també fins a Ponent. Allà la campanya de la pera engega amb una previsió normalitzada després de 3 anys complicats a causa de la sequera, les gelades i les pedregades. M1FM Ràdio, Pili García.
20: La collita s'ha avançat una setmana per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures. La calor extrema pot afectar alguns camps i el sector reclama eines per combatre plagues com la psila en un context de retirada de productes fitosanitaris. Pel que fa a la mà d'obra, el president d'Asaja, Pere Roquer, explica que alguns treballadors que havien presentat la documentació en el procés de regularització ja han començat a rebre autoritzacions i es podran incorporar a la campanya.
21: Després de la regularització que es va acabar de persones aquest passat mes de 30 de juny, les persones que van presentar la documentació des del 15 d'abril al voltant de 10 de maig ja han començat a rebre les autoritzacions corresponents i ja les incorporem directament a treballar al que seria la campanya de pera.
20: La campanya de la recollida de pera s'allargarà fins a finals de setembre.
1: Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, engega aquest cap de setmana l'Escaldàrium, una de les festes més singulars de Catalunya. Avui s'inaugura la botiga oficial i la primera festa del foc i de l'aigua serà demà amb el Templàrium. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro.
22: Caldes de Montbui ja respira Escaldàrium. Aquesta tarda, a partir de les 6, s'inaugura la botiga oficial de la festa amb una tabalada pels carrers del municipi. El plat fort del primer cap de setmana de la festa arribarà demà amb el Templàrium. A les 10 de la nit, els infants i joves tindran la seva festa de foc i aigua adaptada, un espectacle que enguany arriba amb novetats. D'una banda, s'estrena una veu en off que desgranarà la història de la tradició al llarg de l'espectacle, però també s'estrena una nova peça musical, tal com explica el seu compositor Ramon Soler.
23: El nom té a veure amb la llegenda i la música, igual que la llegenda del Templàrium l'hem anat fent en paral·lel, aquest any ens hem anat a l'altre extrem. Per donar una mica de contrast, Bufarut és una píndola de rock and roll que amb els elements clàssics, guitarra, baix, bateries, gralla...
22: Durant el cap de setmana també s'ha organitzat un taller per conèixer els usos de les plantes medicinals o un taller de fotografia de correfocs.
1: I és moment per a la cultura. Amb Bryan Adams, el cantant canadenc, dona aquesta nit el tret de sortida a la 26a edició del Festival de Cap Roig. Enguany s'han venut més de 33.000 entrades, pràcticament 3/4 parts de l'aforament total, quan només falten poques hores per l'inici dels concerts. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
0: Bryan Adams inaugurarà el festival amb totes les entrades exaurides. També han penjat el cartell de complet els concerts de Rick Astley i Rosario. A més, Anastasia, Café Quijano, Miki Núñez, Taburete i Antoni Orozco afronten els últims dies de venda amb molt poques localitats disponibles. Els organitzadors destaquen la bona resposta del públic i asseguren que confirma l'interès per una programació que combina artistes nacionals i internacionals. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost als Jardins de Cap Roig. Per segon any consecutiu, tots els concerts tindran un component solidari i una part de la recaptació es destinarà a 3 entitats que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat al Baix Empordà i les comarques gironines. A més, el Village Gastronòmic i la proposta dels germans Torres tornaran a completar l'experiència dels assistents.
3: Ja no ens passa, ja no ens enamorem, que no volem fer passarell. Abans de caçar-los hem venut
1: i més música. Tot està a punt per a la 12a edició del Canet Rock, que se celebra demà. Seran 12 hores de música en català i festa sense interrupció, amb concerts de grups com Doctor Prats, Els Amics de les Arts, aquí estem escoltant, i també Buhos, Els Cadarres o la Ludwig Band.
2: La plataforma La Xarxa Més i les televisions locals us oferiran en directe un programa especial que arrencarà a les 6 de la tarda. La directora artística del festival, Laura Duran, ha destacat en una entrevista en aquesta casa el caràcter intergeneracional de l'esdeveniment.
4: La idea és que totes les generacions de, que els agrada el món de la música, doncs puguin gaudir del seu directe, no? Els Amics de les Arts fan 20 anys, per tant és un públic una mica més adult, la Fúmiga és un públic més jove i la Maria Jaume, per exemple, encara més jove, no? És pels nois de 17, 18 anys. Per tant, intentem que, com que és una festa major, la festa major de Catalunya que en diem nosaltres, tots els públics, totes les edats i tots els gustos musicals hi puguin cabre en aquestes 12 hores.
1: I un apunt més abans dels esports, perquè el Museu Nacional d'Art de Catalunya ajorna el desmuntatge de les obres profanes de Sixena, perquè no ha rebut l'autorització del govern d'Aragó per fer-ho.
2: El museu no ha rebut la llum verda de l'executiu aragonès i, per tant, s'ha desmuntat l'operatiu previst fins a nova data, encara per definir.
1: I ara sí, arriba la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, però ja està tot a punt.
7: Bon dia, Marta, tot a punt. Primera etapa amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers per viure una etapa històrica, el primer Grand Départ del Tour a Barcelona. Ahir, centenars d'aficionats van omplir l'avinguda Gaudí de la capital catalana per donar la benvinguda als 23 equips participants en aquesta ronda francesa. Els màxims exponents del ciclisme mundial van desfilar entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. El belga Remco Evenepoel, el danès Jonas Vingegaard i l'eslové vigent campió Tadej Pogacar, que es van dur la primera gran ovació, són els tres principals candidats a guanyar el Tour.
24: Crec que cal afrontar-ho com una cursa d'un sol dia i un cop s'acabi ja veurem com ha anat. Però tenim confiança i cada dia donarem el millor de nosaltres mateixos. Sí, és clar. Fins ara està sent un bon any per a nosaltres i he fet una bona preparació per aquesta cursa. Estic molt content de ser aquí a Barcelona.
25: In Barcelona.
26: No, we are ready.
24: Estem preparats com a equip. Jo també em sento preparat i els aficionats també estan a punt.
7: La selecció espanyola de futbol ja és als 8ens de final del Mundial. S'hi ha classificat amb una plàcida victòria per 3-0 sobre Àustria. Oyarzabal, amb un doplet i un gol de Pedro Porro, han situat el combinat entre els 16 millors del món. La propera cita serà dilluns contra Portugal, amb el pas dels quarts de final en joc. Lamine Yamal, que va jugar pràcticament tot el partit i va tenir un paper protagonista, es felicita pel resultat.
27: Muy contento, sobre todo por la clasificación del equipo, que era lo más importante. Hemos salido del hotel todos pensando que queríamos ir a Dallas y jugar los octavos de final. Y nada, poco a poco pues ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates, todo. Entonces muy feliz por el equipo sobre todo y por Unai, que también quiero felicitarle a él.
7: Calella, ciutat de l'handbol català 2026 i 2027, acollirà la final de la Supercopa de Catalunya a finals del mes d'agost. En categoria masculina, emparellament, Sant Joan d'Espí, Granollers, Sant Vicenç, Barça, i en categoria femenina, Sant Vicenç, Lleida i Mataró, CAC 7, Balomano, Granollers. Escoltem el president de la federació, Jaume Fort.
6: És ben bé la cirereta del pastís de l'handbol català, que dona el tret de sortida a la temporada. I bé, doncs, tenim el bo i millor de l'handbol català masculí i femení, i bé, doncs convido a que tothom que li agrada l'esport, i no només l'handbol sinó l'esport en general, doncs vingui a veure doncs els millors equips de Catalunya en una ciutat tan implicada amb l'handbol com Calella.
7: I en hoquei, Roc Pujades és nou jugador del Reus Deportiu. L'atacant de Manlleu, de 24 anys, arriba procedent de l'Sporting de Portugal i firma per a les properes 4 temporades.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: El cogombre. El cogombre, Cucumis sativus, és una hortalissa que fàcilment la podeu trobar tot l'any. El cogombre és un vegetal allargat, de pell fina de color verd fosc i polpa groguenca. Gairebé no conté calories, perquè més del 90% del seu pes és aigua, però és força saciant perquè aporta fibra. Per això és recomanable per a persones que pateixen restrenyiment. També en destaca el seu aport de vitamines del grup B de potassi, que ajuden a regular la pressió arterial i la retenció de líquids, i se li atribueixen propietats beneficioses per la pell. És originari del sud d'Àsia i posteriorment introduït a Europa i molt acceptat pels grecs i els romans. De fet, és de les hortalisses més produïdes a tot el món. Es recolecten verds i a l'hora d'escollir-los al mercat és interessant triar aquells que siguin ferms i consistents i de color verd fos sense taques grogues. Es solen consumir crus amanides, laminats en forma de carpaccio, en gazpachos o sopes fredes com la de carbassó i cogombre, en salses com la recepta grega tzatziki, amb iogurt grec i cogombre principalment, i que pot ser una estratègia d'aperitiu saludable per degustar amb palets de pastanaga o fulles d'endívia. També es pot consumir una varietat de mida més petita que es presenta en conserva amb vinagre, els cogombrets, ideals per picar. O bé, es poden afegir a coccions molt curtes, com un saltejat al wok. Finalment, és possible que també el trobeu en receptes de postres frescos, com un granissat o una mousse.
3: La xarxa de comunicació local.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la...
7: Ei, Anna, estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
8: Però tu saps, la d'hores, suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
9: Museu Particular, capítol 4. Els tapets.
7: Ei, Anna.
10: Hola.
7: Què, parlem dels tapets?
10: 100%.
9: Museu Particular.
7: Sobre la taula, sobre la tauleta de centre del televisor, abans de que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebedor i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que en moltes cases aquest era, i és encara avui, el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes. Però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats, i generalment de color blanc, tot i que, evidentment, pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment, no sé per què, els fent de color blanc. La majoria de vegades, al final, acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat, però jo no tinc ni idea i no m'hi posaré, però dins de les altres tècniques, no, de costura,

0: o de, no, de crear amb pil. És una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
1: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
0: No, però és a dir,
1: no, però perquè és fàcil logísticament. És
0: exacte,
1: a dir, només
0: exacte,
1: necessites l'agulla. En canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro molt gran.
0: És exacte el que volia dir, no? Que finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal, no? Més concretament, el llibre Memòries d'una dona de les Highland, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica, i per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de ganxet, en aquest cas a la revista alemana Penélope.
1: Penélope.
0: Evidentment, clar. Era una revista dedicada a la costura, doncs evidentment aquest nom també vinculat en aquest cas, no? amb aquell famós tapís que feia i desfeia, no? En aquest primer moment es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana o les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut precisament del que deies abans, de les puntes que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que, per tant, estaven destinades, no? També perquè, doncs, evidentment, es triguen més hores a fer determinats dissenys i demés, estaven destinades, o tenien un preu més alt i, per tant, qui les comprava eren les classes altes, no? Totes les classes populars, i això és interessant, pràcticament des del seu inici, aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho dic. Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba, també, no? És a dir, allà on potser guarníem amb puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet que, com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar, en part, absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient, no? Aleshores, es segueix veient net, però no es veu la pols que està, i això simplement després, s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, però s'ha de rentar, i aleshores, d'aquesta manera, doncs, es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net, no? I això, per exemple, a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i de més, tot allò, tot ho tenen moquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fan. No, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, foten a la rentadora i després tornen a posar aquella estora allà i no han de... I jo pensava, bueno, doncs potser passant un plomero cada matí, no? Un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquesta el sistema. I el sobretot, la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 és una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. els diversos plans econòmics del desenvolupisme comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més, és aquesta obertura, després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja, és el que s'ha anomenat, no?, com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada doncs, gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix doncs, en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivada amb el disseny. També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del disseny. El mobiliari o la casa deix de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
1: Ah,
0: d'acord? Carai. Estem en aquest punt, no?
1: Vale.
0: O un sofà al llit es podia veure malament. Perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit.
1: Ja.
0: Bueno, doncs, ja. Saps? L'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura. Aleshores, es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs, hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor... És a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat. D'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons. Uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara, és a dir, aquells nous aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que, si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera, que a més has hagut de pagar terminis de fusta lacada o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que se ratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més, també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? És, per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers, en el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona, doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa, doncs, bé...
1: Maca,
0: decorada i de més, no? I, de fet, tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment on veiem, doncs, això, des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la tele, o el quadre de cavalls, o el quadre de gossos caçant, que estava sempre darrere del no?, damunt del sofà i davant de la tele, doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
1: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, mm-hmm. perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
0: Les dones.
2: Antes del

0: Martes antes de almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, los dies de la setmana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs, no havia pogut sortir a jugar. I curiosament, totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs, no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura, està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts. No sempre hem considerat totes les arts igual d'importants. Durant molts anys, fins gairebé el segle XX, existeix una distinció entre arts majors i arts menors. Llavors, les arts majors poden ser la música, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la literatura, coses que semblen més serioses i que acostumen a fer senyors. I després s'ha catalogat com a menors la ceràmica, l'ebenisteria, l'orfebreria, els vitralls, el tèxtil, és a dir, coses que sembla que siguin més manuals i menys intel·lectuals. Coses que precisament acostumen a fer dones. Per exemple, hi ha moltes jubilades que fan tema de vitralls, moltíssimes dones que saben cosir, ceràmica també, ara que s'ha tornat a posar de moda, és una cosa que fan més les dones. Aquesta distinció, com et dic, es feia pensant en que les arts menors no necessitaven intel·lecte, sinó que el que necessitaven era destresa manual. A tota aquesta gent que deia això, jo els animaria a fer un tapeti, m'explico? Jo dic tapeti, ara me n'adono, perquè, clar... A casa meva, la padrina devia fer el castellanisme tapetes, però com que parla amb xipella, diu tapetis.
2: No, i ara està bé, sí. Em sembla bonic i tot.
1: M'he fet gran i me n'adono que jo dic tapeti.
2: Pues ja està bé.
1: Està bé, una mica de reivindicació xipella està bé. En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxets, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge... Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat, vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, l'Annie Albers, que va fer On Weaving, com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sònia Deloné també, la Violeta Parra, és dir, hi ha hagut artistes que han reivindicat des del gènere el tèxtil, no? És més, hi ha una historiadora mexicana que es diu Margo Glantz, que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que si la història l'haguessin escrit les dones, es registraria el descobriment del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no?, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir, que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX... Hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ja té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la Terra, Teixint la Terra. És una peça que va fer a Itàlia, amb les dones d'Itàlia, i el que fa és, amb aquestes dones, fer un tapeti molt gran que... resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti i llavors és preciós, és una peça molt bonica, molt... Bueno, clar, és que clar, abraça l'arbre, llavors, clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti. La borrassa, que és tan dura, no? És aquesta... aquesta tela tan, tan vasta la transforma en tapet i en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil, és un fil molt delicat, molt, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla, i clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? De, i també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no, no ens ho havia explicat ningú, no? La Mònica, perdó, la Mireia Coromina fa aquesta peça teixent de la terra amb tapetis, fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa en brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que a més, com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso en aquí. Ella va fer un projecte que es diu Et duc escrita a l'úter, en el qual cosia, brodava, perdó, fotografies que trobava així en desús, en mercats, tipus els encants, etc. Jo recordo que hi va haver aquesta exposició a l'Espai Nautilus de Tarragona, a l'antic Espai Nautilus, que ara ja no existeix, i em va agradar molt com aquesta cosa d'agafar un coneixement preeminentment femení, no?, i impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tros de Dona, Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic, al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquesta, doncs ara ens tirarem una mica de floretes, a tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tros de Dona també, en certa manera, va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir i s'hi fan espais expositius durant uns dies i tot és, i cada espai viu d'art, cada EBART, cada any hi ha una temàtica diferent. L'any que Tros de Dona estava a l'Espluga, l'EBART va tenir com a temàtica Les dones posen fil a l'agulla, i va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats, va ser una cosa espectacular. Bueno, i recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit, i havien cosit les seves mares i padrines i besàvies, que penses és que en quin moment això no ho hem valorat, no?, i ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests EBART és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar els dones de l'Espluga per fer, alerta, més de 1.000 mandales de ganxet, és que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt desencant molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia moltes dones ja que saben cosir. A mi el que em fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet 2 vegades sense cap dificultat. És ben bé com una mena de batalló, una mena d'exèrcit.

0: Batallón de mofistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo...
1: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure. No, és que gràcies a aquestes padrines, totes i tots, ens hem abrigat, ens hem vestit i us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista allà de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó, fa poquet, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui hi ha cosint, ja saps qui és, Àlex.
2: Les dones.
1: Efectivament.
0: Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí.
3: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
4: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i oberta el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: Na máš kapátom ňoru. Aj!
1: Doncs sí, se m'ha escapat el lloro.

0: Doncs el nou capítol d'avui, de Se m'ha escapat el rotllo, el que farem és recordar el capítol anterior.
1: Quina galleta de barca! No de la marca branca, Canaro! Les matines se la compraven artesana!
2: Canaro, em sembla que hem de passar a tenir una jubilació tranquil·la, a tenir un cap de colla a casa.
0: Del fons, per la finestra oberta, s'escoltava la veu de la Remei al replà explicant-li a una altra veïna que la Filo porta cols que parlen de corrupció. I continuant amb el d'avui, l'avançament d'aquest capítol seria el següent, el lloro d'ou d'hort. L'escena és en el menjador, la Filo i en Genaro i el lloro Kiko estan damunt del sofà picotejant en una galeta. La Filo i el Genaro semblen contents. S'han acostumat a la companyia de l'ocell, que per fi s'ha instal·lat i fins i tot diu alguna paraulota graciosa. Hi ha un conflicte que el Gerard no encén a la televisió per veure les notícies. De cop una notícia d'última hora. Recerca desesperada d'un lloro gris de cua vermella. El presentador anuncia que es demana la col·laboració ciutadana i que la recompensa per recuperar l'animal és de 25.000 euros. Ui, silenci absolut, el Genaro. I la Filo es mira en el lloro. El lloro els mira amb ell. El Genaro li cau el comandament a terra. I aquí comença la història. El Genaro menja pipes i el Quico, el lloro, està sobre el respatller de la cadira.
3: Mira'l, Filo, tenim un lloro que sembla un senyor. Només li falta el puro i el carnet del casino.
2: Estic a la cuina i no veig res. No el malcriïs, Genaro, que ahir em va dir lenta mentre feia el sofregit.
3: Calla, calla, mira què diu la tele. T'ho repeteixo. I ara una notícia d'última hora, que té tot el barri en suspens. Els Martínez ofereixen una recompensa històrica. Escolta, escolta, Filo, que parlen de diners per al seu estimat lloro. Un lloro gris, de cua vermella. I es gratificarà amb 25.000 euros a qui el retorni sa i estalvi.
0: El Genaro li cau les pipes de la boca.
3: 25.000, Filo! Això són molts quilos de pinso.
2: 25.000 euros per un bitxo que caga per tot arreu? Genaro, mira el Quico. Té la cua vermella?
3: Deixa'm apropar d'aquí. No ho veig. Ai, Quico, no piquis, que fas mal. Sí, és vermella com un tomàquet. Som rics, Filo. Som milionaris gràcies a un ocell que ens insulta.
0: Tots dos caminen de puntetes mirant per la finestra.
2: Genaro, ens tancaran a la presó. El Quico dirà que l'hem segrestat. Ens posaran a la cel·la de càstig amb els que roben bancs.
3: Que no, dona. Direm que el vam trobar fent autostop a la carretera 31. A la C31, ràpid. Amaga'l. Si els veïns el veuen, ens el prendran.
2: On el poso? Dins l'armari? Prisión! Prisión! Genaro el trullo!
3: Calla! Maleït ocell! Filo, posa-li una tovallola al damunt, que es pensi que és de nit.
2: Ai, mare, la policia, l'FBI, l'EMA, i la CIS, la DEA.
4: Filó, que tenies una mica de julivert, si us plau.
3: Digues-li que no, que el julivert és tòxic.
5: Julivert per la senyora Martínez. Bruja, bruja.
2: Remei, no puc obrir. Estic fent ioga nua.
0: El menjador sembla un búnquer. Les persianes baixades i...
3: Escolta, Filó, he pensat un pla. Li pintem la cua de blau amb l'esprai del cotxe. I així direm que l'hem trobat, però que no és el mateix. Ens quedem els diners i l'ocell.
2: Però si el tenim de blau, semblarà un barrufet amb plomes. Ets un animal, Genaro. Los Martínez no són ximples.
3: Filo, amb 25.000 euros et compro aquell robot de cuina que fa fins i tot els deures dels nets. Pensa tu.
5: Em fa pena el Quico. I si la senyora Martínez el té tancat en una gàbia d'or i no el deixa dir paraulotes? Aquí és feliç. Genaro.
1: Genaro. Que repa. Filo. Guapa.
3: Ho veus? Fins i tot ell sap que et vull subornar. Anem a la tele ara mateix.
0: Tornen a mirar la televisió per veure el telèfon correcte.
6: Actualització sobre el cas de la Quico. El lloro ha estat localitzat dins de la caixa forta dels Martínez. Pel que sembla, l'animal sabia la combinació i s'hi havia tancat per menjar-se uns bombons suïssos.
3: Mira'm, Filo, estic com un glaçó. He quedat congelat. La caixa forta, bombons suïssos.
5: Ho veus? Geni de les finances! El nostre Quico no és un senyorito, és un lloro de barri, un tio de carrer.
3: Doncs ara es deu 25.000 euros en danys morals. Quico, et quedes sense pipes un mes.
5: Ai, pobret, pobret, que ara no té ni un duro.
1: Pobret, pobret, que ara no té ni un duro.
5: Deixa'm seure, que no guanyem per ensurts. I t'has adonat, el Quico, quan li dóna la gana, ens parla en català. Buf, quin dia. Almenys no hem d'anar a la presó. Posa el futbol, Genaro.
1: Visca el Betis!
3: Quico, que nosaltres som del Barça, eh? Ocell de mal anguero. Això ho fa per fotre'm, eh, Filo? T'ho dic jo.

0: Oníric, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic. Aquesta setmana la nostra itinerància ens ha portat a Badalona, on el Festival de Cinema Fantàstic Creepshow ha celebrat la seva 20a edició. És un dels festivals de gènere més veterans de Catalunya, només per darrere del de Sitges, òbviament, i el de Molins de Rei. A més, els seus impulsors van ser també els promotors de terror arreu de Catalunya, el TAC, que ja fa 16 anys que està en marxa i suma una 20a de festivals catalans. Aquest 20è aniversari del Creepshow ha estat l'eix temàtic d'aquesta edició. De fet, el lema ha estat 20 anys se'ns han fet curts, que és aquest doble joc de la percepció del temps i també perquè és un festival de projecció de curtmetratges, bàsicament. Per tant, com que aquesta és la temàtica del festival, també ho serà la d'aquest episodi, que constarà de dues parts. D'una banda, mirarem enrere i us explicarem com van ser els inicis d'aquest festival i què ha significat per als seus espectadors habituals, i escoltarem les experiències i anècdotes de seguidors fidels que ens han deixat moments com aquests.
2: Una anècdota curiosa és que vaig trobar feina gràcies al Creepshow.
3: Un Creepshow vam acabar a les 4 de la nit banyant-nos al mar.
4: I ens van llançar aigua per tot arreu. Nosaltres, oi, Dios mío, moriremos, moriremos. No, era aigua.
5: El que sempre m'ha fascinat és que és gent que no menja ni sopa, ni berena, ni res. O sigui, només beuen cervesa amb unes quantitats completament industrials.
1: A la segona part de l'episodi repassarem què ha donat de si aquesta 20a edició del Creepshow, repassant el palmarès dels curts premiats i entrevistant els responsables de la projecció musicada, que s'ha convertit en un dels imprescindibles d'aquest certamen. Comencem! Primer de tot, posem una mica de context per si hi ha oients que no sabeu què és el Creepshow, cosa que significa que no escoltàveu el Quimèric, perquè era un dels festivals que cobríem cada any sense falta. Si no hi heu anat mai, segurament pensareu que és un festival més, però el cert és que cada certamen, almenys cada un dels que forma part del TAC, té el seu caràcter propi, la seva personalitat i també la seva mirada. En el cas del Creepshow, la seva mirada sempre ha estat molt oberta, en el sentit que, tot i ser sobretot un festival de cinema, com dèiem, sempre ha anat més enllà d'aquest

0: aquesta disciplina. Activitats vinculades a la literatura, com les lectures de poesia al cementiri, que van tenir el seu recorregut, amb l'art, amb el còmic o les arts escèniques, sempre hi han tingut cabuda. Els formats, és cert, han anat canviant amb aquests 20 anys. Als inicis, el festival durava més dies i tenia més activitats. D'uns anys cap aquí s'ha dividit en dos caps de setmana diferents, concentrant el cinema en un i el literari en un altre. En tot cas, estem parlant d'un festival on el nucli dur de l'organització es manté respecte als inicis, amb molts pocs canvis, amb el que això suposa. És a dir, sumeu a tot l'equip 20 anys més i després en parlem. El puntal que s'ha mantingut immutable és la projecció de curtmetratges que competeixen per diferents premis, decidits per un jurat que canvia cada any i entre el qual hi ha persones de formacions i mirades molt diferents, des de la crítica, la mateixa indústria, a periodistes, de tot. L'espai on s'ha fet sempre, excepte els primers anys, després en parlarem, ha estat el Círcul de Badalona, un teatre antic que fins fa molt poc no tenia climatització, és un dels elements que tots recordem del Creep Show, que està situat just davant de l'Ajuntament i amb un bar propi, que sembla un petit detall, però resulta ser bastant important a la pràctica. Tot i això, som uns quants que associem també el festival a menjar-nos un Frankfurt just després de les projeccions. Però no direm on, per no fer-ne publicitat gratuïta, que no ens ho paguen. Tot i que si ja hi heu estat, us ho podeu imaginar ben fàcilment. Aquesta és l'essència del Creep Show, però en tots aquests anys han anat i vingut paradetes de venda de merchandising, xerrades d'escriptors o creadors de còmic, recitals en llocs insospitats, com el cementiri o una església... Però d'on ve tot això? El primer dia d'aquesta 20a edició hem parlat amb Antoni Benages, un dels directors del festival, així com un dels seus impulsors i de terror arreu de Catalunya, el TAC. Ens ho va explicar així. Aquesta és la 20a edició. Suposo que el número 20 ja impressiona, sobretot quan te n'adones que ha passat els anys volant. Fem una mirada enrere i explica'm una mica com neix el Creep Show.
1: Bé, el Creep Show, la veritat és que és bastant senzill com neix. Neix amb una colla que estàvem dins del Festival Filmets, fèiem un apartat ja de terror, que era Night of the Creeps, i estàvem amb ganes de fer un festival nostre. Un festival nostre només de terror. I a partir d'aquí, en un bar a Sant Adrià, a base d'unes quantes cerveses de més, i amb un dels companys que estava fent un remuntatge, no sé si era el Joan Clusell, no sé si estava a Iran o Afganistan, fent un documental, i vam fer com una trucada internacional, i vam dir, hem decidit que muntarem un festival de cine i de terror a Sant Adrià del Besòs. Perquè no volíem que en aquell moment pensessin que volíem fer com la competència, Filmets, que veiessin que era una cosa diferent. I així va néixer. Vam començar amb un bar molt petit, que era el Suau, on es feien Frankfurt mentre anaven passant les pel·lícules. Teníem allà la planxa, carregat de gent, perquè era un bar molt petitet, i amb una pantalla casolana, i amb un sol dia de festival. I a partir d'aquí, cada any vam anar afegint coses i vam anar canviant d'espai, perquè gravàvem cada vegada a més gran, fins que vam decidir que tornàvem a casa, o anàvem a Badalona, per una qüestió quasi logística, perquè tots eren de Badalona, i ens anàvem a muntar un festival a 4 parades de metro més lluny de casa, que era bastant absurd. I aleshores ja vam començar aquí en el Círcul, i des d'aleshores ens hem quedat aquí, que estem molt còmodes, i és casa nostra durant el festival, ens el sentim completament casa, no?
0: El Círcul, a més, té com un encant especial, no?, de teatre, de cinema antic, i heu fet un munt de coses, des de projeccions amb concerts, amb música en directe, projeccions de curtmetratges, espectacles... El lloc també ha fet una mica la marca de la casa, del Creep Show?
1: Sí, jo crec que sí, és una mica el que buscàvem, no? Aquest, no un pavelló, no una nau, no... I tampoc molt menys una multisala, no? Que jo crec que és completament el contrari del que som, no? Nosaltres trobàvem un teatre antic, un teatre on s'havia fet des de varietés cinema de barri, era el que buscàvem, a més amb aquest encant de cinema antic, de cinema de cooperativa, que després va dependre més del que seria la part eclesiàstica, però aquests teatres que tenen el seu bar fora, el seu cinema dins, una mica per fer una comparació per al gran públic que va tothom a Sitges, no? Seria com una mica com un Prado, amb aquest, fins i tot amb aquesta estètica d'una època, no?
0: Dèiem que es basa sobretot en el cinema, però també heu fet moltes activitats paral·leles vinculades amb la literatura i amb la cultura en general. No és cap secret per algú que escolti el programa habitualment o que escoltés el Quimèric, que a mi m'encantava la lectura de poemes al cementiri. Ara heu mantingut la part literària amb una sessió amb un altre cap de setmana. Què implica barrejar doncs, cinema amb altres elements culturals?
1: Bé, jo crec que l'eix vertebral de lo que és el festival és el gènere. És el gènere fantàstic, el terror, la ciència-ficció, i per tant aquí el que ens agrada és poder que la gent vegi que aquest gènere té moltes branques. Té des de la literària, la musical, a la cinematogràfica, al curtmetratge, al llargmetratge... O sigui, intentem que el còmic, la pintura, que intentem que es vegi que el gènere és ampli i molt, molt reeixit amb moltes vèrtebres, no? Aleshores, evidentment que hi ha una part que és la més important o la més visual, que és la competició de curtmetratges, que és el més vistós, perquè hi ha un concurs, tenim un jurat, hi ha una competició, hi ha curtmetratges internacionals, però sempre volem mantenir que es vegi que totes aquestes branques tenen flors pròpies, de flors del terror, que van en moltes direccions, no?
0: Clar, parlàvem de que porteu 20 edicions... Per tant, sou un dels festivals de terror de Catalunya més veterans, no? Obviant Sitges, que ja sabem que té una llarga història, després seria Molins, després vosaltres, i ara doncs, hi ha un munt de festivals nous que porten 2-3 edicions. Semblava durant la pandèmia que alguns havien de desaparèixer, però sembla que encara han proliferat més. Com valores tu l'estat ara mateix del cinema, els festivals de cinema de terror a Catalunya?
1: Home, jo crec que és una bogeria. És una bogeria perquè... Si vols anar-hi tots, no sé, és com anar al Primavera Sound i voler anar a tots els escenaris. No pots, o sigui, acabes destrossat, has de ser molt jove o treballar amb això, no? Perquè és un no parar. Realment és un goig. Per un cantó fa molta il·lusió que hi hagi tants festivals. Evidentment, jo crec que Sitges fa molt que tot el públic, tots els creadors d'aquests festivals hem sigut o som... visitants de Sitges o consumidors de Sitges, i ens hem mirallat i hem volgut crear el nostre Sitges a Badalona, a Cardedeu, a Molins, a Sabadell, no? Cadascú s'ha volgut muntar el seu xou. I realment doncs, això és molt xulo, i l'associació aquesta del TAC fa que aquest esquelet, no?, tingui una forma que sembli sòlida, no? Encara que de vegades cadascú dispara per bon vol, però també és la gràcia. I que hi hagin diferències entre els festivals, que no... Que puguis anar a Molins de Rei i vegis una cosa diferent que quan vas a Cardedeu, o te'n vas a Sabadell, o si vas a Crip Show, sigui una altra història completament, no?
0: Jo sempre he dit, a veure si ara em dones la raó o al contrari, em trenques els esquemes, que el Crip Show és una mica el festival gafapastil del TAC. És així?
1: A veure, jo sóc bastant antigafapastil, completament antigafapastil, però sí, en el fons, a veure... tenim un rotllito que més que agafapastil, necròfit, o sigui, rasquem molt per la part fosca de les coses, no busquem... Potser el més mainstream, ens allunyem molt del que seria comercial. Ara, amb aquestes sessions que estem fent d'òpera prima, per exemple, estem posant fracàs darrere, fracàs cinematogràfic. I per nosaltres són pel·lícules, són meravelloses. Però hem passat a Atolladero, hem passat Fotos, o sigui, ara passarem a L'Apòstol. Són pel·lícules que han estat... destrossades en el seu moment d'estrena, i en canvi creiem que són molt, molt, molt interessants. Per tant, i també pues, la pel·lícula musicada, també busquem que sigui una pel·li que no sigui la típica pel·li, que no sigui el Nosferatu, que no sigui el Metrópolis, que són pel·lis que ens encanten, però intentem de rascar una mica. Costa molt rascar, eh? O sigui, rasquem molt i les ungles les tenim plenes de sutge. Però és lo divertit, lo que ens agrada és rascar.
0: I si mirem cap al futur... dèiem això que ho vau impulsar uns amics. Jo porto 10 anys seguint el Crip Show i sempre he vist el mateix nucli dur d'organització, sempre sou doncs, els mateixos. Hi ha relleu generacional? Creieu que n'hi haurà? El Crip Show morirà amb vosaltres? O com ho veus tu?
1: Bé, es va incorporant gent i anem perdent gent pel camí. O sigui, la bèstia es va movent i hi ha qui marxa i qui apareix de nou. O sigui, anem tenint gent nova i sang nova. No en tinc ni idea. No. Ara sóc conscient d'aquests 20 anys que m'ha fet mirar una mica enrere, però en el mateix temps sóc completament inconscient de com hem arribat a fer 20 anys. O sigui, no... seria un concepte més com Conan el Bàrbaro, no? Que tira recte i si hi ha una paret, doncs la travessa, però no, sense consciència de que hi ha una paret, no? O sigui, anem tirant endavant sense mirar enrere. Ara hem mirat enrere de cop i, bueno, ens pot passar com a...
0: Impressiona, no?
1: Sí, podem quedar de pedra com, bueno, com passen aquestes coses bíbliques, però... però no tenim consciència. Però la gràcia és aquesta. Jo crec que no, som una colla d'inconscients. I, per tant, per això tenim 20 anys i potser podem fer 20 més com un. És que no tenim cap... ningú controla el timó. O sigui, és una nau desbocada que funciona, i punt. O sigui, no té cap sentit lògic. No li busqueu els engranatges, perquè sí, és voluntariat, és anar tirant endavant...
0: És molt de gènere fantàstic, això que dius, eh?
1: Sí. Seria aquesta nau fantasma, aquesta nau fantasma amb engranatges fets per bojos, que va tirant endavant no sabem per què.
0: M'has deixat en xoc ara amb aquesta metàfora, però realment fa unes quantes edicions que vau canviar això dels dos caps de setmana en lloc d'uns quants dies seguits i deia, ostres, és que som grans. És que, clar, a mi em dóna la sensació que heu anat mutant i heu anat canviant també en funció de com heu anat canviant els organitzadors, no? De dir, ostres, doncs no és el mateix un xavalín de 20 i pico 30 que algun de 50 i pico que té la vida muntada d'una altra manera, no?
1: Sí, la vida i el cos, vull dir que... ens ho prenem amb molt més calma. I també pensem que fem un festival molt assequible per tothom. El que dèiem abans del Primavera, no? Primavera, jo no he anat mai a Primavera, però vull dir, la gent va a Primavera Sound i sempre em diuen, ostres, no, perquè no puc anar a l'escenari 3 i em perdo els Foo Fighters perquè toquen junt quan troquen no seguir. Els Pixies, jo què sé. Nosaltres, és intens, però es pot gaudir completament sencer el festival sense morir. I això és el que també nosaltres fem com a organitzadors, doncs fer un festival que el puguem fer sense morir.
0: Doncs moltes gràcies, Toni, per atendre el micro de l'Idíl·lic i tant de bo molts anys més cobrint el Crip Show.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Toni ens ho ha explicat en paraules, però els espectadors del Crip Show van veure aquesta evolució en imatges, en un petit documental o una mena de videoclip extès fet per en Wilson, exmarató de Cotxeres de Sants i actual director de l'Overlook. En aquest documental, que es va poder veure dissabte a la tarda, hi havia vídeos i fotografies de diferents èpoques del festival, amb l'organització insultantment jove a les inicials. En Wilson es referia així a l'evolució del Crip Show.
2: Hoy hace 20 años estábamos en un local de San Adrià. Era el nacimiento del Crip Show. Recuerdo que Tony Benavent me va dir... Wilson, ¿quieres ser el presentador? Digo, ¿esto qué es? Digo, es un festival de cine. Digo, vale, tampoco. Y nada, lo que nunca he olvidado es que hacía mucho calor, mucho. La sala era pequeñita y tal, creo que tenía el aire acondicionado roto y recuerdo que fue un pasote, o sea, todo el mundo con las camisetas mojadas, todo. Es que parecía una fiesta de las camisetas mojadas de Mallorca. Y el último día, bueno, recuerdo que tenía el billo ya siempre al lado, que es el que llevaba los vídeos y nada. Y más enfocado a la ciencia ficción y estas cosas, ¿no? Y al acabar, pues cuando nos despedimos, que luego nos fuimos a hacer una zombie party, que luego habéis visto el vídeo antes y esto, me quedé solo con el micro y se me vino una frase a la cabeza, que es una frase que me gusta mucho la historia del cine, que es de Tiburón, que dice, no va a hacer falta un barco más grande. Y cerré el festival diciendo esta frase. Y esa frase quedó. Recuerdo que entre yo y Tony siempre la tuvimos ahí, que a veces la hemos utilizado para otras cosas de nuestra vida. Y la verdad es que el tiempo ha demostrado que no nos equivocamos. Y que el barco ha ido creciendo. Y ya estamos ahora ya en una sala y ha sido la hostia. O sea, ha habido 20.000 aventuras y tal. Y claro, 20 años después yo creo que es el momento de cambiar de frase. Las cosas han cambiado. La mitad estamos calvo, la otra mitad peinamos canas blancas, en fin, todo ha cambiado. Y a pesar de mi inglés mallorquín, ¿no? Yo digo, the show must go home, no lo he dicho bien, pero significa, es de Queen, significa, el show debe continuar.
0: L'emotivitat que destilava aquest documental no només es notava en l'organització. El Creepshow també té un bon grapat d'espectadors fidels que any rere any assisteixen en aquesta cita. Gent que, a vegades, per raons molt aleatòries, hi van anar un dia i, mira, han anat repetint durant anys. Nosaltres hem volgut preguntar a alguns d'aquests espectadors des de quan venen al Creepshow i com el van descobrir.
3: Va ser quan encara estaven a Sant Adrià del Besòs, perquè que devia ser la segona o la tercera edició. De fet, va ser l'última que vam fer allà. I va estar molt bé, i sobretot vaig poder conèixer una gent molt maca que després s'han convertit en amics per tota la vida.
4: 16 anys. Va ser el Dani Massí, el nostre president, que va vindre i quan vam muntar nosaltres el Cardoterror, ell es va informar i després va agafar i va conèixer a Molins de Rei, Badalona, el Creepshow, i ell va ser el que va donar a conèixer el Creepshow.
1: Des de 2012.
5: Doncs, bueno, amb una parella que vaig tenir, que li agradava molt el cinema de terror, i treballava just aquí al costat, i em va dir, ei, ja que anem a Sitges i tal i qual, hi ha un festival de terror a Badalona, de curtmetratges, i com, dic, això s'ha de viure. I la cosa ho vam deixar, però el Creepshow no el vaig deixar. Llavors jo cada any aquí fitxant, primer com a espectador i ara també com a premsa, des de fa uns anys, vull dir, aquí, sí. A més, som superbona gent, el festival és molt maco, se'l curren molt, i a Badalona és una mica miracle muntar coses de cultura a aquest nivell. O sigui que felicitats, Creepshow, per aquests 20 anys.
6: Pas més de 10 anys. Jo el vaig descobrir per la meva productora, Abet, i perquè els col·legues de la productora anàvem, aquí hi ha un present també, que s'està rient ara mateix, i van venir perquè ens agrada molt el cinema, sobretot el cinema de gènere, i vinga, a veure què hi ha.
7: Bueno, des del principi i abans del principi, fins i tot, o sigui, no he sigut un simple espectador amb el sentit d'assistir prou, perquè he col·laborat en diferents èpoques, pues, i a diferents nivells, no? En termes de quan feien la revista amb la que acompanyava el programa, pues, jo escrivia textos, també vaig en una edició ser jurat, i bueno, també alguna mena de performance o de show que es muntava amb altra gent en plan humorístic o còmic, alguna intervenció per desintoxicar, vull dir, entre sessions i coses d'aquestes, no? O sigui, en general, porto 20 anys i més, i he seguit tota l'evolució des de quan començaven de forma incipient a fer com sessions d'aquestes mig subreptícies a Barcelona, en llocs d'aquests de mal nom i tal, i després van començar al Suau, a un bar de Sant Adrià, que recordo que hi havia moltes columnes i havies de veure les pel·lícules així oscil·lant, no?, i amb aquesta oscil·lació va agafar una asiàtica brutal, em van haver de portar a casa, vaig bueno, trastornar una mica el programa del festival, llavors em vaig sentir agraït perquè em van salvar la vida i ja vaig venir a totes les edicions, no? O sigui, i en general és gent que, bueno, o sigui, jo bàsicament el que entenc i el que sempre m'ha fascinat és que és gent que no menja ni sopa, ni berena, ni res, o sigui, només beuen cervesa amb unes quantitats completament industrials, o sigui, sí, no, és veritat, i a més, ara ja són gairebé decrèpits, però vull dir, però els tios, saps? O sigui, és increïble el fet, aquesta capacitat de resiliència que m'arriba de Pedro Sánchez, o sigui, una resiliència, o sigui, absoluta, o sigui, tenen un fetge de ferro, aquesta gent, o sigui, a més, jo havia d'escapar-me enmig de, encara que fossin curs molt interessants, havia de sortir a fotre'm un Frankfurt, un falafel, qualsevol cosa, no? Fins i tot, de vegades, bueno, un bocata de gelat un dia, saps? O sigui, perquè ja no hi havia res i aquesta gent, bueno, pues no menja. O sigui, jo entenc que o potser sí, potser mengen sang i fetge.
0: També els van fer una altra pregunta. Què és allò que no hauries viscut mai si no haguessis vingut al Creepshow i que valores molt, esclar? És a dir, què és el que t'agrada més del festival i si hi ha alguna anècdota per explicar? Ja us avanço que n'han sortit de curioses.
3: Jo crec que l'ambient, sobretot, el Creepshow té molt ambient gràcies a la gent que l'organitza, que és una gent que està a la mateixa sintonia que jo li agraden les mateixes coses que jo. Diguem que el cinema de terror, el rock and roll i la cervesa, i ens uneix una amistat molt sincera, i la veritat és que és un lloc, que és un festival que ha anat creixent amb els anys, que té una personalitat pròpia, i sobretot el que té és una gent meravellosa, amb molta il·lusió, i que et fan sentir a gust i que em fan sentir com a casa, i això realment és màgic.
4: D'anècdota, doncs mira, un cripxo, vam acabar a les 4 de la nit banyant-nos al mar.
6: Bueno, si no hagués vingut al cripxo, mai hauria vist les al·lucinants sessions musicades que fan aquí al cripxo, perquè són boges. Això sí que és una bona anècdota. Són molt boges. L'any de la pandèmia, o no sé si va ser abans o després de la pandèmia, que estaven morint-nos el calor, tots amb assalts, tots amb... i ens van llançar aigua per tot arreu, i nosaltres, oi, Dios mío, moriremos, moriremos. No, era aigua. Decepcionant, no.
5: Una anècdota curiosa és que vaig trobar feina gràcies al Crip Show, perquè va haver-hi una de les edicions que feia poc, perquè precisament això es fa a finals de juny, doncs just abans de Sant Joan van fer un eren a la meva empresa on estava, i vaig venir aquí, per exemple, bueno, m'han fotut fora, tinc un finiquito, però almenys tinc el Crip Show i vinc aquí a passar-m'ho bé. I parlant amb gent del festival, parlant, em diuen, ah, de què treballes? Els hi dic i tal, no, que això que ens hi ha informat i no sé què. Ah, dic, la meva empresa buscant feina. Ja diré, em van recomanar, em van fer una entrevista i vaig trobar feina. I fa 10 anys que estic a aquella empresa. O sigui, és... Vull dir que el Crip Show m'ha portat feina i tot. O sigui, és... meravellós.
7: Una vegada em va tocar una rifa i resulta que van dir el número i el vaig perdre, l'havia perdut, i llavors hi havia un munt de gent dient, bueno, passamos a otro número, otra mano inocente, que s'ha quedat, no, coño, que és el número, que jo sé que era este. Llavors vaig tenir paralitzat el festival com una mitja hora fins que vaig trobar amb un replec d'una butxaca, pues, el tíquet, que es pensava que m'estava fent l'interessat, hòstia, Humphrey, ens està aquí, vull dir, és un sabotejador simpàtic, però bueno, vol acaparar l'atenció i coses d'aquestes. No és veritat, o sigui, finalment vaig trobar el número, em van donar un lot de pel·lícules i després les vaig regalar a una noia perquè em va dir que li agrava molt i a mi em va agradar la noia, llavors, o sigui, em va agradar d'una forma, vull dir... purament estètica, no? O sigui, contemplativa. O sigui, ara tampoc, si escolta això la meva parenta, que tampoc pensi malament, no?
0: Ara que ja hem posat el nostre granet de sorra en aquesta celebració dels 20 anys del Crip Show, és moment de parlar de què s'ha fet en aquesta edició. Ja va tocant, no?, aquesta altura del programa. Una edició que, per cert, ha crescut un 50% en públic, segons l'organització. No està gens malament. Sembla que això de fer efemèrides atrau a molta gent. Com sempre, la millor manera d'arrencar la crònica és a partir del palmarès. Dèiem al principi que el puntal del festival és la projecció i concurs de curtmetratges. Doncs anem a veure quins han triomfat aquest any. Primer de tot, dir-vos que el jurat estava format pel Colton Woolworth, que és mecenes tant de l'idíl·lic com del festival, també ressenyador via Instagram i té el podcast d'entrevistes Escolton. La Ivana Miño, que és actriu i forma part de l'equip directiu del Tabaca Film Festival, que és un festival del Pirineu especialitzat en mitologia. La Natàlia Ferreiro, que és coordinadora de vestuari de cinema. MG Rockenworth, fotògrafa i community manager amant de l'underground. I Xus García, que és documentalista i organitzadora pre-Halloween Market. Com sempre, es van asseure a deliberar tot dinant. Sempre les deliberacions funcionen millor amb un plat a taula, i van decidir els següents guanyadors. El guanyador al Premi Serra Circular va ser Borgs, que també va guanyar el Premi a millors efectes especials. Veureu que alguns curts no els comento perquè no els he vist. Jo vaig poder anar divendres, dissabte no, per tant m'he quedat amb les ganes de veure el guanyador. El Premi a la millor direcció va ser per Sam Ortí, per el curt El Aspirante. El Premi a millor guió per Celia Galán, per Ginoide, que el van poder veure al CIFI Barcelona, recordareu que en van parlar, i de fet va ser guanyador en la secció de curts fets a Catalunya. De què va? Doncs de com es distingeix si algú és un androide o no, en aquest cas un ginoide perquè és una dona, i on comença i acaba la percepció d'un mateix, l'autoconsciència. O sigui que realment parla de molts temes d'identitat, més enllà del que és la intel·ligència artificial. El Premi Millor Interpretació va ser un premi exaequo, un va ser per Alejandra Pino, de Ginoide, i l'altre per Daniel Raimond, per The Sentry. El reconeixement a millor animació va ser per Closing Hour, de Tim Sming, i la millor fotografia per Barlevas, de Malu Jansen. És un curt duríssim, aquest, sobre les acusacions injustes de bruixeria. És en blanc i negre, molt cuidat, molt bonic. Té unes cançons a capella precioses. Sé d'uns quants que van gravar vídeo en un moment concret, perquè una cançó que es va repetint els hi va agradar i van dir vaig a buscar-la després. O sigui que jo crec que, a part de fotografia, potser es mereixeria algun altre premi, també. Curiosament, el premi millor banda sonora va ser per un curt d'animació, Sequential, de Bruno Caetano. És un curt molt curiós que combina stop motion amb animació digital i ho fa d'una manera, doncs vindria a ser per distingir el que és la realitat del que és la imaginació. La realitat és amb stop motion i la imaginació amb animació digital. La veritat és que és molt original, ens va agradar molt. I mira, s'han portat el premi a la millor banda sonora. El premi millors efectes visuals va ser per The Bennett, de Lisette Vlasak. I també hi va haver mencions especials del jurat en aquesta edició. Un va ser per The Rack, de Cine Cisterna, que és un curt en què hi ha una mena de catifa que es desfà de cadàvers. El jurat va dir que van donar aquest premi per visibilitzar la gent gran, un col·lectiu sovint oblidat, a través d'una faula divertida, salvatge i punyent. Tota la raó té el jurat. L'altra menció especial és per Clow Song, de Brady Duward, per retratar l'univers dels pallassos des d'un sentit de l'absurd extraordinari, utilitzant la música com a mirall de la nostra part més ridícula i humana, diu el jurat. Llavors hi ha Pimple, de Fernando Alle, per aconseguir una història fresca, motivadora i hilarant, amb recursos limitats, sense defugir la cruesa del bullying en la infància. Aquest sí que l'he vist i és molt curiós, perquè va d'un gradapús assassí. No diré més. A veure, la varietat de curts premiats també demostra la varietat de els curts projectats. Tant et trobes curts dramàtics de pell de gallina com acudits visuals, obres més artístiques o conceptuals. És la màgia del Crip Show, senyors. Més enllà de les projeccions de curts, el Festival Badaloní també s'hi projecten pel·lícules. Una de les que es va projectar, que abans en parlava Antoni Benages, és O Apòstol, que es va fer a la secció d'Òpera Prima. Havia de venir el seu director, el Fernando Cortizo, a fer una sessió de preguntes i respostes, però per raons de salut d'un familiar directe li va ser impossible venir. Una pena, perquè després de veure-la hi ha mil coses que voldríem preguntar. Particularitats de O Apòstol? Doncs s'ha convertit en una pel·li de culte, malgrat que ha estat molt maltractada per la crítica i és bastant difícil de trobar. Està feta amb stop motion, a nivell tècnic és impecable i és molt espectacular. La pel·li és gallega, està rodada en gallec i té un dels puntals de la mitologia d'aquelles terres, la Santa Companya. Aquesta comitiva espectral és importantíssima a la trama i tot es mou amb l'excusa i seguint la infraestructura del Camí de Santiago. El punt de partida és que un parell de presos s'intenten escapar del presidi i un li diu a l'altre que té unes joies de gran valor amagades a la casa d'una dona gran d'un poble molt petit, perdut, enmig del bosc, que acull peregrins del Camino Santiago. En la fugida, només un dels dos presos aconsegueix escapar-se, que és el que no havia estat mai en aquest poble, i serà el nostre protagonista. Ell anirà a aquest poble una mica per casualitat i acabarà veient que hi passen coses molt estranyes, molt truculentes, que aniran pujant de to a mesura que avança la pel·lícula. A mi m'ha agradat molt, us recomano que si la trobeu la manera de veure-la no us n'esteu. Alguns dels afortunats que van comprar les entrades d'hora es van endur el DVD de la pel·lícula, per tant, podeu esbrinar a veure qui té aquests DVDs perquè us el deixin per poder-la veure, perquè realment és molt, molt xula. Una altra de les pel·lícules que es va projectar, en aquest cas com a cloenda i amb un format especial, va ser Bigotten. És una pel·lícula dels Estats Units, una pel·lícula experimental, d'aquelles que volgudament es veu malament, dels anys 90, i està escrita, produïda i dirigida per Edmund Elias Mirhait, que és la seva òpera prima. El film tracta, segons la Wikipedia, de la història del Gènesis en un món similar al de la Terra. Jo dic segons la Wikipedia perquè la realitat és que és una hora i vint d'imatges de tortures, violacions, i és tremendament incòmode de mirar. No només pel que ens està mostrant, sinó per la qualitat del vídeo, que és volgudament baixa. I us preguntareu, llavors, per què veure-la? Doncs molt senzill, perquè formava part de la sessió musicada per l'Agustí Bosoms, que s'ha convertit en un clàssic del festival, és tot una experiència. Allà no es va a veure la pel·lícula. Jo ja fa uns quants anys vaig veure Tetsuo en aquesta mateixa sessió i us juro que no és una pel·li ni que hauria vist en un altre context ni que tornaria a veure. Es va veure la performance i a sentir la música en directe. I no, dic sentir, no només escoltar, perquè va més enllà de l'oïda. Se sent en tot el cos. Està molt pensada per arribar-te per tots els sentits. Aquest any la novetat és que per celebrar el 20è aniversari del Creepshow es va crear un cor per aquesta sessió. Vam parlar amb el seu director, en Paul Isern, just abans de la sessió. Com ha estat aquest encàrrec de que creïs un cor específicament per aquest espectacle de cloenda dels 20 anys del Creepshow?
8: Doncs mira, ha sortit perquè, bueno, jo, ma mare i així, és amiga d'Antoni, que és qui porta el festival, i també amiga de l'Agustí, que és qui s'encarrega cada any de fer aquest, bueno, d'aquesta pel·lícula amb música. I mira, em van contactar perquè van dir, escolta, aquest any que fem 20 anys volem fer alguna cosa especial, volem fer la grossa, muntar un cor, no sé què. I clar, jo estudio cant al Liceu i ja tothom sap que estudio música i així, llavors em van dir, escolta, Pol, tu podries muntar algun cor, no sé què. I van així, una mica, superimprovisat, però jo crec que superbé.
0: Quanta gent forma el cor i d'on l'has tret? O sigui, quins perfils tenen?
8: Mira, hi ha gent molt diversa. Som unes 12 persones, 11-12 persones, em balla algú. Mira, som gent del cor jove, que és el cor on porto cantant des que soc, des que tinc 16 anys, al Palau. També hi ha gent de l'Orfeo Català, sí. I després hi ha cantaires de l'Orfeo La Lira, que és, bueno, que al final és el lloc on hem estat assajant. Per tant, hi ha gent que des que té un superior de cant fins que gent que porta cantant al món coral des, com a hobby. Per tant, també és bonic això, perquè ens hem trobat una sèrie de persones que tenen un nivell molt diferent, però estem fent música tots plegats per això, i és molt guai.
0: I el treball amb l'Agustí com ha estat? Ell ha fet una creació musical i vosaltres una altra? O com ha anat exactament? Com es planteja un muntatge d'aquest tipus?
8: Doncs mira, hem partit d'una peça de Tim Barclay, que és Songs to the Siren, vale? I el que hem fet ha sigut, a partir dels acords, doncs, treballar sobre els acords de la peça, que els hem harmonitzat per quatre veus, per un cor, i a partir d'aquí és anar als límits del que són aquests acords, quines sonoritats podem trobar amb el cor, quin so podem treure cadascú, és, trobem, bueno, la part més humana, més cultural, però fins i tot també la part més celestial, o sigui, és com trobar els contrastos.
0: És que jo m'imagino un cor que tothom ja pensa en un cor igual a clàssic, i aquí esteu en una pel·lícula de terror, que l'Agustí també sempre tira cap a una banda molt eclèctica. Això ha de ser un repte majúscul, no?
8: És un repte majúscul, però jo crec que aquesta unió d'aquests dos mons i que es fonguin amb això és supermàgic i és per mi, a mi m'encanta.
0: Ara jo he vist que fèieu l'assaig. Com ha anat aquest assaig, aquest primer contacte amb les dues peces?
8: Clar, ha sigut ben bé avui la primera peça de contacte amb la pel·lícula, els cantaires, el Kenzo Mishima que posa la base electrònica. Per tant, avui realment ha sigut l'únic assaig tots junts. Per tant, ha sigut, bueno, el que treballem que és sobre la improvisació. I també és bonic que sigui així, no? Que ens trobem el dia de l'assaig general, que intentem buscar el que puguem, el millor que puguem, i ja està. Però també és això, o sigui, un dia de trobar-nos i que la música parli com per si sola i per la pel·lícula.
0: He vist la promoció i deien, no s'enregistrarà, no es repetirà, això ho has de viure. Clar, que tota aquesta feinada per un dia en concret, a tu t'agradaria que això tingués algun tipus de, no sé, repetir-ho en algun lloc o algun context?
8: Bé, no sé, també és la màgia, no?, de que sigui avui i que sigui efímer. Al final, doncs, ens hem trobat tots, tothom ha intentat quadrar agendes de mil coses per trobar-nos avui i fer això. I també és bonic que sigui avui, que sigui estrena mundial d'aquest Creepcore i d'aquesta pel·lícula, que serà brutal.
0: O sigui que m'estàs dient que també podria ser bastant impossible que es repetís.
8: Seria bastant impossible, jo crec. Però bé, si tothom pogués, endavant, per què no? Però jo crec que es quedarà amb una efemèride d'un dia.
0: Hem de dir que el cor va estar fenomenal, va fer irrepetible aquesta sessió, de fet, eren els cantaires els que portaven el pes de la banda sonora i va estar francament bé. i un gruix important de les seves intervencions, curiosament, tot i ser doncs, cantants del Liceu, de l'Orfeó, no eren cants, sinó laments, crits i també efectes sonors, com el de picar-se la pell, ho van fer bastant sovint. És una forma bastant particular d'explotar el cor. Un cop acabada la sessió, vam voler parlar amb l'Agustí Bosoms perquè ens expliqués com es va idear aquesta producció. Primer de tot, preguntar-te, Agustí, deies abans de que comencessin l'espectacle que la teva experiència amb Bigoten, la teva primera experiència va ser un no com una catedral. Explica'm això, aquest encàrrec, quan va venir i el perquè d'aquest no, i ara sí.
9: No, bueno, amb el Toni Benages, el director artístic del festival, sempre ens hem fent recomanacions, sobretot ell més que jo, que és qui en sap, no? I aquesta pel·li pues, me la va passar... Jo diria que, no sé, si el segon any així que començàvem a fer coses musicades, vull dir, i jo la vaig veure i vaig dir, hòstia, Toni, no, jo ara no ho veig, això és molt desagradable, tal. Devia ser 2015, 2016, no ho sé. I, bueno, si acabes més endavant, no sé, allò que tires la pilota endavant, i dic, bueno, doncs et passo una altra proposta. Llavors, com que ens hem passant propostes, i ja es va quedar com allà oblidada. Però jo la tenia aquí al cap i dic, això quan fem alguna cosa així que puguem fer alguna cosa més gros, i llavors l'opció va ser, jo els hi vaig proposar jo, abans que em diguessin pel·lícula els hi vaig dir, fem 20 anys, bueno, feu 20 anys, jo no he estat 20 anys però ja m'entens, és la pel·li per fer, i res de Doom Metal i aquestes coses, sinó crec que hem de fer alguna cosa de contrast, i jo feia molt de temps que volia fer un cor també, portar un cor aquí, perquè el Círcul té una... Bueno, té un esperit molt antic i la peli vol tenir aquest esperit de com algo ancestral que es descobreix la història de la Mare Terra, de Déu, de la creació de les coses, no? Engendrat, no? Com s'engendra la vida. I llavors, com la veu és l'element perfecte per simbolitzar fragilitat i poder. Llavors... tota aquesta palla mental ha anat creixent des d'abans de Setmana Santa.
0: I com ha sigut per tu, després de l'experiència de Tetsuo, que ja va ser una experiència dura de musicar i també per l'espectador, no? Que no és una pel·lícula per tothom, avui posar-te a fer Bigoten?
9: En quant a producció meva, ha sigut molt més fàcil que de Tetsuo, perquè Tetsuo, jo sempre intento respectar moltíssim la peli. Per tant, si hi ha banda sonora, l'hem deixat igual que hem fet aquí. El que passa que la banda sonora, comparada amb la de Tetsuo, la de Bigoten, és completament etèria. Hi ha uns grills, un so de bosc, una mica de mar, i hi ha un senyor amb un micro, crec que jo l'he vist vídeos, o sigui, fent-se així amb un micro, saps, per fer els cops dels batecs del cor. Vull dir, són coses molt senzilles, perquè la pel·li explica molt, no? Llavors el que hem fet és deixar-ho i nosaltres integrar sons a sobre. Tetsuo és... oposat, era, vam fer servir la banda sonora com a base, com a sincronia. O sigui, va ser una bogeria. Perquè el Marc Ullot, que va ser el primer bateria, amb els cascos a rebentar perquè anéssim tots a puesto, llavors tot havia d'anar clavat. El ritme de la pel·lícula era molt ràpid a Tetsuo, aquí és completament lent, tot i que les escenes són molt llargues i passa, hi ha molts talls, però les escenes són llarguíssimes. Llavors, no passa res si entrem una mica més tard, més d'hora. Llavors ens donem la llibertat de moviments molt més gran.
0: I aquest cop heu tirat més de performance, trobo jo, no? De dir, de moure el cor, ara comença darrere, després el lateral, després davant, la màquina de fum, no? Els llums...
9: Ofega fum. Sí, perquè jo em conec molt bé el Círcul. I llavors, des de sempre que pensava, aquí, un cor aquí dalt, saps? Vull dir, hòstia, jo això un dia ho hem de fer, llavors ho hem fet avui. Llavors, la part de moure's, d'envoltar el públic, que la gent no sàpiga ben bé què passa, d'on venen els sons, és una mica el concepte de la pel·lícula, no saps ben bé si que estàs entenent què passa, d'on surten les coses, què és allò, és una polla, és un màstil, jo tinc, si llegessis el guió, tinc coses que no, poso jo perquè no sé què hi ha a la pel·lícula, sí que perquè es veu un pal, jo no sé si és un penis o és, un pal, no ho sé, no ho sé, llavors em faig prevencions així, o sigui, quotes així. La veritat, el cor, amb el poc moviment que ha fet, jo crec que ha omplert moltíssim. O sigui, que més que performance, jo crec que és que la veu fos l'element principal.
0: I sensacions, ara que ja has acabat l'espectacle, que s'ha tancat la part cinematogràfica dels 20 anys del Creepshow?
9: Home, amb una mica de descans. Començo a descansar, que portem uns mesos de molta feina, però molt content, molt content. La veritat és que en Pol, vine cap aquí, en Pol ha fet una feina extraordinària dirigint el cor, i en Pol Isern, i jo molt content. Tu com estàs?
8: Jo, catàrgic. Estic que he sortit aquí, bueno,
0: volant. És que hem parlat just abans, ara l'abans i el després què?
8: Molt content, molt content. Molt millor del que hagués pogut imaginar. Quan estem tots junts, i llums, so, la peli, el públic, el cor, és com tot es fa com un, bueno... Sí, molt guai, molt guai. I la gent del cor s'ha passat superbé, que és el més important, també. La gent ha gaudit molt. Bueno.
9: Sí. S'han passat molt bé, jo crec. Jo, bueno, he vist les cares, jo m'ho estava passant bé. Jo solc patir aquests bolos perquè porto molta feina darrere, estic controlant tot, i avui era com... Tampoc no cal que et faci tot el que m'he previst, saps? I llavors això normalment no ho puc fer, perquè porto molt alt pes de tot, i tenint-te tu allà, m'has ajudat moltíssim, perquè, clar, el cor era la peça clau, jo
8: Exacte.
9: Crec.
8: Exacte. I també és superbonic el fet que ara han passat coses que mai han passat als assajos, que s'han donat justament en el moment, perquè havien de ser així, coses que hem improvisat... Jo crec que això és el millor de tot. Que hem entrat dintre d'una energia, d'una bombolla, que ha permès que poguéssim explorar fins als límits de tot. Llavors ha sigut superguai. No?
9: És marca de la casa Creepshow.
1: I tant.
9: Que passi, sí, que hi ha una quota, un fi, que és en anglès, no sé com es diu, en català, ara, o sigui, una part que ha de ser... No saps què cony passarà.
8: I això, guai,
9: els assajos ja els hi anava dient, però ja, però quan estiguem allà... Sí. Llavors, jo els hi he anat explicant una mica coses fins a l'últim moment, perquè si els hi explico tot des del principi, m'haguéssim engegat. Sí.
8: Anat mica en mica, perquè, clar, hi ha molta gent aquí que ve del món de la clàssica, que això no estem gens acostumats a fer coses d'aquestes, però és que ens hem passat molt bé. I, bueno, és una, ens hem obert un món que no coneixíem, bueno, i és molt guai, és molt guai.
0: Més enllà de les projeccions, el Creepshow també va ser l'escenari on es van fer públics els curts finalistes dels Premis TAC, que s'entreguen el 31 d'octubre al Cardo Terror. Recordem que són curts que s'han projectat, i en els casos que hi ha concursos han guanyat, en els festivals que formen part d'aquesta associació. I són curts fets per equips catalans. La majoria de vegades són rodats a Catalunya mateix, encara que en molts casos són gravats en anglès. En aquest cas, els 5 curts finalistes als Premis TAC va ser Pálpito, de Marisa Crespo. Us en vam parlar quan vam fer l'especial de la Cucullona, perquè va ser un dels que va guanyar. Utilitza el gènere fantàstic per parlar de qüestions com la immigració il·legal, l'explotació d'aquests immigrants, com a vegades la intuïció es menysté. L'altre finalista és Ginoide, de Celia Galán. Us n'hem parlat al llarg d'aquest programa, per tant, era com el... Obvi que hi havia de ser, perquè allà on va arrasa. La Valla, de Samorti. Lo que te falta, de Sara Bermejo. I Imago, de Rafa Dengra. Aquest últim fa molt de temps que el vull veure i cada cop que el vull veure passa alguna cosa i no puc assistir a la sessió. O sigui que tinc moltes ganes de veure els 3 curts que em falten. I bé, queden encara festivals de l'estiu, per tant hi ha opcions que els pugui veure. Si no, el Cardo Terror, el mateix dia que s'anuncien els guanyadors, perquè recordem que hi ha més d'un premi, doncs aquell dia es projecten tots. Per tant, marcat el calendari 31 d'octubre per veure aquests curts. Aparcant ja l'àmbit cinematogràfic, el Creepshow també té una vessant literària. El dissabte 4 de juliol es fa una sessió de tertúlia, de presentacions amb diferents autors. Aquest any no ho cobrirem amb l'idíl·lic, perquè resulta que pràcticament tots, menys un, ja han passat pel nostre programa amb els mateixos llibres i, per tant, no volem ser repetitius, però és un acte que ens agrada molt, que és el pati de l'Hotel Sol i Mar, sota una figuera que fa una ombra impressionant. L'any passat feia molta calor aquell dia i s'hi va estar genial. La veritat que per l'espai ja val la pena. Per tant, si podeu assistir, assistiré perquè ho passareu molt bé. A més, el festival també té des de fa uns anys un concurs de relats terrorífics. En la sessió literària es donarà a conèixer el guanyador. De moment, sabem els finalistes, que són El cant de les dones ocell, de Xavier Fenosa, El moment just, El lloc adequat, de Mariló Álvarez, El tren fantasma del traspàs, d'Eulàlia Pagès, Fotografies de família, de Josep Maria Prió, i La gran C, de Mariló Álvarez. Per tant, Mariló Álvarez té dos relats dins d'aquest pòdium, per tant, està ben posicionada. I sabem que hi ha nivell, perquè tant ella com la resta de noms que veiem en aquest rànquing són autors que ja han publicat i que són coneguts en el mundillo de la literatura fantàstica en català. Per tant, si heu participat i el vostre curt no està en aquest rànquing, no passa res. Vull dir, amb aquest nivell és complicadíssim. Veurem qui guanya, però no serà en aquest episodi que nosaltres deixem aquí. Ens ha encantat fer aquesta crònica, ja que el Crip Show és un festival que estimem molt i que hem gaudit a tope. Com sempre, volem donar les gràcies als nostres mecenes de l'Aixeta que fan possible que ens anem movent per tota Catalunya. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Jep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i en Dani Gómez. Tornem d'aquí uns dies, si no passa res, parlant amb dues autores de Romantes i de Quilòmetre Zero i de les seves experiències publicant i autopublicant. No us ho perdeu, adeu-siau.
10: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
11: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: My mind's telling me no.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carrer, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 3 de juliol de 2026. L'atur al Maresme experimenta un lleu descens al juny i tanca el mes amb 18.316 persones desocupades. Sergi Ferrer.
2: Tal com recull l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el nombre de persones registrades com a aturades al Maresme se situa en 18.316. Tot i aquesta lleu millora, el perfil majoritari de la persona aturada es manté inalterat. Continua sent una dona, 58,35% del total, major de 54 anys, 40,17%, amb estudis secundaris, 68,44%, i en situació d'atur de llarga durada superior als 2 anys, amb un 36%.
1: Detinguts 5 menors com a presumptes autors de l'atac homòfob contra un altre menor al barri de Vistalegre de Mataró. Martí Capçada.
3: Dimarts van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mataró 5 menors que haurien comès la presumpta agressió homòfoba contra un altre menor la nit del 21 de juny al barri de Vistalegre de la capital maresmenca. En concret, se'ls acusa d'un presumpte delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats públiques i lesions lleus.
1: Tordera participa diumenge en una nova campanya del Mulla't, Jordi Duran.
4: El proper diumenge, durant el matí, de 9 a 1, l'Associació de Voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Els beneficis de la venda d'aquests productes també es destinaran a la Fundació Esclerosi Múltiple.
1: I la penya solera barcelonista de Calella celebra el seu 68è aniversari amb una revetlla popular i un dinar de germanor, Sergi.
2: Dissabte, a partir de les 9 de la nit, tindrà lloc la tradicional revetlla popular al Passeig Manuel Puigvert, oberta a tothom, mentre que diumenge l'entitat celebrarà el dinar de germanor, una trobada bienal que reunirà representants de 28 penyes barcelonistes d'arreu del territori.
1: Bona tarda. L'atur al Maresme experimenta un lleu descens al juny i tanca el mes amb 18.316 persones desocupades. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, l'atur registrat al Maresme ha experimentat un lleuger descens durant el mes de juny, amb 15 persones menys inscrites als serveis d'ocupació respecte al maig, és a dir, un 0,08% menys. En termes interanuals, la reducció és del 3,26%, fet que suposa 618 persones aturades menys que fa un any. Aquestes darreres dades situen la taxa d'atur comarcal en el 7,86%, molt similar a la provincial del 7,85 i unes dècimes per sobre de la catalana amb un 7,49%. Tal com recull l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, el nombre de persones enregistrades com a aturades al Maresme se situa en 18.316. Tot i aquesta lleu millora, el perfil majoritari de la persona aturada es manté inalterat. Continua sent una dona, 58,35% del total, major de 54 anys, amb un 40,17%, amb estudis secundaris, 68,44%, i en situació d'atur de llarga durada superior als 2 anys, amb un 36%. Com ja és habitual, l'evolució mensual mostra comportaments diferents segons el sexe. Mentre que l'atur masculí disminueix un 0,60%, el femení registra un lleuger increment del 0,29%. Malgrat això, la comparativa amb el juny de l'any passat és positiva per als dos col·lectius, amb descensos del 3,32% entre els homes i del 3,22% entre les dones. Per franges d'edat, la variació mensual ha estat moderada. Els únics grups que registren una disminució de l'atur són els de 45 a 54 anys, és a dir, un 1,38% menys, i de 55 a 64 anys, amb un 0,31% menys. En canvi, en la comparativa interanual, l'atur disminueix en totes les franges d'edat, amb l'única excepció de les dones de 25 a 34 anys, que presenten un lleuger increment de del 0,08%. L'anàlisi per nivell formatiu evidencia un comportament diferencial del col·lectiu amb estudis postsecundaris. Durant el mes de juny, aquest grup registra un increment de l'atur de l'1,55%, concentrat exclusivament entre les dones, amb un 2,84% més. En termes interanuals, la tendència també és a l'alça, amb un augment del 5,27% de les persones aturades amb estudis postsecundaris. L'increment afecta tant les dones, amb un 6,62% més, com els homes, 3,21% més, i consolida una dinàmica que es manté des de fa pràcticament un any. La xifra de les persones en situació d'atur no ha experimentat cap variació intermensual en els municipis del Masnou, Òrrius i Sant Pol de Mar. En canvi, han augmentat en Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrils, Caldes d'Estrac, Canet de Mar, Dosrius, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt, Tallà, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. En els 10 últims municipis restants, l'atur ha disminuït. Pineda de Mar, Tordera i Mataró es mantenen com els municipis amb una taxa d'atur més elevada. En el cas de Pineda, arriba al 9,67% i Tordera i Mataró es troben respectivament al 9,60% i 9,49%. Per la seva banda, Cabrera de Mar, Cabrils, Tiana i Alella continuen sent les poblacions maresmenques amb menys desocupació. La seva taxa d'atur no arriba al 5%.
1: Detinguts 5 menors com a presumptes autors a l'atac homòfob contra un altre menor al barri de Vistalegre de Mataró. Martí Capçada, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Així és, dimarts van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Mataró 5 menors que haurien comès la presumpta agressió homòfoba contra un altre menor la nit del 21 de juny al barri de Vistalegre de la capital maresmenca. En concret, se'ls acusa d'un presumpte delicte contra l'exercici de drets fonamentals i llibertats polítiques i també lesions lleus. Com va transcendir en el seu moment, els fets van tenir lloc la matinada del 21 de juny a les festes d'aquest barri quan la víctima hauria estat increpada per un grup de joves després d'haver-se fet un petó amb un altre noi, segons expliquen els Mossos. Els agressors haurien seguit la víctima durant un tram de camí i un dels nois el va agredir fins que va caure a terra, on més membres del grup el van continuar colpejant mentre proferien insults homòfobs. Dies més tard, i després de les corresponents investigacions i gestions policials dutes a terme pels efectius de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la comissaria de Mataró, els agents van detenir, com diem, 5 nois menors d'edat com a autors de l'atac i van passar a disposició de la Fiscalia de Menors.
1: Gràcies, i l'OMCE dedica aquest juliol un cupó commemoratiu al desembarcament pirata de Premià, Jordi Duran.
4: El cupó del sorteig de l'OMCE del dia 13 de juliol, és a dir, d'aquí dues setmanes, estarà dedicat a la festa major dels pirates i premianencs de Premià de Mar. N'ha informat la mateixa organització que aquest dilluns, dia 6, farà amb l'Ajuntament un acte de presentació d'aquesta cupó especial que farà que el dia 13 fins a 5 milions d'exemplars difonguin arreu de l'estat espanyol una imatge de l'emblemàtic esdeveniment que enguany compleix els 30 anys. A l'acte, que es farà a l'Ajuntament premianenc dilluns a les 10 del matí, hi vindrà Àngel Ávila, sotsdelegat de l'ONCE a Catalunya, i Elisabet Marín, directora de l'ONCE a Mataró, que lliuraran a l'alcalde Rafa Navarro una reproducció marcada del cupó.
1: Gràcies. Canviant de qüestions, convocada a Palafolls una mobilització contra la benzinera al carrer Passada aquest diumenge amb tall de trànsit de la carretera d'accés a la Costa Brava, Marc Ferri.
5: El col·lectiu de veïns que suposa la construcció d'una estació de servei de Plenoil a l'entrada de Palafolls ha convocat una manifestació per aquest diumenge a la tarda a partir de les 6 a la nova rotonda d'accés a Palafolls situada just davant del solar on es preveu la instal·lació. La jornada està concebuda per ser reivindicativa i lúdica i per això comptarà amb la col·laboració de tractors que ajudaran a tallar la carretera d'accés a la Costa Brava a hora punta a partir de les 6 amb xiulets, samarretes, pancartes i també amb la participació dels diables de Palafolls que se sumen a la protesta. El portaveu del grup de veïns afectats, David Melgar, explica que el malestar neix del perill que suposa manipular líquids inflamables a tocar dels habitatges, a més dels problemes de contaminació lumínica, gasos i sorolls que generaria una activitat oberta 24 hores al dia en una zona residencial. Durant aquest mes, el col·lectiu ha recollit centenars de signatures, ha contractat un advocat expert en urbanisme per tal de presentar al·legacions i també ha omplert els balcons dels barris de Palafolls amb pancartes de protesta.
6: Nuestras reivindicaciones siguen siendo las mismas. Hemos incluido alguna por el camino, porque creemos que no solo queremos que no haya una gasolinera en la calle pasada 15, sino que lo que nosotros estamos sufriendo para que nuestra vida no se vea alterada por una gasolinera con todos los agravantes que lleva a nivel de contaminación acústica, de gases que se desprenden, etc., etc., pues pedimos en un pleno de que esto fuera extensivo al resto del municipio y que no se instalara ninguna actividad económica que pudiera tensar la convivencia con los vecinos.
5: La manifestació d'aquest diumenge també es manté com a eina de pressió i per tal de demanar al consistori palafollent que blindi tot el municipi per evitar que cap altra zona residencial de Palafolls hagi de patir la instal·lació d'activitats que tensin la convivència.
1: I encara Palafolls multen per equivocació una desena de vehicles a les zones exclusives per a residents que sí que podien estacionar-hi, que seguim amb en Marc Ferri.
5: Ja fa més de dues setmanes que han entrat en funcionament les zones verdes d'estacionament regulat i reservades als vehicles que tributen l'impost de circulació a Palafolls i estan al corrent de pagament. Durant aquests primers dies, però, la policia ja ha sancionat per error una desena de vehicles que sí que compleixen tots els requisits per estacionar-hi. L'origen del problema és una incidència en el programa informàtic que gestiona el sistema de control de les places. Des de l'any passat, la policia disposa d'un sistema de càmeres instal·lat als vehicles patrulla que llegeix automàticament les matrícules dels cotxes estacionats a les zones verdes. El sistema comprova si el vehicle està autoritzat per aparcar-hi, verificant que paga l'impost de circulació a Palafolls i que no té rebuts pendents. Segons ha explicat el mateix cos policial, el programa ha patit problemes de configuració i de sincronització amb les dades, fet que ha provocat que alguns vehicles autoritzats fossin identificats erròniament com a infractors i acabessin rebent una denúncia. Marta López és sergenta de la policia local de Palafolls.
7: S'han detectat errades el dispositiu mòbil que utilitza la policia local per enregistrar les matrícules i que disposa del cens actualitzat ha donat errades que nosaltres hem traslladat a l'empresa que subministra aquest servei per tal de que siguin subsanades el més aviat possible. Per resoldre aquest problema s'han d'adreçar a la policia local i automàticament aquestes denúncies, un cop comprovat que no, que efectivament estan al cens, seran anul·lades.
5: Aquests errors són puntuals, una desena, segons el cos, i la policia confia en aquest sistema per controlar les zones verdes del municipi. La policia local assegura que les incidències ja s'estan revisant i recorda que qualsevol conductor que consideri que ha estat sancionat per aquest motiu només ha d'adreçar-se a la caserna, allà es comprovarà la situació i si es confirma que la multa és conseqüència de l'error informàtic, la denúncia quedarà anul·lada de manera immediata sense necessitat de presentar al·legacions.
1: La llibreria La Llopa de Calella s'assuma al projecte de llibreries independents de la 22 de Girona. Sergi Ferrer.
2: Així és, nova etapa després de gairebé 50 anys d'història. Xavier Gamell i Lluís Vila han formalitzat el traspàs de La Llopa a la llibreria 22 de Girona, integrada en el projecte de llibreries independents que impulsa conjuntament amb la cooperativa Abacus. La preocupació pel futur de La Llopa feia temps que acompanyava Xavier Gamell i Lluís Vila davant l'arribada de la seva jubilació i constatant que no hi havia relleu generacional de portes endins. La solució l'han trobat a la llibreria 22 i la cooperativa Abacus, que impulsen una xarxa de llibreries independents, de la qual ja forma part la Quart Creixent de Palma. Els seus responsables van assumir la direcció de l'establiment el passat 23 de juny, fent efectiu el traspàs del negoci. Se'ns ha explicat a Xavier Gamell, l'objectiu principal sempre ha estat garantir el futur de La Llopa més enllà dels seus fundadors.
8: La gent del carrer no nota cap diferència perquè s'ha traspassat el nom, la història, la manera de fer, el personal, tot s'ha traspassat. Però amb això, els històrics ja podíem dormir tranquils, perquè si ens venia un patatús deixàvem les coses arreglades i aquest era el motiu fonamental, diríem, no? Assegurar que això, des d'ara i en el futur, pugui tenir una continuïtat.
2: La llibreria mantindrà la marca, l'equip humà actual i la línia de treball que l'han caracteritzat durant gairebé 50 anys. A més, Gamell destaca la solvència del projecte empresarial que hi ha al darrere de l'operació.
8: És un acord amb la llibreria de Girona que assumeixen a partir d'ara la direcció i en garanteixen la continuïtat. A més, al darrere hi ha la solvència, per entendre'ns d'alguna manera, de Bacus. I llavors dius, ostres, amb un tiro mates dos per dalt, diríem, no?
2: En una carta adreçada a clients i amics, Gamell i Vila recorden els orígens de la Llopa, oberta al desembre de 1976, quan encara hi havia molt camí per recórrer en la promoció del llibre en català. També expressen el seu agraïment als lectors i als treballadors que han ajudat a consolidar el projecte com un referent cultural de Calella i l'Alt Maresme. La presentació pública de la nova etapa de la Llopa es farà el pròxim 9 de juliol a la mateixa llibreria en un acte obert al públic.
1: Gràcies. I Tordera participa diumenge en una nova campanya del Mulla't, Jordi Duran.
4: Doncs sí, Tordera s'adhereix un estiu més i de la mà de l'associació de voluntariat al Mulla't per l'esclerosi múltiple. El proper diumenge, durant el matí, de 9 a 1, l'associació de voluntariat instal·larà una parada amb articles d'estiu amb motiu de la campanya a la plaça de l'Església. Els beneficis de la venda d'aquests productes també s'estiraran a la Fundació Esclerosi Múltiple. Ho explica Manel Salvador, de l'associació de voluntariat.
9: També s'accepten donacions directament, fan una donació. Tot aquest conjunt lo farem, fem una transferència a la compte de la Fundació per l'Esclerosi Múltiple. Després la recaudació que se fa aquest dia a les dues piscines municipals que hauran obertes, Masmora i la del centre. També ens fan una transferència a l'Associació del Voluntariat i nosaltres també lo afegim a lo que nosaltres hem recollit aquest dia.
4: Però, com per comentava, les piscines, la piscina Tordera està situada a la carretera de l'estació, sense número, al bell mig de l'illa de la Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i del Prudenci Bertrana. Aquest equipament disposa de 3 piscines de diferents profunditats i mides i disposa de serveis de vestidors, zona de bar i zona enjardinada. També és pública la piscina situada a l'urbanització de Masmora, al carrer de la Sotzena, a l'equipament on també hi ha el local social de l'urbanització, on es podran fer les donacions.
1: Gràcies. I la penya solera barcelonista... Disculpeu, la penya solera barcelonista de Calella celebra el seu 68è aniversari amb una revetlla popular i un dinar de germanor, Sergi.
2: Sí, dissabte, a partir de les 9 de la nit, tindrà lloc la tradicional revetlla popular al passeig Manuel Puigvert, oberta a tothom, mentre que diumenge l'entitat celebrarà el dinar de germanor, una trobada bienal que reunirà representants de 28 penyes barcelonistes d'arreu del territori. La revetlla començarà aquest dissabte al vespre amb una actuació dels alumnes de dansa de la Fàbrica Llobet dirigits per Laia Ferrer. Tot seguit, el protagonisme serà per la música i el ball en directe amb el Christian Domènech Trio, formació, a més que enguany incorpora un tercer músic. Durant tota la nit hi haurà servei de bar gestionat per la confraria de Setmana Santa de Calella amb menjar i begudes. El president de la penya solera barcelonista de Calella, Isidre Argelés, ha explicat que la revetlla és una de les activitats més especials de l'entitat perquè serveix per celebrar un nou aniversari d'una penya amb una trajectòria única.
10: Estem molt satisfets de poder celebrar aquest dissabte i diumenge el 68 aniversari, cosa que és molt, molt, molt important, molt important, perquè som la novena penya mundial.
2: Més enllà de la revetlla, diumenge tindrà lloc el tradicional dinar de germanor que la penya organitza cada 2 anys. En aquesta edició hi assistiran representants de 28 penyes barcelonistes.
1: Més temes. L'Orfeó Parroquial, el Delme, celebra el seu tradicional concert d'estiu a Sant Vicenç de Montalt. Martí Capçada.
3: Doncs sí, Gemma, com tu bé dius, l'Orfeó Parroquial al Delme tornarà a omplir de música l'església de Sant Vicenç de Montalt aquest dissabte 4 de juliol amb una nova edició del seu concert d'estiu, una de les cites culturals habitual del calendari estiuenc del municipi. L'actuació començarà a 9:45 del vespre i l'entrada serà gratuïta. El concert comptarà amb la participació de l'Orfeó Parroquial al Delme, que enguany celebra 82 anys cantant, i també del grup Coràlia, en una vetllada que combinarà música coral i esperit estiuenc en un espai tan emblemàtic com l'església parroquial. L'activitat està organitzada per l'Orfeó amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i la parròquia de Sant Vicenç.
1: En cultura, el Nomad Festival obre portes avui a Malgrat de Mar amb una aposta clara per les activitats infantils. Laura Téllez.
11: La cinquena edició del Nomad Festival obrirà portes avui a les 6 de la tarda al Parc Francesc Macià. La proposta torna a incloure enguany concerts i altres espectacles, una zona de food trucks i un mercat amb estants de dissenyadors locals, projectes d'art, joieria artesanal i complements. Jordi Lluís Ferrer, regidor de Turisme, destaca que enguany hi ha una aposta clara pel petit Nomad, que programa activitats i espectacles pensats per als infants.
12: Hem treballat molt l'aspecte del petit Nomad, que s'ha engrandit bastant, no?, el petit Nomad. Aquí treballem molt tot aquest aspecte sensorial, tot l'aspecte tàctil, de jugar amb tot el que és el món dels infants, i ho deia, no?, l'espectacle de màgia, el taller de mandales amb aquest taller infantil de mandales de colors, on ells creen unes peces úniques amb fils, amb formes, amb colors. És molt manipulatiu, per dir-ho així, no? A més, també tenim els jocs de fusta gegants, espectacles de màgia familiar, que és un aspecte que no volem abandonar mai, no?, perquè tot això també ho anem lligant amb altres coses.
11: El Nomad Festival d'enguany també inclou tributs a Melendi i Fito i Fitipaldis, vespreig de rumba i l'actuació del DJ Peñafil. Ferrer recorda que aquest disjockey és molt gratenc i que surt de l'espai jove.
12: Ja l'any passat havíem parlat amb ells i va venir per primera vegada un disjockey de Malgrat, un noi que surt de l'espai jove, un noi que surt de tota aquesta feina que s'està fent amb joventut i que va començar fent classes i fent cursos a joventut, i és el Jorge Peñafil, i estarà 2 dies. I això ens fa molta il·lusió, de veritat. I ell farà el tancament del festival. Per mi és una novetat important. També repetim el bingo musical i, com no, una cosa que ja anem treballant molt, allò que diem els vesprets, que es diuen Casa dels Tardeos, no?, que en aquest cas doncs, tenim un dedicat a Melendi el divendres i el dissabte és dedicat a Fito i Fitipaldis. Jo penso que és un festival que s'està consolidant, no?
11: El regidor de Turisme assegura que els objectius del festival són, d'una banda, convertir Malgrat de Mar en un punt de referència cultural, musical, familiar i de mercat, i de l'altra, ser un espai de trobada per a les persones.
12: El tornem a organitzar amb l'objectiu claríssim, no?, d'esdevenir un punt de referència tant a nivell no només cultural, sinó que diria musical, diria familiar, diria fins i tot de mercat, i que Malgrat de Mar estigui, diguem-ne, en el mapa, no?, i que, a més, ompli molt les expectatives de molta gent. Jo penso que és un festival on la gent es troba, on ve a trobar-se, on ve a parlar, i és, ho deia l'altre dia un amic meu i em va agradar molt la frase, diu, és que, Jordi, l'estiu comença ara. Diu, almenys per la meva família comença ara, perquè veurem uns amics que ens veiem un cop l'any, però ens veiem al Nomad. I fa 5 anys que es fa el Nomad, i fa 5 vegades que ens veiem.
11: El Nomad Festival obrirà portes avui a les 6 de la tarda, tant aquest divendres com demà dissabte. L'horari d'obertura s'allargarà fins les 2 de la matinada. Diumenge el recinte estarà obert de 5 de la tarda a la mitjanit. L'accés al festival és gratuït, però cal reservar entrada de manera anticipada per garantir una millor organització i controlar l'aforament.
1: Gràcies. I la Festa Major La Minerva a Llavaneres reforça la programació jove amb música, jocs i una banyada nocturna. Martí Capçada.
3: Així és, la Festa Major tornarà a reservar un espai destacat pel públic jove amb una programació específica que combinarà música, creativitat, jocs i activitats refrescants. A més de la tradicional nit jove, el programa incorpora aquest any 5 propostes pensades especialment pels més joves. Un karaoke al Parc de Can Rivière, un taller de samarretes de Festa Major, la gimcama anomenada la Canriada, una tarda jove i la banyada nocturna a la piscina municipal. Les activitats començaran divendres 10 de juliol amb una tarda de karaoke oberta a tothom al Parc de Can Rivière i continuaran dimarts amb el taller de samarretes adreçats a infants a partir de 6 anys perquè puguin dissenyar la seva pròpia peça per lluir durant la festa. El dijous serà el torn de la gimcama jove al Parc de Sant Pere, una activitat per equips que posarà a prova l'enginy dels participants i que també inclourà premis pels guanyadors. La programació culminarà el diumenge amb una de les cites més esperades, la banyada nocturna a la piscina municipal amb música de Humes DJ i entrada reservada per joves nascuts a partir del 2010. Per participar en algunes d'aquestes activitats, com per exemple el taller de samarretes, la gimcama o la banyada nocturna, caldrà fer inscripció prèvia dins dels terminis establerts.
1: En esports, prop de 200 esportistes seran guardonats a la Gala de l'Esport de Malgrat de Mar, que tindrà lloc aquest dissabte. Laura Téllez.
11: La tercera Gala de l'Esport reconeixerà 15 esportistes malgratencs de manera individual i 16 equips locals. L'Ajuntament de Malgrat de Mar, a més, lliurarà un guardó a 3 esportistes del municipi que fan esport fora del poble. En total, 191 esportistes pujaran damunt l'escenari que es muntarà al pavelló Germans Margall aquest dissabte al vespre per rebre un reconeixement esportiu. Miquel Àngel Ruiz, regidor d'Esports, assegura que del que es tracta és de premiar l'excel·lència esportiva, no només pels resultats obtinguts, sinó per l'actitud i constància.
13: La Festa de l'Esport és, sobretot, sobretot que les entitats puguin premiar els seus esportistes que durant tot l'any han estat fent una campanya especial. Aquí no es tracta de que l'equip o guanyi o no guanyi, es tracta de tot en conjunt tot l'any, que l'actitud d'aquell equip hi ha estat de sobresalient, no? Diguéssim. Hi ha alguns esportistes que han destacat més. De fet, com a ajuntament seguim amb allò de premiar a esportistes malgratens que no fan esport a Malgrat. Aquest any tenim 3 esportistes.
11: Ruiz ha avançat que la gala inclourà una novetat, però que és una sorpresa.
13: La festa de l'esport, que la farem aquest dissabte 4 de juliol, a 8:15 de la tarda, començarem. Hi ha alguna novetat? Sí, hi ha alguna novetat, però no la podem dir, perquè és una novetat. I això el públic s'ha de trobar allà, al moment. Farem el mateix de sempre, 191 esportistes premiats i, bueno, pues això, que serà una gala molt xula, molt dinàmica i, bueno, jo crec que la novetat que introduïm pot ser molt, molt maca.
11: El regidor d'Esports diu que el format de gala es manté i està consolidat. Això sí, Ruiz espera poder anar afegint alguna cosa més en cada edició.
13: Es manté aquest format tipus gala, que és cert que aquest any afegim una cosa més i a veure si cada any es pot afegir una cosa més, perquè crec que és una gala que pot donar per molt, però que de moment l'estem fent d'aquesta manera, la tenim una mica ja, com diguéssim, com consolidada.
11: La tercera gala de l'esport de Malgrat de Mar començarà aquest dissabte a 8:15 del vespre al pavelló Germans Margall i s'allargarà fins les 9 de la nit.
1: I el circuit 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera aquest dissabte, Jordi.
4: La moció d'hoquei patins a formatiu viurà un cap de setmana d'alta intensitat aquest dissabte 4 de juliol amb l'arribada del circuit 3x3 de Catalunya Tour a Tordera. Aquesta parada es presenta com una cita clau en el calendari, ja que deixa la competició ben encarada i serveix de preàmbul perfecte abans de la disputa de les finals. Després de l'èxit de les jornades anteriors a Igualada i Manresa, el torneig aterra a un municipi amb una profunda tradició i passió per l'hoquei sobre patins. S'espera que les instal·lacions tordarenques s'omplin d'aficionats familiars i, sobretot, de joves talents disposats a demostrar les seves habilitats en una pista reduïda. El circuit 3x3 Catalunya Tour no és només una competició, sinó una eina estratègica per al coneixement d'hoquei patins. Aquest format reduït s'ha considerat ràpidament com una de les cites de referència de l'esport formatiu a Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 jugadors de pista més el porter, tots els participants tenen molt més contacte amb la pilota. Les transicions són constants, obligant els joves esportistes a prendre decisions en fraccions de segon i millorant la seva tècnica individual. I també afavoreix un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera, mantenint alta la motivació de les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte serà decisiva per anar perfilant els equips que lluitaran pel títol en la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell que hem mostrat fins ara ha superat les expectatives i amb l'arribada a Tordera, el circuit 3x3 Catalunya Tour reafirma el seu compromís amb l'esport base, descentralitzant la competició i portant l'espectacle àgil i vibrant a diferents punts del territori.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
14: Hola, bona tarda. De moment, la situació meteorològica marcada per aquest augment de les temperatures. Avui, de fet, les màximes ja s'han enfilat cap a valors de 33 graus cap a l'àrea del Maresme Nord de Tordera, per exemple, 32 a Palafolls. Esperem que siguin les màximes, que ja no pugin més. I per les properes hores, aquesta tarda, s'ha de mantenir el temps estable i assolellat que hem tingut també aquest matí. Demà i demà passat tot continuarà igual, amb unes temperatures que van tirant cap amunt i ja veurem, estem pendents de com evoluciona la situació meteorològica de cara, sobretot, a la setmana vinent i la següent setmana, ja que alguns mapes ens indiquen que tindrem una patacada de calor important. Ja veurem com evoluciona tot plegat. De moment, calor encara frenada al llarg d'avui, demà i fins i tot demà passat diumenge, tot i que temperatures cada mica en mica, cada dia pujaran una miqueta més.
1: Molt bé, doncs aquesta és la previsió del temps per avui divendres i també pel cap de setmana. Nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem, avui és divendres i per tant parlarem de cinema, entre altres seccions que ens esperen per endavant. Fins ara, no marxeu.
15: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify.

0: Rep al teu telèfon les notícies de Tordera.
1: Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram i rep les notícies sense interferències.
0: No deixis que els algoritmes controlin què has de veure. Inscriu-te a la web de Ràdio Tordera o truca'ns al 93 764 0102 i rebràs els titulars del dia a Tordera, directament.
1: Ràdio Tordera, l'actualitat de Tordera sense interferències.
2: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem, des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera et porta una nova manera de gaudir dels millors moments amb la companyia d'històries i bona música. Desperta emocions i records al nostre costat. Escolta les playlists i podcasts de Ràdio Tordera a Spotify. No esperis, aprem a play. Ràdio Tordera, la teva música, la teva ràdio.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
3: Molt bé, moment de repassar les xarxes socials amb en Martí. Martí, bona tarda, com estàs?
4: Bona tarda, Gemma, molt bé, i tu?
3: També contenta, per fi divendres.
4: Home, sí, ja sempre ho dic, els divendres tenen un aura diferent, eh?
3: I tant, i tant, estem contents i es nota. Martí, què podem destacar avui al Maresme?
4: Doncs mira, Gemma, al Maresme s'està parlant força de residus i de com fem servir el contenidor gris, ja que una anàlisi feta a la planta de tractament de Mataró ha posat de manifest que la fracció resta i continuen acabant massa residus que no hi haurien d'anar, com per exemple matèria orgànica, roba o envasos. Això vol dir que a casa encara es cometen molts errors a l'hora de separar la brossa, i és que el problema no és menor. Quan aquests residus arriben barrejats a la planta, es poden recuperar en part, però és val a dir que perden qualitat i encareixen el procés i, per tant, dificulten el reciclatge.
3: Uh-huh. I en clau internacional, què podem destacar?
4: Doncs bé, a xarxes i també als informatius avui hi ha molta commoció per un nou tiroteig mortal a Barcelona, i és que és el 7è d'aquest any a la ciutat. La víctima és un noi de només 15 anys que va morir aquesta passada nit al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu. Segons les primeres hipòtesis dels Mossos d'Esquadra, el cas podria estar relacionat amb un enfrontament entre bandes llatines, possiblement els Trinitarios i el Barrio 18, que fa temps que es disputen el control d'aquesta zona. Els veïns van alertar el 112 després de sentir trets i veure diversos joves fugint del parc. El cas ha tornat a posar sobre la taula la preocupació per l'augment dels tirotejos i també la presència de bandes organitzades a Barcelona.
3: Uh-huh. I el tema curiós del dia?
4: Doncs acabem amb una història que dins de la tragèdia diria que ha deixat una imatge d'esperança. I és que tornem a viatjar cap a Venezuela 8 dies després del doble terratrèmol, on els equips de rescat han aconseguit alliberar amb vida un home que havia quedat atrapat sota la runa d'un edifici. Es tracta d'Hernán Gil, un vigilant de 44 anys, que ha passat, atenció, 183 hores sepultat abans de ser rescatat.

0: L'operació ha durat més de 4 dies i s'ha completat gràcies als túnels que els equips d'emergència han anat obrint entre les restes de l'edifici. Tot apunta que podria ser l'últim supervivent localitzat en vida d'aquesta catàstrofe, que ja deixa més de 2.300 morts i 11.000 ferits. Una història que s'ha convertit, et diria, en un símbol d'esperança enmig d'aquest autèntic desastre.
1: Totalment. Doncs Martí, anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. I què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
0: Doncs avui a l'Ona Maresma agafem una mica el fil conductor d'aquesta notícia tràgica que hem donat de la mort d'aquest noi de 15 anys a Barcelona i us volem preguntar als nostres oients si us sentiu segurs al Maresme, si viviu amb tranquil·litat o bé ja se us comença a despertar aquesta alerta que sembla que ja constantment només sentim desgràcies. Però bueno, per això estem nosaltres, per preguntar-vos-ho a través d'Instagram, que podreu respondre amb un sí o bé amb un no.
1: Molt bé, Martí, doncs moltes gràcies. Fins ara.
0: A tu, Gemma, fins ara.

0: avui ens acompanya a l'Ona Maresma en Leonardo Granados, codirector artístic del Festival Poesia i Més, per descobrir una mica més de prop aquest festival de poesia. Endavant, Martí.
1: Doncs sí, Gemma, tu bé ho has dit. Avui a l'Ona Maresma hem portat el Leonardo Granados, que ens vindrà a parlar una miqueta d'aquest festival que ja es pot anar a veure des del dia 1 de juliol i estarà obert fins al 12. Així que donem la benvinguda al Leonardo. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, primer de tot, gràcies per venir aquí a l'Ona Maresma. Ja em sona que l'any passat també vam fer una petita entrevista, no sé si érem tu, però aquest any val a dir que el festival arriba a la 21a edició. Quin moment viu ara mateix el festival i amb quina mirada encareu aquesta nova etapa?
2: Doncs el festival, com bé has dit, fa més de 20 anys que es va crear, el va crear Josep Palau i Fabra, i nosaltres estem molt contents d'haver agafat aquest relleu de l'Eduard Escofet amb en Gabriel Ventura, i crec que arribem en un bon moment perquè gràcies a la feina de l'Eduard Escofet, doncs el festival ha aconseguit tenir un ressò dintre dels festivals de Catalunya i a més s'ha consolidat com un dels millors festivals de poesia del país.
1: Aquest any el Festival Leonardo es presenta com una proposta que vol, segons es diu, obrir la porta a noves realitats. Què significa exactament aquesta idea?
2: Sí, amb el Gabriel parlàvem que vivim en uns temps, no?, on és molt difícil imaginar alternatives al present, no? I aleshores, per això, l'any passat vam iniciar, no?, la nostra etapa amb aquell eslògan que era d'un vers del Palau i Fabra que deia que no podem renunciar a les quimeres. I aleshores, doncs, amb el Gabriel ens hem proposat una programació que inclou artistes que ens ajuden a través de la poesia, de la dansa, del teatre, de la música, imaginar alternatives possibles al nostre present.
1: És a dir, cal posar l'accent aquí, ja que, com tu bé has dit, no és un festival únicament de poesia, sinó que, com diu el títol, és poesia i més, per tant, s'hi podran trobar diferents disciplines. Fins a quin punt es podran experimentar aquestes altres disciplines?
2: Clar, o sigui, nosaltres amb aquest festival ens proposem fer una cosa que, de fet, ja forma part, d'alguna manera, de l'ADN de la tradició catalana, que és barrejar les diferents disciplines, no? Però al final totes atravessades per la poesia. I això forma part, no?, de la tradició catalana, perquè tenim molts artistes que no només van ser escriptors o poetes, sinó que també van ser pintors o van ser directors de cinema. I estic parlant, per exemple, de Santiago Rusiñol o Mercè Rodoreda o Víctor Català, però, per exemple, també cinema, exemples més recents, no? Tenim l'Albert Serra, que és director de cinema, però també va fer una instal·lació al Reina Sofia. Tenim, per exemple, la Mary Chordà, o tenim l'Enric Casasses, o tenim el Pere Jaume, i crec que això forma part molt de l'esperit del festival, no? Fins i tot per part del mateix Josep Palau i Fabra.
1: Si no corregeix-me, Leonardo, si l'any passat la programació es vinculava una miqueta més, et diria, en una poesia potser més radical, però enguany parleu de la necessitat de bellesa en un món incert. Per què diríeu que heu volgut posar l'accent aquí?
2: Aviam, jo crec que tots els temps són incerts, no? I tots els temps són difícils. Hi ha un conte, de fet, del Quim Monzó, que es diu Regne Vegetal, en què diu que tots els temps de la història, no?, han sigut difícils, però potser hi ha hagut moments on feia falta, de sobte, recuperar la brúixola i saber què és allò que realment és important per nosaltres com a comunitat o com podem recuperar el nord, no? I aleshores ens semblava que la poesia i la bellesa, en tant que sinònimes, són un motor a l'hora de poder gaudir del nostre present i com poder, com et deia, imaginar altres mons possibles, no? Com també diria Mark Fisher.
1: Abans ens has comentat una mica per sobre el tema dels artistes, que hi ha una gran quantitat de professionals que fan possibles aquest festival, però una de les idees que destaqueu és la de donar el mateix espai i els mateixos recursos al que són veus noves i el que són els artistes ja consagrats. Per què creieu que és important fer aquesta aposta?
2: Jo crec que és important perquè es produeixi un veritable relleu generacional i que crec que això també ja està des de la mateixa direcció del festival, no? Perquè d'alguna manera l'Anna Maluquer, que és la directora de la Fundació Palau, és d'una generació més gran que la d'en Gabriel o la meva, i alhora en Gabriel també és d'una generació més gran que la meva, i crec que aquesta riquesa de diàleg ajuda a poder comprendre el món amb més diversitat i punts de vista diferents. I per nosaltres era important poder donar el mateix espai i temps a artistes, no?, que d'alguna manera ja són consolidats, com pot ser la Dolors Miquel, o el Pere Jaume, o l'Albert Roig, però donar la mateixa durada d'espectacle a un poeta jove o una poeta jove que comença o ja porta uns quants poemaris però no té d'alguna manera les mateixes facilitats a l'hora d'accedir a aquests espais, i per nosaltres era bonic, interessant crear aquest espai democràtic.
1: Per tothom qui ens estigui escoltant i ja se li comença a fer una miqueta la boca aigua d'aquest festival, val a dir, espero no deixar-me en cap, ho tinc aquí apuntat, que el festival es reparteix entre, atenció, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol, Vilassar, Dosrius, Mataró, Alella i Caldes d'Estrac. Què diries que aporta aquesta dimensió comarcal al projecte?
2: Jo crec que aporta el fet de poder visitar tots aquests pobles, que són cadascun preciosos en la seva diversitat, i el fet de poder pelegrinar pel territori, que crec que és una idea que em sembla maca i que també ja feien els poetes abans, i d'alguna manera descentralitzar, no?, la cultura catalana de Barcelona i poder estendre aquest centre neuràlgic.
1: Una altra voluntat clara que teniu com a festival és arribar a públics nous, especialment els més joves, que potser desconeixen una mica més aquest món. Com es pot fer atractiu un festival de poesia, en aquest cas, a persones que potser no hi han tingut mai una primera toma de contacte?
2: Jo crec que el primer de tot és no abaratir d'alguna manera els espectacles, no? Perquè sovint, quan pensem en apropar-nos a la gent jove, s'entén com a sinònim de fer propostes més accessibles o fer propostes més ràpides, immediates, no sé com dir-ho, perquè d'alguna manera allò els capti. Jo crec que la manera d'apropar-nos, almenys com ho hem encarat amb en Gabriel, és intentant portar propostes que realment poden interpel·lar-los, perquè hi ha artistes, com et deia, de 25, 30 anys, 20, però també hi ha artistes consolidats d'una edat més avançada. I crec que el bonic és que algú, no, jove, que pugui arribar a aquest festival i que, per exemple, vagi a veure un recital del Jordi Bossoms o el Guillem Gavaldà, es quedi després a veure una gran poeta, per exemple, com és l'Àngela Segovia, que és d'una altra generació, i crear aquests ponts i diàlegs.
1: I ara que parles de tot aquest ventall d'opcions que oferiu, recordar que la programació combina recitals, concerts, conferències, teatre, tallers familiars i fins i tot sessions de DJ. És a dir, una mica, suposo que busqueu que el públic pugui entrar al festival des de molts llocs diferents, no? Com bé has explicat.
2: Totalment, no? O sigui, per nosaltres és... La idea que teníem era com voler fer que un festival de poesia fos igual de guai que anar al Primavera Sound, no? I, per tant, si un canal d'accés potser no és tan atractiu, potser una altra porta pot ser més amable, no sé. Crec que la diversitat està molt bé.
1: Després de més de 20 anys de trajectòria, com hem dit al principi, què creieu que ha portat el Poesia i Més al panorama cultural del Maresme i també el de la poesia catalana contemporània? Una pregunta una mica més intensa, potser, ara.
2: Jo crec que el festival ha aconseguit consolidar-se com el gran festival d'estiu de la poesia, no? Perquè normalment l'estiu l'associem als festivals de música, que també n'hi ha molts i són molt importants, però també la poesia pot ser un espai de gaudi i de relax, fins i tot, a l'hora de poder gaudir de l'estiu i poder gaudir de propostes, no?, que et trasbalsin o t'emocionin o et facin passar-t'ho bé. I el festival ha aconseguit que, d'alguna manera, la nòmina de poetes que hi ha a Catalunya pugui poder anar a aquest festival i de gaudir i d'alguna manera posar una part, no, del seu art en aquest festival.
1: Molt bé, doncs, i aquí a la ràdio malauradament tenim el temps molt comptat, però crec que ha quedat molt clar la idea d'aquest festival i ens sumem a aquesta proposta cultural. Per acabar, tenim 30 segons, més o menys. Si haguessis de convèncer algú a venir al festival, què els hi diries?
2: Jo els hi diria que és una bona oportunitat de sortir de Barcelona, que a més fa molta calor, poder anar al Maresme, poder anar a la platja, poder anar a escoltar un recital o un concert i poder fer-te una cervesa allà vora el mar i poder gaudir de totes aquestes propostes tan diverses.
1: Leonardo Granados, codirector artístic del festival, moltes gràcies per venir a l'Ona Maresme i molts èxits, que segur que anirà molt i molt bé aquest festival. Gràcies per venir.
2: No, gràcies a tu.
0: Bé, doncs seguim avançant. Vinga, moment del tal dia com avui amb en Jordi Duran. Jordi, bona tarda.
3: Molt bona tarda, Gemma.
0: Comencem felicitant a les personalitats que avui fan anys.
3: Mira, avui fan any Tom Cruise, que fa aquests 64 anys, i qui no coneix a Tom Cruise, un dels actors i productors més taquillers i icònics, a través de la història de Hollywood, que el podeu conèixer sobretot per la Missió Impossible, per la Missió Impossible. És especialment conegut per la seva insistència, perquè ell sempre vol rodar les escenes d'acció més perilloses i no vol buscar dobles. També, avui és l'aniversari de Sebastian Vettel, avui fa 39 anys, l'expilot d'Alemany de Fórmula 1, que és una llegenda, ha guanyat 4 campions del món consecutius, i a dia d'avui encara conserva el rècord de ser el campió mundial més jove de la història, amb només 23 anys que el va guanyar. També avui faria anys Franz Kafka, que és un dels escriptors més excepcionals i influents de la literatura universal. Gemma, avui és un dia internacional, he trobat que avui, que era un, he trobat més cosetes, he trobat que és el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic, que és una data assenyalada a l'agenda ecologista mundial per conscienciar sobre la necessitat de reduir l'ús d'aquest material d'un sol ús, que pot trigar més de centenars d'anys en degradar-se i fomentar el consum responsable i sostenible.
0: Important, eh? Des de l'Ona Maresme enviem aquest missatge que porteu doncs les bosses de casa o utilitzeu doncs una bossa doncs de tela i així doncs no generem tants de residus, eh?
3: I tant. Quan vas a comprar, Gemma, utilitzes aquestes bosses ja reutilitzables o agafes d'allà al supermercat?
0: Quan compro poca cosa, directament ho poso dins el bolso, sense bossa. I si no, si expressament haig de comprar més coses, sí que agafo alguna bossa que tinc a casa.
3: Sí, sempre amb aquelles bosses que donaven abans antics al supermercat, però que són com de tela que encara duren, amb allò sempre va perfecte.
0: Una tote bag, eh?
3: Sí, pràcticament. Gemma, si vols, anem a passar una mica... Exacte, anem a passar a aquestes efemèrides històriques, i és que el 1886 neix el primer automòbil modern. Avui, un 3 de juliol, l'enginyer alemany Karl Benz va presentar per primera vegada al públic el Benz Patent Motorwagen. Aquest invent de tres rodes està considerat oficialment el primer automòbil de la història dissenyat específicament per funcionar amb un motor de combustió interna, el que passava que la màxima velocitat només era de 16 km per hora.
0: Anava valent, a poc a poc, què més passava?
3: El 1985 es va estrenar El retorn al futur. Hi va arribar als cinemes dels Estats Units, una de les millors pel·lícules de ciència-ficció més llegendàries de la cultura pop. Les aventures espaciotemporals de Marty McFly i Dr. Brown al bord de l'icònic cotxe de DeLorean va marcar tota una generació i va ser l'èxit de la taquilla d'aquell any. Vas arribar... Bueno, has vist aquella pel·lícula?
0: Uf, no.
3: No?
0: No.
3: Home,
0: no,
3: és mítica.
0: No, crec que no l'he vista.
3: Són de les pel·lícules, Gemma, que t'has de veure almenys algun cop per tatxar una, per ficar el tic a la llista de pel·lícules icòniques.
0: Doncs em prenc nota i la veuré aquest cap de setmana si no tinc gaire cosa a fer. Una altra efemèride important, aquesta
3: sí,
0: que ve ara.
3: Sí, he deixat l'última per la més important, i és que el 2005, i tampoc fa gairebé tant, no. entra en vigor la llei històrica per legalitzar el matrimoni entre persones del mateix sexe. Aquí a Espanya va convertir el país en el tercer de tot el món en fer-ho a nivell nacional, fer un salt de gegant en la lluita pels drets civils, just en un mes que també... s'està fent aquest mes de l'orgull.
0: Mm-hmm. Molt bé, perfecte. Doncs interessant també conèixer aquesta efemèride històrica. Mm-hmm. I l'efemèride musical, de què tracta?
3: Mira, doncs és que el 2001 Destiny Child va llançar Botylicious, que és un tema de R&B, de pop urbà, que aquest grup format per Beyoncé, Kelly Rowland i Michelle Williams tenia un ritme tan encomanadís que va tenir un impacte molt gran en la cultura popular, que la paraula Botylicious, és a dir, el títol de la cançó, va acabar sent afegida oficialment al prestigiós diccionari d'Oxford, pocs anys després.
0: Per tant, estem dient que aquesta paraula té un significat en concret, no? No només és el títol d'una cançó.
3: Sí, correcte, va acabar sent com dir que tens un cos molt bonic, que diguem-ho així.
0: Clar. Mira, de fet, si ho busquem a internet, booty és cool, sí. I licious és deliciós, per tant...
3: Ens podem imaginar. Ho he intentat dir una mica en general, però sí, arribaria a ser això.
0: Bueno, que tindria uns glutis espectaculars.
3: Sí,
0: no
3: unes natges, té unes natges boniques.
0: Molt bé, m'encanta aquesta paraula, natges. La trobo en català com molt... Molt divertida.
3: Sí, sí, sí.
0: No? Nalgues és com en
3: castellà, no, natges, nalgues, no? Natges m'agrada més.
0: Natges per riure.
3: Sí.
0: Molt bé, doncs amb aquesta cançó de les Destiny Child arribarem al punt de 57. Gràcies, Jordi.
3: De res, Gemma. Ara.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme.
3: Ràdio Tordera. Amb la xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'incendi de la Bisbal afecta unes 250 hectàrees i la hipòtesi de l'origen és un treball mecànic en una carretera. El foc ha entrat de ple a les Gavarres i crema sense control i està fora de capacitat d'extinció. La resposta està debilitada per dos incendis més en aquesta demarcació. S'ha confinat 9 localitats del Baix Empordà pel foc de vegetació que està en aquesta zona, i és que la tramuntana que bufa està complicant molt les tasques d'extinció i multiplicar els focus secundaris. La forta fumera es pot veure des dels municipis propers. Protecció Civil, important aquest fet, demana que es posposin els desplaçaments al Baix Empordà, Gironès i Pla de l'Estany des de l'àrea metropolitana per evitar dificultar les tasques d'extinció. Diuen els bombers que la descongestió de les carreteres és essencial per garantir una resposta efectiva dels serveis d'emergències. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que està preocupat i una mica emprenyat davant de l'enèsim tiroteig a Barcelona, el setè aquest any. Ha passat aquesta passada nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, arran d'un enfrontament de bandes llatines, i ha deixat, recordem, un adolescent de 15 anys mort. En una entrevista a RAC1, Collboni ha tornat a demanar més presència policial i enduriment de penes.
6: És paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes, vinculat tot, perquè tothom ho sàpiga, vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència.
5: Encara en relació a Barcelona, el Trambesòs pateix talls des d'avui pel desdoblament de vies i el canvi en el traçat a l'entorn de Glòries. Fins al 13 de setembre, la línia T4 està parcialment tallada entre les estacions de Verdaguer i el Maresme. Pel que fa a les línies 5 i 6, no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. I les germanes de Jonathan Andic i filles d'Isaac Andic han assegurat avui al jutjat de Martorell que investiga la mort de l'empresari que els tres germans eren conscients i estaven d'acord en el repartiment de l'herència del seu pare i la intenció d'ell de crear una fundació benèfica. Totes dues han declarat com a testimonis i han defensat el seu germà. Andic estava d'acord amb aquest repartiment que volia el seu pare, al contrari del que s'ha publicat últimament. I demà comença el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ. La primera etapa, que començarà a les 5 de la tarda, serà amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres amb sortida al Fòrum i arribada a Montjuïc. S'espera una gran afluència de públic als carrers en una etapa històrica.
2: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
7: I tot seguit, quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda, el que fem és remenar entre els arxius de la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Què ens expliques avui?
8: Avui, per acabar la setmana, Gemma, en el nostre particular viatge en el temps, anem fins a un altre article de la revista Reporter del juliol de l'any 94, en aquest cas. I parlem de política perquè el ple de Malgrat d'aquell mes va acabar, atenció, amb insults i agressions entre el públic. El ple de l'Ajuntament de Malgrat de Mar va acabar amb agressions i insults entre un militant del Partit Popular i un altre d'Esquerra, després que l'alcaldessa Conxita Campoy aixequés la sessió perquè el pare d'un regidor del Partit Popular, Antonio Tagua, la va insultar en el torn de precs i preguntes. El regidor Joan Carles Tagua va abandonar el ple davant de les manifestacions del seu pare, que no va voler marxar tot i la petició del seu fill. Malgrat la mediació d'alguns regidors, el militant del Partit Popular, José Hato, i el d'Esquerra Republicana, Francesc Carril, no van fer les paus i van sortir de l'edifici constitucional a insultar-se. Tal com indica l'escrit, la discussió entre Hato i Carril es va produir perquè el militant d'Esquerra va dir des del públic que el portaveu del Partit Popular, Gonçal Prieto, era un fatxa. Això ho va dir mentre Prieto defensava dues mocions d'urgència presentades pel grup del Partit Popular, que finalment va desestimar l'equip de govern, que era format pel Partit Socialista, Esquerra i Iniciativa. Els portaveus de l'equip de govern van coincidir a dir que el Partit Popular va anar al ple a provocar, però Prieto va assegurar tot el contrari. En tot cas, els portaveus dels diferents grups van lamentar els fets, que van qualificar de tristos i de lamentables. Com veieu, doncs, un episodi que no s'hauria de repetir, però que, a vegades, hem de narrar també des dels mitjans de comunicació.
7: Molt bé, Jordi, moltes gràcies. Fins ara. I bé, com sabeu, avui és divendres i quina millor manera d'acabar la setmana que fent un concurs als nostres a Sergi Ferrer, que ens tens preparat.
9: T'he de dir, Gemma, que ja hi ha gent escrivint pel grup. Imagina't
10: hola, quines hola.
9: Ganes té la gent. Ai, aquí el tenim, aquí el tenim. Imagina't les ganes que té la gent de fer aquest concurs.
7: Quina ansietat, eh?
10: Home.
7: En clau positiva, no?
10: Home, sempre, sempre. Ostres, Sergi, mira què he pensat. Posaré el jo i no s'entenarà ningú ara. I veig que estàs atent a totes, eh?
9: Sí, sí. Bueno, us explico una mica, vale? Com ja va ser tradició en aquest programa, tornen els concursos, i com no, avui, presidit per mi, torna el concurs musical. Recordem una mica ràpidament les normes. Sonarà una cançó de qualsevol gènere possible durant uns segons i vosaltres l'haureu d'endevinar. En aquest cas, doncs, juguen els locutors de l'Ona Maresma, que no sé qui tenim per aquí, així m'apunto els noms i porto la puntuació.
11: Hola.
9: Vale, Gemma.
10: Jo, Martí, estic suposo. Per aquí, també.
9: Vale.
12: A Tordera també estem preparats.
9: Perfecte, perfecte. I, òbviament, els oients doncs, també poden jugar des de casa. Però, bueno, recordem una mica el nostre funcionament, que per jo donar pas a qui sàpiga la resposta, doncs tornarem a posar en marxa el mètode jo, que ja no cal explicar-lo, és universal, jo diria.
7: El mètode jo.
9: De fet, la primera persona que em surti a mi donaré pas, vale, i haurà d'adivinar la cançó. I avui ho farem diferent, jo crec, perquè podreu dir o nom de la cançó o nom de l'artista. I ho dic perquè és una mica difícil, però no impossible avui, d'acord? Només us dono aquesta pista. Generalment seran cançons d'aquestes que sonen, però que costa trobar el títol. Llavors, quan vulgueu, comencem, i el nostre tècnic, en Marçal, doncs, quan vulgui, ja pot posar la primera cançó.
10: Ai, sé quina
9: és.
10: Oh,
9: jo també, però...
10: Sé cantar, però no sé el nom.
9: Gemma Palet.
11: Pump It.
12: Wow.
9: No és Pump It, però quasi. Crec que has dit una versió, si no m'equivoco. És una versió de Black Eyed Peas, el que has dit.
11: Vale.
9: Però la que sona és l'original.
11: Oh.
9: Tornem-la a posar. En Martí, jo crec que la sabria.
10: És que te la sé cantar, per, o sigui, sé quina és, però perfectament, sí. Però és que no sóc incapaç de dir-te el nom.
9: Si em dieu la pel·lícula, us ho conto.
11: La pel·lícula?
9: És una cançó que surt a l'inici d'una pel·lícula, doncs, molt famosa.
10: No és de Pulp Fiction, no?
9: És correcte, Martí, és Pulp Fiction.
10: Olé!
9: Primer punt per Martí, sí senyor.
10: Hòstia, això sí que no m'ho he vist venir, eh?
9: és l'inici de la pel·lícula. De fet, no us ho he comentat, però bueno, tinc curiositats per si voleu que us les comenti de cada cançó. Mm. Jo tiro endavant. És una, sí. Tradicionalment és una cançó de dansa del ventre de la Mediterrània Oriental de principis del segle XX. De fet, el so de la guitarra elèctrica imita en realitat un instrument tradicional anomenat ut, que és similar al laut.
11: Molt bé, curiós, eh? Ara que ho dius sí que té un aire així com oriental.
9: Correcte, sí, sí, sí. Doncs primer punt per Martí, que va al capdavant, però encara podeu remuntar, perquè hi ha bastantes cançons. Anem amb la següent, vinga. Martí, capçada, tens l'oportunitat de seguir avançant al marcador.
10: Ai, perquè mai no és massa tard per tornar a començar. Ai, quin és el nom? Oh, et diré... Ai, quina ràbia, és que la gent me la sap segur a sobre. Et diré sopa de cabra, però no, és que no. Que mala.
9: És sopa de cabra, ah, els sí? Camins. Sí, senyor.
10: Ai, oh, sí. Ai, clar, que burro.
9: Sí, sí, sí. De fet, la melodia principal té una forta influència del folk nord-americà, recordant estils com Bob Dylan i Bruce Springsteen, i Gerard Quintana, líder de la banda, ha confessat que la lletra és una metàfora visual de la incertesa del futur que sentien en separar-se com a banda.
10: Molt bé, doncs un temacle, eh, aquest?
9: Temacle, que, bon, per cert, Martí, dos punts, a veure si remunteu als altres. Ara ve una cançó, us donaré una pista, vale? Perquè no és un nom fàcil de dir, però us sonarà segur. Som-hi. Hòstia, és que Marçal també posa un segon o menys, eh? Però bé, crec que és Gemma, oi?
12: Sí,
9: si no m'equivoco. Vale, Gemma.
11: C'est moi, Mr. Saxo Beat.
9: Correcte.
11: You make me weep, bring me up, bring me down. Molt bé.
9: Cançó de l'Alexandra Stan, romanesa, per cert. De fet, el famós solo de saxòfon no el va tocar un músic d'estudi en directe, sinó que es va crear digitalment mitjançant un sampler d'àudio.
11: Super, molt bé,
9: m'encanta. Sumem punts. Gemma, un punt. Martí, dos. Jordi, encara tens temps per remuntar, no et preocupis, perquè, a més, ara ve un gènere... No us vull donar pistes, però, bueno, va, som-hi. Heu anat tan ràpids que no sé ni qui has escrit. Diria que ha sigut en Jordi.
11: No, després del Martí capçada... O sigui...
12: Vaig jo?
11: A les 4 i 10, a les 4 i 10 he escrit jo, Jordi, jo, Martí, jo, i ara jo.
9: Doncs fem una cosa, si ho dieu els tres alhora, us sumo un punt als tres, perquè ara mateix no tinc ni idea, us dono la conta enrere i feu...
11: Però és que ara m'he oblidat de la
12: cançó.
11: Sí,
12: jo també.
9: Torneu-la a posar.
10: La dic jo.
11: No, Martí, no siguis dolent.
10: Va, deixem.
11: Una mica més, un segon més.
12: Oh.
11: Vale.
10: Ei!
12: Enrique Iglesias! Vale.
9: Bueno, un ja ho ha dit, però va.
10: La diem?
9: Dieu els tres a la va. 3, 2, 1...
10: Bailando!
9: És correcte.
12: Jo tinc un problema amb aquesta cançó i és que me'n recordo més de la versió de Cracòvia que de l'original.
9: És veritat. Bueno, us comento una mica... Sumeu punt als tres, òbviament,
11: molt
9: perquè
11: bé.
9: Al final ho heu dit els tres. Enrique Iglesias va rebutjar per primera vegada aquesta cançó quan la va escoltar, perquè la va escriure una altra persona, i després de rebre una versió més masteritzada, es va enamorar del tema i fins i tot va aturar el llançament del seu propi disc per incloure-la. O sigui, va retrasar el llançament del seu disc per posar aquesta cançó, que al final va ser un complet èxit.
10: Home, bona decisió, no? Perquè et diria que és de les més famoses de l'Enrique Iglesias.
9: Completament, sí, sí. Hmm. No sé si ens dona temps, Gemma,
11: sí,
9: si no.
11: Sí, tant.
9: En tinc quatre més, intentem-les fer totes. Anem
11: tirant,
9: amb la següent.
11: Sí.
9: Vinga, som-hi. Diria que Martí.
11: A veure, després de Bailando, què et surt a tu?
9: Martí.
11: Jo, a mi em surt a mi.
9: Va, Martí, fes-me feliç.
11: Martí, que no t'ho saps.
9: Ha posat jo i no ho
11: que saps. Que tu m'has de voler robar l'Alba.
10: No, no, deixa'm explicar. Sé quina és i sé que és molt fàcil. Llavors he dit, vale, la sé. Però,
11: que l'està buscant al Google, va.
10: No, que no, Gemma, no, no de veritat. Ja, digues tu, home. Digues.
11: Va, jo, Gemma, digue. Satisfaction.
9: No, no, no.
12: Wow.
9: Tornem-la a posar. És probablement el riff de guitarra més famós de tota la història del rock.
11: O sigui que...
9: No és un nom fàcil per qui no sigui fan d'aquesta música.
10: A veure, dic jo un grup per dir alguna cosa. AC/DC?
9: No.
10: No.
9: No és correcte, no és correcte. Si ningú la sap, us ho dic jo, si voleu.
11: No, posem més.

0: En Marc Ferri de Palafolls us ha donat una pista. Que ell la sap segur, pel que veig.
1: És que és la típica que si no sabem amb el riff aquest tan famós, ja encara que em posis la cançó sencera no et trauré el nom, jo crec. Jo em dono per vençut.
0: Doncs us ho comento. És Smoke on the Water de Deep Purple.
1: Uf!
0: És... està basat, de fet, el riff de guitarra, probablement no, és el més famós de tota la història del rock per mi, està basat en la sinfonia número 5 de Beethoven, però està tocat a la inversa. De fet, la lletra narra una història 100% real. El casino de Montreux, de Suïssa, es va cremar durant un concert de Frank Zappa perquè un fan va disparar una bengala al sostre i d'aquí ve el nom del títol, Smoke on the Water.
2: Molt bé, carai, interessant.
1: Carai, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do. Punt per Palafolls, aquí, per cert. L'apunto. I anem amb la següent cançó, vinga.
3: Hola.
0: Gemma Palet.
2: A veure, m'he tirat aquí, com diríeu vosaltres, un triple. Bob Marley?
0: És correcte, és Bob Marley.
2: Molt bé.
0: És Three Little Birds, ja m'empates amb en Martí, o sigui que farem la última perquè per tema temps crec que anem justos, i així podeu desempatar. Us comento, el títol és Three Little Birds, els tres ocells reals eren tres ocells grossos que anaven cada dia a la finestra de la casa de Bob Marley a Kingston a menjar engrunes. És l'única cançó de la història que s'ha convertit en l'himne oficial d'un equip de futbol holandès, que és l'Ajax d'Amsterdam, de forma totalment espontània.
2: Perfecte, doncs si vols ja anem amb l'última cançó per desempatar.
0: Vinga, va, som-hi.
1: Home, Gemma, no havia ni dit la cançó.
2: I tant que sí.
0: Sí, deixem-la una mica més, va. A veure, em però surt dic, Martí Capçal...
2: Jo l'he sentit, de veritat, us ho prometo, eh?
3: A mi m'ha sonat més al mòbil la notificació que miraves tu abans de la música. Sí.
2: Pues m'esteu boicotejant.
0: Clar, jo no sé si la Gemma ha escrit abans de que sonés el primer acord.
2: Que tinc cara de mentidera.
0: És broma.
2: Ai,
0: ara
2: pues
0: no tinc ni
2: que...
0: idea, eh? Què fem? Never és que és el desempat, eh?
2: No, és que no me la sé. És que
0: sí, ara... l'acabes de dir.
2: Ah, es diu així?
1: Sí. Home, però no ho digueu.
2: Pues si l'estava cantant.
0: De fet, en Marc ho diu, el grup. O sigui que heu cantat just el títol de la cançó, sí.
2: De qui és?
0: És de Pitbull.
2: Ah! Aquesta a Martí li agrada, eh? Martí...
1: Molt. Sí,
2: se pega unos bailes amb aquesta música a la dutxa que me l'imagino allà.
1: Ho has endevinat, eh? Realment aquesta és de les meves cançons preferides, et diria. Pitbull m'encanta.
2: Abans de sortir de festa, segur que t'arregles
1: amb ella. No com de les preferides, però sí que, no sé, sempre és això que diu la Gemma, donen ambient per sortir, no?
0: De fet, us comento petit detall, i canviem ja. El videoclip es va rodar... De fet, es podria haver gravat perfectament aquí al Montnegre en ple agost, perquè el van gravar a Mojave, a Califòrnia, gairebé 40 graus, malgrat que la tornada de la cançó suplica que plogui. De fet, Rain Over Me.
2: Clar, per això tenien tanta calor i cantaven això, no?
0: És possible.
1: Es van inspirar.
2: És broma. Molt bé, doncs, Sergi Ferrer, com sempre, moltes gràcies per aquest superconcurs que ens fa, doncs, pensar i fer servir les neurones. Fins ara.
0: Sí, exacte, fins ara.

0: I com cada setmana és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González i també amb en Martí Capçada. En Martí, ja tens les crispetes preparades per prendre nota i doncs anar al cinema amb les propostes que ens porta la Mireia?
1: Ja tinc aquí un bol de crispetes, però de les de supermercat, que si no et foten una clatellada que et fan caure de cul. Mireia, com estàs? Un plaer escoltar-te de nou.
2: Sí. Sí, molt bé. I tu com estàs?
1: Molt bé, anem fent, ja de divendres. Tu ets d'aquelles que et demanes crispetes o no, quan vas a veure una pel·lícula?
2: No, perquè normalment vaig com a primera hora de la tarda, llavors com que ja acabes de dinar tampoc tinc moltes ganes de menjar crispetes, no sé.
1: Ah, mira, una bona estratègia per fer cartera, que com hem dit et foten cada cop més cares.
2: Bueno, sí, també és molt salades, no?, que has de comprar després la beguda.
1: No cal que ho juri, sí. Saps? Mínim, clar, llavors ja si tires de crispetes has de tirar de beguda també i ja et surt com un menú del dia, pràcticament.
2: Sí. Bueno, 50 euros.
1: Sí, i dona gràcies. Anem a veure el repertori que ens has vingut a portar aquesta setmana, que començarem, com sempre, amb les estrenes al cinema. La primera cançó, per aquells que tinguin ganes d'anar aquest cap de setmana a veure alguna pel·li, és La muerte de Robin Hood. Què en tens a dir d'aquesta pel·li?
2: Doncs és un drama d'aventures que ens arriba de Nord-Amèrica i que està protagonitzat per Hugh Jackman, que es posa a la pell del Robin Hood, hem de dir un Robin Hood molt més madur. Tenim aquest personatge que intenta lidiar amb els seus dimonis del passat, és a dir, en la seva llarga vida de crims i assassinats, i quan és greument ferit en una cruenta batalla, l'envien a un misteriós castell on una dona li donarà la seva darrera oportunitat. L'actriu Jodie Comer també interpreta un personatge en aquesta pel·lícula.
1: És a dir, que hi té a veure amb la famosa pel·lícula o el llibre de Robin Hood?
2: Sí, sí, és el mite de Robin Hood. De fet, n'hem vist moltes pel·lícules. Ara mateix recordo, per exemple, la del Kevin Costner o la del Russell Crowe, però aquesta pel·lícula se centra més en els seus últims anys, per entendre'ns.
1: D'acord. Doncs tothom qui li hagin agradat les darreres pel·lícules, com aquestes que acabes de citar, doncs que li doni una oportunitat a La muerte de Robin Hood i veurem si està a l'altura. Passem a la segona pel·lícula, Mireia, que s'anomena Dia de caza.
2: Sí, aquesta pel·lícula és una comèdia dramàtica espanyola que està protagonitzada per Carmen Machi, Rosy de Palma i Blanca Portillo i està dirigida per Pedro Aguilera. En aquesta ocasió, aquesta pel·lícula fa una versió potser més moderna del clàssic La caza de Carlos Saura, que va dirigir el 1966. En aquest cas, ens situa a l'estiu del 2024, tres dones, la Blanca, la Rosa i la Carmen, són tres amigues de mitjana edat, que decideixen anar a caçar en un terreny que la Blanca va heretar del seu oncle. I a partir d'aquí, doncs, tot el que això implica.
1: És a dir, interpreto pel que ens estàs dient que té una mica de misteri, aquesta pel·lícula?
2: Sí, bé, si heu vist la caça, la pel·lícula del Carlos Saura, doncs bé, ve a ser una coseta com aquella, és una versió més moderna, femenina, perquè en aquella pel·lícula doncs, eren homes els protagonistes. Llavors, va per aquest... és que, clar, si explico molt, ja em carrego la pel·li, no? Però no és ben bé... És com... una mica a veure que... O sigui, cada una té un paper important, és a dir, per exemple, estan posades en coses d'ajuntaments, de política, llavors una d'elles intenta aconseguir coses. Més una intriga com més del dia a dia, no? Com una reflexió molt actual.
1: Clar, és que, Mireia, tu tens una feina molt complicada, val a dir, que és haver-nos d'explicar les pel·lícules però sense fer-ne cap spoiler. O sigui, clar, hi ha cops que suposo que no saps molt bé on ficar el baremo, no?
2: Sí, a més, és això, que si expliques massa, doncs ja no val la pena veure-la, no? A vegades és parar justament allà on t'intriga i deixar-ho ja estar, perquè si no, si expliques massa, doncs no vas bé.
1: Molt bé, doncs anem a veure si ens passa el mateix en la categoria de pel·lícules en streaming que has seleccionat i començarem amb la primera de les propostes, que és El último vikingo, que es podrà veure a través de la plataforma Movistar Plus.
2: Sí, en aquest cas és una comèdia negra danesa que està escrita i dirigida per Anders Thomas Hansen i protagonitzada per Matt Mikkelsen i Nikolai Likas. Se centra en l'Anker, que surt de la presó després d'una condemna de 15 anys per un robatori. Els diners de l'atracament van ser enterrats pel seu germà Manfred i només ell sap on són. Però, per desgràcia, en Manfred té un trastorn mental pel qual ho ha oblidat tot.
1: Carai, ja és mala sort, eh?
2: Sí, molta mala sort. I bé, doncs, aquests dos germans emprendran un viatge a veure si poden recordar, o almenys en Manfred pot recordar què en va fer dels diners.
1: A veure, ja pots fer memòria, que carai, tu, a saber aquí el tresor que
2: sí.
1: Trobaria. Anem a la quarta proposta, Mireia. No sé si la pronunciaré bé, si no corregeix-me, però és Pillion, que es pot veure a Movistar
2: Pillion.
1: Plus. Això, correcte. A Movistar Plus i també per Filmin.
2: Sí, aquesta pel·lícula és un drama britànic sobre la homosexualitat. Està escrit i dirigit per Harry Linton, basat en la novel·la d'Adam Marsh Jones i protagonitzat per Alexander Cargan i Harry Melin. En Colin, un home introvertit, s'enamora d'en Ray, el carismàtic i atractiu líder d'una banda de moters que acabarà amb la seva rutina i canviarà la seva vida.
1: Molt bé, doncs veurem si canvia cap a bé o cap a malament en aquest cas. No sé pas si té gaire bona pinta el canvi de vida, perquè ja m'espero la pitjor de les notícies, potser.
2: Sí, no aniries desencaminat en aquest sentit, però bé, també ho deixem així en punts suspensius, a veure com se'n surten d'aquesta situació.
1: Molt bé, exacte, ho deixem a l'aire. Doncs anem a la cinquena i última proposta que ens portes, The Killer, que en aquest cas també es pot veure a Movistar Plus, però per qui no ho tingui, hi ha l'opció d'Amazon Prime Video. Sobre què va aquesta pel·lícula?
2: Sí, aquest és un thriller d'acció nord-americà que està dirigit per John Woo, és tot un expert en aquest tipus de cinema, i que compta amb les interpretacions de Natalie Manuel i Omar Shai. La Zi, una misteriosa assassina a qui se la coneix com la reina dels morts als carrers de París, rep l'encàrrec de matar una jove cega, però quan es nega a fer la feina quedarà atrapada en una sinistra conspiració. Aquesta pel·lícula, doncs, és ja de més acció, és a dir, repartir ja bufetades i aquestes coses, persecucions.
1: Ei, però m'agrada, m'agrada l'argument. Així, no sé pas com acabarà la cosa.
2: Sí, és un argument que enganxa, però a més, doncs, si us agrada el cinema d'acció, aquesta és una molt bona pel·lícula.
1: Doncs molt bé, per tots aquells que els agradi el cinema d'acció i pels que no, doncs ens has portat un gran ventall de propostes com cada setmana, Mireia. Moltes gràcies per venir aquí a l'Ona Maresme i ens escoltarem la setmana que ve amb més propostes i veurem si millors.
2: Perfecte, gràcies, fins aviat.
1: Adéu, una abraçada. Bueno, doncs hem acabat ja de parlar amb la Mireia sobre les propostes que tenim al cinema i ara esperarem a la Gemma Palet, que farem el repàs de la pregunta del dia, si no m'equivoco. Estàs per aquí, Gemma?
0: Sí, estem per aquí. Molt bé, sí, doncs fem aquest repàs a la pregunta del dia. Molt bé. Martí, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
1: Doncs avui la pregunta del dia anava relacionada sobre si us sentíeu segurs a la nostra comarca, aquí al Maresme. Les respostes eren que sí o que no, i la nostra audiència, bueno, els nostres oients, millor dit, s'han decantat cap al sí, però amb un 66%. Així que sí que sembla que la balança és positiva, però també hi ha una gran part de gent que diu que no s'acaba de sentir del tot segures. Bé, suposo que és una problemàtica que s'hi haurà de posar fil a l'agulla i veurem sobretot com evoluciona en llarg d'aquests mesos o anys.
0: Totalment, eh? Martí, tu et sents segur al Maresme?
1: Bueno, jo sóc de Barcelona que... i precisament aquesta pregunta l'hem formulat degut a la tràgica mort d'aquest noi de 15 anys. Jo sempre he sigut ferm defensor de que s'exagerava molt la delinqüència i la perillositat de Barcelona o del Maresme, dels dos llocs, però bé, és veritat que aquests últims mesos s'està anant una mica de les mans la cosa. Jo sempre m'he sentit segurs, la veritat, ni he tingut cap problema, però comencen a sortir moltes notícies negatives. Així Total. Que, bueno, pregunta-m'ho d'aquí mitjanyet i potser et respon una cosa diferent.
0: Molt bé. Doncs Martí, aquesta és la pregunta del dia, com sempre. Gràcies. Ja estem preguntant si et sents segur al Maresme. Fins ara, Martí.
1: A tu. Adéu, Gemma.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I com cada divendres, és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresma amb en Jordi Pratzavall. Jordi, què ens proposes avui?
3: Doncs sí, efectivament, Gemma, toca parlar de teatre a l'Ona Maresma. Prepareu agendes teatrals, doncs, perquè heu de marcar en vermell la data del 12 de juliol, data d'estrena d'un musical que de ben segur us agradarà al Centre Cultural i Recreatiu de Pineda, un musical

0: és que és un producte, un musical totalment original, que no s'ha fet a cap lloc, ni podreu veure a cap altre lloc. Mm-hmm. És que ni a Broadway s'ha adaptat.
1: Perquè, de fet, aquí hi ha molta feina darrere, Aina, i és una de les coses que us vull reconèixer, perquè no només us heu posat a la direcció, també a la part artística, sinó que tot això comença molt més abans. És a dir, agafar la pel·lícula, reubicar, crear el text, que tot funcioni bé, que tot tingui coherència. Per tant, hi ha molta feina darrere.
0: Sí, això fa molt, molt de rato que ha començat. Això fa, doncs, gairebé 2 anys que està al forn, que es va tenir la idea, el Gustavo principalment, d'adaptar el guió d'aquesta pel·lícula, de respectar la història original de la famosíssima que s'enamora d'una persona normal, de Notting Hill, d'una persona que té una botiga de guies de viatge, però a l'hora, doncs, d'adaptar el guió i afegir personatges molt frescos, que porten molt a la història, afegir cançons tant del musical com d'altres comèdies romàntiques que tothom coneixerà, i crear unes lletres 100% originals, el que et deia, personatges originals, cançons amb lletres originals, el guió també, hi ha molts personatges nous, inventats, vaja, que és totalment nou, que el que et deia no es pot veure a cap lloc, i que fa molt, molt, molt que estem preparant, i que estem a punt d'estrenar. Per tant, doncs tenim sobretot moltes ganes de que la gent vegi això que hem preparat, doncs, des de casa primer, després amb el nostre equip, i que ara ja serà de tothom.
1: L'escena comença, o l'estrena, de fet, serà el pròxim 12 de juliol a partir de les 7 de la tarda al Centre Cultural i Recreatiu. De fet, hi han més dates repartides al juliol. Les entrades ja són disponibles, després en parlarem. Però, com tu deies, Aina, és un projecte de molta gent al capdavant, i sou vosaltres, l'Aina Rita i en Gustavo Jiménez. Avui parlem, doncs, amb el 50% de la direcció, però aquí hi ha coreografia, aquí hi ha cant, aquí hi ha microfonatge, aquí hi ha molts efectes tècnics. Per tant, una engranatge complicat d'ajuntar i que per això es treballa amb tant de temps, no?
0: Sí, fa 9 mesos que vam començar els assajos. Ha sigut una mica com una gestació, un embaràs. Vam començar a treballar a les coreos, tenim un equip molt xulo, tant a coreografia, amb l'Aida del Cid, la direcció musical, la part tècnica, o sigui, els nostres tècnics, que un equip tècnic que estic totalment agraïda, perquè fa una feina que després sembla, o potser hi ha gent que no veu i que ens veu només a la gent que estem a dalt d'escenari, però que de veritat, sense aquesta gentada que hi ha al darrere, ajudant-nos amb el vestuari, amb les llums, amb els micros, amb tot això, no, és que no brillaria ningú a dalt de l'escenari sense aquesta gent al darrere.
1: Mm-hmm. A més, amb efectes tècnics, Aina, no vull dir gaire cosa, no t'obligaré a desvetllar absolutament res, però que jo diria que poques vegades s'han vist al Centre Cultural, per no dir que és primera vegada que podem veure en un musical. Entenc que això també s'ha de treballar també perquè és assaig-error, en aquest cas s'ha de comprovar que tot funcioni perfecte abans de l'estrena.
0: Sí, són dies que has d'invertir l'assaig en aquestes coses tècniques i no assajar l'escena com a tal, o els números musicals com a tal, perquè són coses que també s'han d'assajar, també porten un temps, són coses que potser ja entenem menys i que, per tant, doncs és més frustrant a l'hora de provar. Però jo crec que ha estat tot molt ben encaminat, que és un projecte que neix del cinema i d'una pel·lícula de que tothom d'una generació, bueno, una mica més endavant que la meva, jo sóc molt jove, però tothom ha vist el cinema o tothom ha vist a casa, i sí que mantenim una mica aquest format cinematogràfic i sí, aquest estil cinematogràfic. Llavors, bueno, hasta aquí puedo leer. Per aquí va una mica tot lo tècnic.
1: La gent ha de venir a veure-ho, òbviament. Total. Sí que vull fer menció també de, si encara ens queda alguna excusa per venir a veure-la, sens dubte són les cançons. Òbviament, veus en directe i cançons d'aquelles dels 90 que de ben segur ens portaran bons records, Aina.
0: Sí, jo crec que ja et dic que la lletra és 100% original, però tothom coneixerà la melodia, tothom coneixerà el ritme, i jo crec que queden molt bé amb les històries, queden molt bé les cançons amb les històries,

0: que hi ha de tot. Hi ha números musicals més bonics o entranyables, hi ha números musicals molt divertits, i que hi haurà un... Bueno, jo crec que tothom tindrà com algun personatge preferit dins de les històries, alguna trama més preferida que d'altres, i que cadascú tindrà el seu, que cadascú li haurà agradat alguna de les històries diferents que hi ha dintre del musical.
1: I ara que ens expliques precisament això, de sentir-nos identificats amb molts dels personatges que acabaran sortint en aquest musical, si tiro de maroteca, diguéssim, i el referent que podem tenir nosaltres, que és la pel·lícula de Notting Hill, de ben segur molts ens sentirem identificats amb la història d'amor principal, no? La d'aquella actriu de cinema que s'acaba enamorant, o a l'inversa, d'aquell home que és una mica tarambana, no? I que viu en un pis gairebé perdut, pobre, del barri de Notting Hill. Crec que no desvetllo res, aquesta és la principal història d'amor de Notting Hill, on molts, per exemple, ens hi podrem sentir identificats, no? També.
0: Sí, en realitat, potser molts dels que estan encantats tenen un amor platònic en alguna actriu, algun actor, algun cantant. Imagineu-vos, doncs, que apareix a la vostra feina o que apareix al costat de casa vostra aquesta persona famosa, i com us sentiríeu, no? Aquest nerviosisme on et portaria a fer tonteries davant d'aquesta persona. I aquesta, com tu dius, és la història d'amor principal o que la gent coneix per la pel·lícula, però hi ha moltes històries noves dins d'aquest musical. I potser no et sents identificat amb això d'una estrella de Hollywood vingui a casa teva, però sí que et pots sentir identificat, doncs, amb altres tipus d'històries que hi ha noves dintre d'aquest musical.
1: Això fa molt, sens dubte, i que i em consta que ho heu treballat moltíssim també des del punt zero. Dia 12, estrena. Estem gairebé a una setmana i pocs dies. Aina, sí. Com van aquests nervis?
0: Doncs mira, jo ja fa com dues setmanes que tinc malsons perquè el teatre, doncs és llançar-te davant del públic i que passi el que tingui que passar. No em vull posar en el pitjor, però sempre penses en tot el que pot sortir malament, però jo crec que realment tot sortirà bé, perquè el teatre té aquesta part de màgia que han de sortir a escena moltes coses, molts objectes, molt atrets, o moltes persones, moltes coses tècniques, i que tot sembla que s'hagin d'alinear els planetes perquè surti bé, però després puges a l'escenari, s'encenen els focus, la gent està predisposada a passar-s'ho bé i a passar una bona estona i acompanyar-nos, i això fa, al final, que el públic ens acompanyi, fa que es produeixi la màgia, perquè aquesta màgia, els assajos no existeix quan hi ha un públic que està acompanyant-te i que té ganes de passar-s'ho bé.
1: A més, amb aquestes ganes de passar-ho bé, ve molt de gust a l'estiu un musical fresc, on, com dèiem, no? Reconeixerem totes les cançons, ens identificarem amb els diferents personatges, ho passarem bé durant una bona estona i sortirem amb un somriure d'orella a orella, que entenc que aquest és el principal objectiu, no?, des de la creació d'aquest musical, Aina.
0: Sí, totalment. És la típica comèdia romàntica que vols veure al cap de setmana per la tarda. I és això, és una comèdia romàntica i musical, o sigui que ho té tot. I et convidem a venir a sentar-te a les butaques del Centre Cultural, a estar fresquet, a viure una comèdia romàntica, a passar-t'ho bé, a estar amb un somriure i, sí, com tu dius, a sortir amb un somriure d'haver-t'ho passat bé.
1: I tant. I amb el plus, encara, que dèiem que són actors de carn i ossos, que dalt de l'escenari no és una pel·lícula, és el que està passant en fet real, i això que ens agrada, com sempre, veure teatre i fer teatre. Parlem de dates. El dia 12, Aina, és aquesta estrena, però també, de moment, tenim les dates del 18, el 19 i el 25 i el 26 de juliol, tot plegat a les 7 de la tarda, oi?
0: Sí, és el 12 estrenem i els dos següents caps de setmana, tant dissabte com diumenge a les 7, i aquestes són les dates que tenim de moment, sí?
1: No, i t'anava a dir, les entrades ja són disponibles per qualsevol d'aquests 5 dies, eh?
0: Exacte, queden entrades, algunes, pels primers dies està molt ple ja, així que animo la gent a comprar-les aviat, i estan disponibles a ccrpineda.cat.
1: Doncs escolta, que la gent de la comarca del Maresme vagi directament cap al ccrpineda.cat a comprar les seves entrades. No perdeu l'ocasió de veure aquest musical fresc creat des de zero, ens deia l'Aina, que és la primera vegada que s'hi han posat, en aquest cas, com a referent, molts gags de pel·lícules, sobretot la de Notting Hill, però que d'alguna manera també han fet seu el musical i que el podreu veure al Teatre de Pineda el dia 12 de juliol, el 18, el 19, el 25 i el 26, i poder algunes dates més, que en aquest cas haurem d'estar atents a les xarxes socials.
0: A veure. Doncs... Sí, de moment el dia 12 estrena Mundial.
1: Perfecte, doncs que vagi tot molt bé, Aina. Gràcies per atendre els micròfons de l'Ona Maresma i serem, com sempre, per aplaudir ben fort. Gràcies avui per ser amb nosaltres, Aina.
0: Moltes gràcies.
2: Vinga, som-hi, encarem la recta final del programa d'avui divendres i ho farem parlant de l'estiu, concretament de coses que ens encanten i també de coses que odiem d'aquesta època de l'any. Ho farem amb els nostres companys locutors a l'Ona Maresma. Jo, si us sembla bé, us faig un llistat de coses i vosaltres em dieu si us encanta o, per al contrari, doncs odieu el que us explicaré. Què us sembla?
3: Perfecte.
4: Molt bé.
2: Molt bé, doncs la primera cosa que us pot encantar o que podeu odiar amb tota la vostra ànima. Anar a la platja o a la piscina? Sergi Ferrer.
3: Jo primer.
2: Tu primer.
3: A veure, jo no ho odio perquè no arribo a aquest extrem. No m'agrada massa, però sí que prefereixo anar-hi quan hi ha poca gent, és a dir, o tarda o vespre. Però no ho odio. I platja i piscina, bueno...
2: Piscina...
3: Meh. Piscina és meh.
2: 6-7.
3: Joder.
2: Martí, què?
4: Jo a la platja la odio a més no poder. O sigui, et diria que és la pitjor activitat que hi ha a fer en aquest planeta Terra. I la piscina tant se me'n fum. O sigui, bé. Si anem a la piscina bé i si no també. Però és que la platja és que no puc. Crec que ja ho hem dit en algun altre programa. Però és que l'aigua freda, la sorra, els nens per allà corrent, la incomoditat, la calor... O sigui, és que no.
2: Potser la teva platja és la nudista, Martí, no ho saps.
4: Ep. Bueno, no, dubto que canvi més, eh? Com a molt la comoditat d'anar més lliure.
2: Crec que nens però... no n'hi ha, no, a la nudista?
4: Home, no. Oh,
5: home, suposo que no.
2: Per això, doncs esperem, mira, si el que et molesta són els nens...
5: Tot és provar-ho, Martí, eh?
4: Ui, sí, mira que estic obert a tot, eh? Però és que tot el relacionat amb la platja... Exacte. El relacionat amb la platja us costarà convèncer.
2: En Jordi, què? Anar a la platja o a la piscina li encanta o no?
5: Jo t'he de dir que a mi, bueno, aquí a Tordera no tenim platja. Per tant... sí que m'agrada molt anar de piscina, però si és d'aquestes de casa d'algun amic que estàs bé, estem només vosaltres, que feu una mica el que vulgueu, i anar a la platja, bueno, per mi és un... està bé, passes molta calor, sues, m'agrada molt més anar a la platja, fer els típics plans de kayak, paddle surf, o anar a aquestes caletes, saps? O de despertar-te aviat per anar a veure sortir el sol, bueno, coses així una mica que no són només banyar-te, estar tota amb la gent, doncs això sí que m'encanta.
2: Jugar pales, no, també?
5: Sí, vòlei. Pràcticament a vegades he quedat més amb els amics per anar a jugar a vòlei i aprofitem quan tenim molta calor per banyar-nos, però sí que m'agraden els esports amb la sorra, sí.
2: Uh-huh. Amb Marçal, que la platja i la piscina, què tal, com ho portes?
6: És que cap de les dues. Jo si puc triar, me'n vaig a un gorg, soc de Riu. Uh-huh. Em temo que soc nascut al Vallès i jo si puc me'n vaig cap a dalt, no cap a baix.
2: Ets més de muntanya, eh?
6: M'agrada molt la platja. Uh-huh. Sí, és a dir, m'ho passo molt bé i és molt guai. Però si puc triar, l'aigua d'un riu et refresca i et deixa... Mira, com deia mon pare, deixa vacunat contra la calor, com a mínim durant un quart d'hora.
2: Clar, perquè ja està més fresqueta.
6: Sol, correcte. Uh-huh. Ja et pot donar el sol a cara directa, que tu estàs vacunadíssim.
2: Molt bé. Va, una altra cosa, que crec que aquesta hi haurà com un consens entre tots, o no, perquè també hi ha alguns factors que intervenen. Els sopars a la fresca, que són doncs, molt xulos, no? Però clar, també hem de tenir en compte els mosquits, la possible calor o xafogó que faci aquell dia, la humitat... Sopars a la fresca, sí o no? Sergi, tu mateix.
3: Jo, Jo he de trencar una llança a favor meu, que no sé si estareu, us passa a vosaltres, però és que a mi a l'estiu els mosquits no em piquen. No sé per què, poder sóc de sang blava, sóc un avatar, però no em piquen.
2: Potser
3: però
2: tens
3: sí,
2: la
3: s'ho passa
2: sang
3: la fresca,
2: no, salada o potser no... No,
3: potser
2: és curiós
3: no tinc,
2: que no et piquin els mosquits, eh? Però clar, potser la gent que està al teu entorn li piquen a ells i no a tu.
3: Sí, correcte, pot passar, sí.
2: Val, potser no, als mosquits no els agrada el teu gust, no?
3: Pot ser, és possible, sí, sí. Però bueno, s'ho passa la fresca endavant, tot i que les aglomeracions no m'agraden massa, però endavant.
2: Mm-hmm. Martí.
4: A mi et diria que sí, que m'agraden molt els sopars a la fresca, ja que tot el que sigui teca, benvinguda sigui. El que passa és que em piquen els mosquits a mi molt, i el que també em pica és la cartera quan es fan aquests sopars. Llavors, una mica, aquestes dues coses sempre em fan ser una mica més reticent, però igualment és una activitat que sí que la disfruto molt i voto sí, en aquest
2: cas. Si et preocupa el tema dels pèmpings, dels diners, pots doncs quedar amb els amics i portes una truita de patata o que la Maria Àngels cuini alguna cosa i així et surt gratis.
4: A veure, mira que seria molt de mi, fer-ho, però em sap greu anar a un restaurant i portar menjar de fora, ni que sigui, mira, em demano
2: no,
4: el més
2: barat.
4: No, però
2: a casa un amic, jo
4: comento.
2: Ah,
4: bueno, sí, llavors
2: clar,
4: sí, llavors
2: no.
4: La Maria Àngels ja està a punt ja per
2: sí,
4: fer un tàper.
2: Sí. Si vas a un restaurant i portes mal menjar de casa, uf. Fatal, eh?
4: Bueno, s'han jugat a tots els camps, també et dic. Vull dir, hem arribat a estar molt apurats i el típic que estàs a una terrasseta i d'amagat, doncs, poder treus un entrepà. Però, bueno, aquí no fem apologia d'això perquè és molt lleig, el que estic dient.
2: Sí.
4: I d'esto, un cop i basta.
2: I prou. Molt bé, prou. Jordi, que sopes a la fresca.
5: M'encanten. Sí, però de tots els tipus, d'estar amb els amics i el que has dit, Gemma, tu portes una trita i una bossa de patates i coses així, i d'anar fent un llopongo, i d'anar també a restaurants, ara que aquí a Tordera comencen les nits a la fresca, demanes alguna cosa, sopes amb els amics, hi ha un monòleg de fons, barrient... No, a mi aquests plans m'encanten.
2: Molt bé, doncs va. Marçal, vols dir la teva? Sopars a la fresca, yes or no?
6: Absolutament sí. A l'estiu és l'únic moment en què pots sortir a fora i no rostir-te com un ou ferrat. I jo tinc ara la super sort de tenir una pèrgola que un amic meu m'acaba de regalar i puc fer soperillos a fora al pati de casa i estic a les mil meravelles.
2: Molt bé, molt bé. Va, anem avançant. Una altra cosa que ens pot encantar o que podem odiar són els dies llargs i que es faci fosc quan ja és tard, no? Més enllà, fins i tot de les 9 alguns dies. Què, us agraden els dies llargs i que s'allargui la llum del dia o no? Sergi.
3: Jo, mira, quan jugava bàsquet, era partidari de que quan sortia d'entrenar m'agradava que fos de nit, sempre. Però quan sortia a entrenar i era de dia, no sé per què, no m'agradava. Llavors sóc més partidari de que es faci de nit aviat.
2: Mm-hmm. Martí?
4: Doncs vols que et digui que estic amb en Sergi? Perquè és com que ens hauria d'agradar que hi hagi la llum del dia, però a mi també quan són ara, sobretot aquestes dates, les 9 de la nit o així, i és tot completament clar, és com que em destirota una mica. O sigui, no sé, no... és com que em desquadra el meu ordre mental, et diria. O sigui, et votaria que no.
2: Molt bé. Jordi?
5: Doncs mira, vaig a portar la contrària. A mi és un fet que m'encanta. És a dir, que s'està fent fosc i encara hi ha llum del dia. És magnífic. A mi això de que l'hivern, a les 5 de la tarda, ja sigui de nit, com si fossin les 3 del matí, em genera depressió gairebé. No sé, el meu estat d'ànim baixa. I a l'estiu és com em fa més feliç que encara hi hagi la llum.
2: Totalment, eh? Jo haig de dir que aquí farem doncs un empat, eh? 2-2, en Marçal desempatarà.
3: Marçal desempata.
2: Perquè a mi m'agraden els dies llargs, Marçal, en el teu cas?
6: Em temo que també m'agraden els dies llargs, tot i que entenc la filosofia de la gent que defensa la contrària, però em passa això, que també m'agrada la llum i m'agrada llevar-me il·luminat i anar a dormir il·luminat.
2: Clar. Clar, clar.
6: Perquè sóc un tio molt il·luminat.
3: Som
6: un llibre del segle XI.
2: No, no, però també és cert, que diuen que pel propi funcionament del nostre cos i el nostre organisme, que ens hem d'alimentar durant les hores de dia i durant les hores que és fosc, no menjar, no? Això diuen que és seguir els ritmes circadians. Clar, és molt més fàcil alimentar-se d'aquesta manera quan a l'estiu el dia s'allarga més, no? Perquè podem sopar a les 8, a les 9, però a l'hivern, quan és fosc ja a les 5 o a les 6, clar, sopar a les 4 o a les 5 no és viable. I us asseguro que és molt millor pel cos menjar de dia.
3: Els alemans sopen a aquella hora, eh?
2: Sí, sí.
3: O sigui que...
2: És veritat. Ens haurem de tornar una mica...
6: Una mica alemanys.
2: Alemanys.
3: Sí, exacte.
2: Molt bé, doncs, companys, i nosaltres anirem acabant el programa. Per tant, doncs, Sergi Ferrer, Martí Capçada, Jordi Duran i companyia, gràcies a tots, com sempre, per aquests dies de feina. La setmana que ve és l'última setmana de l'Ona Maresma, el dia 10 acabem la temporada. Així que últim esforç i ens tornem a escoltar ben aviat.
4: Molt bé, un plaer, bon cap de setmana. Molt bé.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643-944289.
3: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
4: No! Primer has de fer la digestió!
3: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
4: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc!
5: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
6: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: En 7.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas i comencem amb repassant les notícies més destacades d'avui dissabte 4 de juliol. El Cercle d'Història de Tordera continua la seva programació d'estiu amb la celebració de l'Aplec de Sant Tou. L'acte central serà una missa, avui a les 11 del matí, a l'ermita de Sant Tou, oficiada per mossèn Edwin. La jornada anirà acompanyada de dues activitats que ja són tradició durant aquesta data. Just després de la missa es durà a terme un aperitiu organitzat per l'entitat i també sardanes a càrrec de Josep Serra. El proper Aplec de Tordera serà el dissabte 25 de juliol amb l'Aplec de l'ermita de Sant Jaume amb missa a les 10 del matí. Vox Tordera celebrarà aquest dissabte un acte polític acompanyat d'un dinar popular a la pista de Sant Andreu. La jornada començarà amb l'obertura de portes a 11:45 del matí, mentre que l'acte està previst per les 12. La trobada comptarà amb la participació dels regidors de Vox Tordera i del diputat Joan Garriga, president provincial de Vox Barcelona. Després de l'acte polític, els assistents podran gaudir d'un dinar popular amb menjar i beguda gratuïts. L'organització informa que l'aforament és limitat, per la qual cosa recomana a reservar prèviament l'assistència trucant al telèfon 640 169 406. Repetim, 640 169 406. L'acte està obert a tothom. La Peixera presenta dissabte 4 de juliol la segona proposta de l'estiu. A partir de les 8 del vespre tindrem l'actuació de DJ Pubilla Hilton. A continuació arribarà Carlo Moy i finalment actuarà Òscar Boles. Tot plegat presentat per la Maria Rosa. Ens parla també de les propostes el president Met Pagès, que assegura que seran propostes molt variades. L'esdeveniment que tindrà lloc al Bar Prudenci Bertrana i serà gratuït. Això sí, també recordem que serà avui dissabte 4 de juliol. També segueixen les festes a la urbanització de Sant Daniel amb un canvi de dates. L'entitat que avançava aquesta celebració un mes i concentrava la programació en aquests dos dies. Ahir, divendres 3, ja va ser el primer dia, però avui, dissabte, concentrarà el gruix de la programació, dividida en dues franges. Per començar, el matí començarà ben d'hora a les 9 del matí amb un torneig de futbol sala, seguit a les 10 del matí un torneig de petanca que tindrà un preu de 2 euros per persona. A partir de les 11 serà el torn dels més menuts amb espais de dibuix, jocs de fusta, jocs inclusius a càrrec de la FET i un taller de pintacares que s'allargarà fins la 1 del migdia. A la tarda les activitats continuaran a partir de les 5 i fins les 7 amb una festa de l'escuma i inflables d'aigua també pels petits, tot acompanyat de nou per digigolli per animar l'ambient. Al vespre, a les 9 concretament, amb el tradicional sopar de la fresca, es tancarà pràcticament la jornada. I per acabar, ja sigui un quart de 11 de la nit, amb l'actuació de DJ Silva, conclourà aquesta gran festa. La moció de l'hoquei patins viurà un cap de setmana d'alta intensitat aquest dissabte amb l'arribada del circuit 3x3 Catalunya Tour a Tordera. Aquesta parada es presenta com una cita clau en el calendari, ja que deixa la competició ben encarada i serveix de preàmbul perfecte abans de la disputa de les finals. Després de l'èxit de les jornades anteriors a Igualada i Manresa, el torneig aterra en un municipi amb una profunda tradició i passió per l'hoquei sobre patins. S'espera que les instal·lacions tordarenques s'omplin d'aficionats, familiars i sobretot de joves talents disposats a demostrar les seves habilitats. El circuit 3x3 Tour no és només una competició, sinó una eina estratègica pel creixement de l'hoquei patins. Aquest format reduït s'ha consolidat ràpidament com una de les cites de referència de l'esport formatiu a Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 de pista, més el porter, tots els participants tenen molt més contacte amb la bola. Les transicions són constants, obliguen els joves esportistes a prendre decisions en fraccions de segon i millorant la seva tècnica individual. I acabem amb un repàs del temps. Avui dissabte que es mantindrà el temps estable i completament també assolellat. No s'esperen pluges i el que sí que sabem és que les temperatures mínimes pujaran fins als 24 graus, mentre que les màximes es mantindran sense gaires canvis amb una, veurem, pràcticament als 35 graus de temperatura.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: La veu de la parròquia. Una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera. Notícies de la parròquia.
3: Bon dia, benvinguts a la veu de la parròquia del dissabte, dia 4 de juliol. Bon dia, mossèn Edwin.
4: Bon dia, Dolors, i molt bon dia a tots els nostres oients.
3: Estem en dies de plecs.
4: La
3: veu
4: sí.
3: De Sant Pere...
4: Dies de melons i dies de plecs.
3: Sí, i ara hi haurà el de Sant Tou.
4: Sant Tou, tindrem sí. Sant Tou aquest dissabte a les 11. Estan tots convidats.
3: D'aquí una estona.
4: Oh, ràpid,
3: sí.
4: Tot
3: sí,
4: és
3: sí.
4: Ràpid. Sí.
3: Cap a Sant Tou.
4: Després vendrà Sant Daniel, que també és ara a juliol, s'ha adelantat.
3: Sí. Un piló de plecs.
4: Un piló.
3: Molt bé, mossèn Edwin. Doncs anem a parlar del tema d'avui, que en temes anteriors hem parlat de que el cristianisme no és una religió de llibre, o sigui, que la Bíblia no és per si mateixa el seient de la fe, sinó que som una religió de paraula.
4: Exactament, la paraula viva, que és Crist,
3: sí.
4: El verb encarnat.
3: Just, Jesucrist, no? Jesucrist és la paraula,
4: la
3: el verb,
4: paraula.
3: No?
4: Sí.
3: Sí. I això vol dir que ens donem suport a la Bíblia, però que només perquè ens parla del que va dir i fer Jesús.
4: Podem... Exactament.
3: Sí, no? La Bíblia, sobretot tot el sí. Nou Testament, no? Parla
4: és
3: del que va
4: dir. És la crònica
3: dir.
4: Que ens fonamenta, però no és el fonament, sí.
3: No és el nostre fonament. Doncs podem dir que hi ha coses que Jesús ensenya i que es veuen entre línies?
4: Exactament, precisament. Uh-huh. Sí, clarament la Bíblia ha de ser llegida com si es presenciés. Només veient el paper i les paraules, sinó com si assistíssim a moments que se'ns presenten. Especialment aquest exercici s'ha de fer amb els evangelis, perquè ens mostren justament la presència de Jesús amb les seves accions. Hem de parar atenció a les seves actituds davant de les circumstàncies dels moments que se narren. Cal fixar-se en els verbs que descriuen el que Jesús fa, però també cal saber veure que hi ha actituds del Senyor que no es descriuen, sinó que es dedueix.
3: Les deduïm, no?
4: Les deduïm, sí. Algú dirà que això seria filar molt fi i que respon més a l'interès de les expectatives del lector. Però si un es fixa en els moments que es expliquen, quines intencions té els que venen a Jesús o com actua ell, es pot deduir coses per les conseqüències de les actituds amb què el mestre respon. Mm-hmm. Per això no es fixen solament a la paraula, sinó a l'acció, la intenció de
3: com
4: Jesús.
3: Com actua i com respon, no?
4: Exactament. Veient que Jesús actua a la primera part del seu ministeri públic mostrant-se exclusivament com a fill de l'home, que tot i que és un títol messiànic pres del llibre del profeta Daniel,
3: sí.
4: També enmarca la resposta que com a exemple Jesús ens presenta del que ha de ser el comportament de la persona humana que demostra la dignitat de la seva naturalesa dins la creació. És a dir, el Senyor ens mostra com l'home ha d'actuar honorant la seva naturalesa humana sortida de la mà de Déu, perquè una problemàtica present en aquell temps és l'esquema de repetir al llarg de la història és que l'home és poca cosa en la creació, com si fos un altre animal més, però més intel·ligent. En canvi, Jesús busca que ens valorem com a criatures que té el Pare com el seu origen, sent que només de nosaltres, diu la Bíblia, ens va fer a imatge i semblança, com dèiem en el programa anterior. I dèiem en el programa anterior que això es referia a la missió que ens va donar de ser com els seus testimonis al món.
3: Sí, sí. I d'aquí aquesta... Per això l'anomenem, o s'autonomena, fill de l'home, no?
4: Fill de l'home, sí, per ensenyar-nos a ser homes
3: sí.
4: I dones.
3: Sí, sí, sí. Sí,
4: sí. Que en aquesta creació tenim un protagonisme especial per viure l'experiència humana, precisament. Sí.
3: Molt bé. I hi ha ensenyaments que són doctrinals, però Jesús també ens mostra actituds útils per a la vida humana en general?
4: en general, exactament, clarament, Jesús es va encarnar fent-se completament humà i fins i tot experimentar tota mena de mancances materials, només des de la pobresa material, sinó a més experimentant la persecució, la migració, la necessitat de viure del treball dur i fins i tot en un país pobre, sense desenvolupament i en opressió. Aquestes coses són molt fàcils d'oblidar, particularment avui dia, en un sistema que ens proposa com a models de superioritat, el benestar i la recerca de la qualitat de vida, recolzant-nos en la capacitat adquisitiva com si fóssim la base del que ens fa més dignes que els altres. Per això tenim desigualtats que, en comptes d'equilibrar inconscientment, fomentem i fins i tot ens sentim orgullosos si fem part dels privilegiats.
3: Sí, quan el benestar sí que és desitjable, però per tothom.
4: Exactament. No? El bé comú és el que Jesús comú té com a punt denominador de totes les seves ensenyances. I fins i tot ens sembla que una fita de vida ha de ser assolir la superació i arribar a dalt de tot, de totes les persones, i sobretot a les capacitats materials. En canvi, Jesús es proposa com a exemple d'algú que cerca, que sapiguem veure que la nostra dignitat no està en les condicions materials i en les capacitats, sinó en el fet immediat que Déu ens ha creat iguals davant d'ell i estima per igual a cadascú a la nostra singularitat. No hi ha dues persones iguals en característiques, però tots són iguals en dignitat. Si mirem bé, veiem que és evident que Jesús, als evangelis, és el mateix amb el ric que amb el pobre, amb qui ha tingut estudis que amb qui no ha tingut educació culta, amb els estrangers que amb els jueus, amb els que estan amb ell i amb els que estan lluny, els que tenen malalties i els que estan sanos.
3: Sí, sí.
4: Coses que en la seva època, gairebé, igual que avui, eren vistes com una cosa que treure el valor a les persones. El punt central de la revelació de Jesús és justament que Déu ens veu tot amb el mateix amor i que ningú té un privilegi davant seu per la condició que visqui, material o personal.
3: Potser Jesús és més estricte amb els poderosos, amb els rics, no?
4: Té paraules dures, però no és un judici. Mm-hmm. És més com el sacudir perquè facin la reflexió. Recordem que Jesús no va atacar la riquesa, sinó el fet que creguem que això és important i ens posa per sobre o sota dels altres.
3: Ja, com un objectiu.
4: Exactament. Mm-hmm. O que no va atacar els savis i entesos perquè sabien, sinó que va atacar la superbia, que creguem que això ens fa més que els altres. O que va atacar els nacionalismes no per alguna forma de racisme o classisme, sinó perquè creiem que això diu que uns són millors i que altres són pillors.
3: Sí, sí.
4: Sí. Aquestes paraules de Jesús, quan em semblen dures, no són un judici. Som una crida, sí, una advertència.
3: A obrir els ulls en
4: aquest fet. A obrir els ulls.
3: Sí, sí.
4: Exactament.
3: I quin nivell poden tenir els ensenyaments de Jesucrist en sentit psicològic?
4: Aquesta pregunta ens permet veure una cosa, que és la riquesa de les Escriptures. És tal que qualsevol dimensió humana hi és present, perquè sapiguem veure la transcendència de la vida de l'home en totes les seves dimensions, incluyendo la psicología. Mira que pueden ver cosas desde la antropología, la sociología, desde la historia también, aunque la Biblia mai es un libro de historia,
3: no,
4: propiamente dicho, sino de fe. I qualsevol matèria i dimensió del saber humà està present a la Biblia. Pensem en la psicologia. Diguem alguna cosa sobre què significa psicologia. Psique, en grec, significa ànima. I logo vol dir paraula. Mm-hmm. I d'aquí es deriva un altre terme que és logis, que significa estudi o estudiar descrivint amb paraules. Aquest era el sentit inicial que a la modernitat es va començar a anomenar psicologia.
3: Sí.
4: Després va adquirir el mètode de les ciències i va acabar sent el que avui coneixem com psicologia moderna, que és va centrar més en el comportament humà que en la seva essència com a ànima. A la Bíblia sencera podem trobar el comportament humà en totes les seves facetes. Els individus comuns, en els que tenen missions, en els que tenen responsabilitat i també en els que reben poder. També poder veure com som i com canvien els pobles com a col·lectivitats. Sabem per psicologia que el comportament d'una persona és molt diferent quan està sola que quan està amb altres. Podem veure com era Abraham abans de ser cridat per Déu, com va canviar quan camina amb ell, o de com és quan se sabia estèril o quan Déu li concedeix la paternitat. I podem veure com era el poble d'Israel quan encara no s'organitzava en 12 tribus, o quan són a Egipte, de com eren abans de l'alliberament, que quan estan en plen èxode per el desert.
3: Sí.
4: Com són quan entren a la terra promesa, quan ja té, o com són de diferents quan ja reina constituït i una ciutat central com Jerusalén i tenen un temple com el de Salomó. Així també poder veure com a les Escritures, especialment l'Evangelis, Jesús mostra unes actituds que no es descriuen, però que ens transparenten en la seva relació amb cada persona que se li acosta i amb cada grup a qui s'adreça. No parlo de què els diu, sinó de com els va tractar. I tampoc no es refereixo directament a la compassió i a l'amor, sinó al comportament en la psicologia de Jesús com a persona en relació amb un món. Primer podem veure que Jesús no dona res per suposat.
3: No?
4: Segon, que Déu no és, que Jesús no es pren res a títol personal. Tercer, que Jesús cuida molt bé les paraules. I quart, que Jesús sempre dona el millor de si mateix.
3: Sí, sí.
4: Veus aquestes quatre característiques?
3: Sí, i aquesta actitud són, cap als altres,
4: exactament,
3: no?
4: Exactament. Mm-hmm. Són molt psicològiques i a la vegada són part de l'Evangeli.
3: Sí.
4: De l'Evangeli que podem llegir entre línies.
3: El que captem, perquè això tampoc ell ens ho diu com a norma, no? Heu de fer així, així, així. Ell ho fa i nosaltres ho captem,
4: però
3: que és així.
4: Però quan convida a amar com ell ha amat, mm-hmm, també ens està convidant a comportar la humanitat com ell l'ha comportat.
3: Sí, esclar. Sí. Mm-hmm. Molt bé. Aquests punts que ha esmentat vostè sobre el comportament de Jesús tenen alguna relació amb el concepte que ell mateix ens ensenya quan parla de la veritat?
4: Per complet. Té una relació directa amb allò que Jesús vol que visquem de la veritat, mm-hmm, i en la veritat. Tenim la idea que Jesús parla de la veritat només com un concepte transcendental, però ell també vol que ho entenguem com un concepte pràctic per a la vida mentre estem en este món. Sent ànimes que té una experiència humana. Som ànimes,
3: som.
4: Que tenim una experiència humana. Vegem el primer. El primer, no donar res per suposat. Jesús, encara que és Déu, i per això mateix, per ell no hi ha res ocult, va respectar no donar res per suposat. Per això fa preguntes respectuoses que de la llibertat d'aquells que el busquen. Per exemple, ve un cec a buscar-lo i ell no dona per suposat que vol que li torni la vista, sinó que li pregunta, què vols que faci per tu?
3: Sí, era ja d'imaginar que volia,
4: sí,
3: la vista, no?
4: Però no dona per suposat, sinó que permet que l'altre decideixi,
3: sí, sí,
4: sí, i digui. Sí. Uh-huh. I pot ser, mira, als evangelis apòcrifs hi ha una història d'una amiga de Jesús que era cega.
3: Sí.
4: I nunca le demanó a Jesús que la curés. I un dia Jesús les pregunta, no em recordo el nom, però, ¿por qué nunca me has demanat que...? I dius, ¿y para qué necesito yo la vista si ya te veo cuando me hablas?
3: Caram. Sí, sí.
4: Veus, és una situació. Jesús podria, amb aquesta historieta, dir, ah, si està cega la curaré. No,
3: no, ell no s'avança.
4: No s'avança, sinó que espera
3: la
4: que l'altre fa exercici de la seva llibertat. Això no passa només perquè vol provar la seva fe, sinó també perquè aprenguem a donar res per fet, sinó que permetem que l'altre demostri les seves raons. Al món d'avui és molt comú escoltar, ah, jo ja sé com pensa, ah, jo ja m'imagino què dirà, ah, jo m'ho conec, i sí que té, i sé amb què sortirà. Això és en essència no respecta l'altre.
3: I a jutjar anticipadament, també, no?
4: Exactament. Conocer-nos no hi ha, no anul·la la llibertat del llibre albedrí. Per això és que arribem a encasellar la gent i li restem la possibilitat de l'evolució. Quan ens participem d'allò que una persona podria dir o fer, poder creure amb molta facilitat, cruzamos la línia del juicio.
3: Sí, sí, sí.
4: Sí, com has dit. Recordem un altre exemple. Joan diu a Felip, hem trobat el Messias. És Jesús de Nazaret. I respon Felip, i és que de Nazaret et pot sortir alguna cosa bona.
3: Ja està, ja s'anticipa amb el seu judici, no?
4: No sí. Tenc com Felip, dona per suposat que Nazaret no et pot sortir el Messias perquè suposa, i ja és un judici, que Nazaret ningú és bo. Quan nosaltres donem per suposat, no estem deixant que la veritat es mostri, sinó que som nosaltres els que condicionem la veritat. Això és un error. Ningú no pot tenir la veritat amb coneixement ple i especialment fins als altres, sin permetre que l'altre comparteixi el seu punt de vista. Mm-hmm. Per això, un dels punts més freqüents de les fractures de les relacions humanes succeeixin quan perdem la capacitat de sorpresa. Com que jo ja ho suposo tot, llavors res no me'n meravella. Això també acaba en una cosa molt trista, la manca de confiança i l'amargor.
3: Sí?
4: I tant.
3: Ens porta cap aquí.
4: Sí. Mm-hmm. Quan jo penso que ja no tinc res que descobrir de les coses i de l'altre, que ja m'ho conec, que ja m'ho sé, que ja m'ho puc esperar tot, que ja sé com vindrà, la vida perde...
3: Clar, atractiu.
4: Sentit, atractiu. Sí. La relació, les conversacions, tot perde atractiu. Segon aspecte, no prendre's res a títol personal. Això fa referència al fet que no em posi al centre de tot, ni dels halagos ni dels ofenses. Un dels pitjors problemes és donar-se per al·ludit de tots els que sentim. No sempre hem de creure que les coses es tracten de nosaltres en termes personals, ni per les coses bones ni per les coses dolentes. Pensem quan Jesús feia un miracle. Uh-huh. Demanava a la persona, no ho diguis a ningú.
3: És veritat.
4: No era només per guardar el secret messiànic fins que arribés el moment, sinó que així també permetia que la gent vingués a ell per trobar-se amb l'amor del Pare i no només pels miracles. Uh-huh. Tampoc no es donava per al·ludit dels que parlaven bé d'ell o dels que parlaven malament. Una cosa de les més alliberadores per a l'ésser humà és que no prendre-se res a títol personal, especialment al món d'avui, que ha fet de l'individualisme una bandera, un as d'identitat. Jesús, en canvi, ens ensenya a considerar-nos part del bé comú, no el seu centre, per fer-ho o per rebre'l. Una de les coses que més amarguen la vida és sentir-nos al centre de tot, bé perquè es converteix en un gran pes, encara que sigui bo o molt frustrant si és alguna cosa dolenta. L'únic que hauria de considerar a títol personal és la responsabilitat sobre les nostres pròpies accions i les nostres paraules. I això porta al tercer aspecte, cuidar les paraules. Uh-huh. L'exemple de Jesús en aquest aspecte és que sempre va dir allò que és just i de la manera més clara. Quan havia de confrontar, no ho feia com una llesca deia les coses buscant la reflexió dels que ho escoltaven. No feia servir el judici, sinó la veritat. No condemnava, sinó que advertia del perill de perder-se. Això, per a nosaltres, és una crida a pensar, a parlar amb compte, amb justícia, a dir les coses amb la mesura de l'amor, no pel gust de tenir la raó, sinó per la necessitat que allò que es diu sigui clar, edificant, que construeixi, que tendeixi ponts, no que bloquegi a l'oient o que li demostri que jo sóc important o el que sí sap o el millor. No tenint cura de les paraules, contradiria els altres dos aspectes que ja hem esmentat. I fins al quart aspecte, donar el millor de si mateix. Jo diria, per a Jesús és molt fàcil perquè ell és el fill de Déu. Però recordem que el sentit del seu caminar amb nosaltres és demostrar-nos que sent humans podem ser bons malgrat els nostres defectes, però que recolzats en la consciència de com som i tenim en compte tots els altres tres aspectes que hem esmentat, podem donar conscientment el millor que cadascú podem aportar a les nostres actuacions. A veure, recordem el passatge on arriben a una aldea, sí, de Samaria. Jesús i els seus deixebles són rebutjats. Llavors, Joan i Jaume li diuen: «Mestre, vols que demanem que baixi foc del cel i consumeixi aquests malvats?»
5: Molt dràstic.
4: Què respon Jesús? Els va reprendre, els va dir: «Vamos a un altre lugaret a predicar». En aquest moment del passatge podem veure que Jesús no va suposar que perquè els van fer tots eren malvats. No, es va prendre aquesta ofensa, no es va prendre aquesta ofensa a títol personal. Va cuidar les seves paraules i va buscar seguir donant el millor que podia fer al bé comú, continuar predicant. Aquestes quatre punts que hem considerat són alguns d'aquests aspectes psicològics que podem trobar entre línies a les escriptures i, sense ser dogmàtics, recolzem la vida cristiana. I fins i tot, i fins i tot i tota la dels nostres creients. I estan relacionats amb la veritat, que més que un concepte de valor, és una manera de viure com el cristianisme en si mateix.
5: Sí, molt interessant el que ha explicat avui, mossèn Edwin, de saber captar tots aquests aspectes,
4: pues sí,
5: que Jesús ens va mostrant, sí, però que potser tampoc estan escrits als peus de la lletra. Sinó
4: no estan al peu de la lletra, però es col·ligen.
5: Sí, sí, sí, sí.
4: Digámoslos aparte para que se nos queden como en el recuerdo.
5: Sí.
4: No dar nada por supuesto. Uh-huh. No tomarse nada a título personal. Cuidar las palabras, decir las cosas de la mejor manera, la más justa, y sobre todo dar lo mejor de sí mismo.
5: Ens ho apuntarem.
4: Si uno cuida las primeras tres bé, sí, la quarta és més fàcil.
5: És més fàcil.
4: Si cuida la primera és més fàcil la segona.
5: Sí.
4: Si cuida aquestes dos és més fàcil la tercera, i si cuida aquestes tres, la quarta ja s'estarà complint.
5: Molt bé, doncs... A veure, si ens ho apuntem, ho tenim ben present i anem practicant.
4: Practicant. És que precisament el cristianisme és això.
5: Pràctica.
4: És un camí. Mira. I què falta per fer el camí? Caminar.
5: Exacte. Sí. Mossèn Edwin, doncs moltes gràcies. Espero que tingui molt bona setmana i fins la setmana que ve.
4: Gràcies. I que tu també. Adéu-siau.
2: La veu de la parròquia, una producció del Consell Pastoral de la Parròquia de Tordera.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Avui parlarem amb el senyor Frederic Gómez Pardo, que va ser president del Banc dels Aliments de Girona des de l'any 2012 fins al 2023. En Frederic ha escrit un llibre que recull fins al 2023 la història i els fets més destacables d'aquesta entitat. Amics i amigues, benvinguts una vegada més aquí a Església Viva, que comença, com sempre, amb la paraula del bisbe.
2: La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, Fra Octavi Vilà.
3: Benvolguts i benvolgudes. Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats. Jo us faré reposar. Escoltem en l'Evangeli segons Sant Mateu d'aquest diumenge. El papa Lleó XIV ens convidava al llarg de la seva visita a les nostres terres a no deixar-nos aclaparar pels ritmes i les seduccions externes, conreant espais de silenci, detenint-nos potser alguns minuts al dia per a llegir l'Evangeli i parlar amb Déu. El ritme de les nostres vides sovint ens afeixuga i ens cansa. El desig de repòs, especialment aquestes setmanes en les quals molts gaudiran de vacances, és present i és ben legítim. Mentre molt d'altres no ho oblidem, i especialment a la nostra diòcesi, treballaran més que mai per facilitar el respost als altres. Habitualment diem que ens hem guanyat el dret al descans, però com a creients us convido a aprofitar aquest temps per dedicar una mica més d'espai a Déu. En una lectura, una estona recollida en una o altra església, ermita o santuari, o contemplant la bellesa de la creació, que a les nostres terres és ben present. I si podem trobar una ocasió privilegiada per guardar temps per a Déu i alhora permetre-li a Ell que ens parli des d'un ritme més assossegat, menys accelerat, del que la nostra societat ens convida a viure habitualment. El diumenge 21 de juny, durant el res de l'Àngelus, el papa ens tornava a recordar que no cal pensar en el contemplar com en una experiència exclusiva reservada a alguns sants o als monjos i als ermitans. Tots podem fer-ho, esforçant-nos per dedicar entre els compromisos de cada dia moments de quietud per a romandre en silenci davant Déu, escoltar la seva veu, encomanar-li les nostres alegries i les nostres preocupacions i revisar amb ell la nostra vida. Això ens fa cada vegada més persones de fe sòlida i conscient i, en conseqüència,

0: Sempre som a temps de girar la mirada cap a Déu, però potser precisament quan el ritme baixa d'intensitat sigui una ocasió més que propícia per a retrobar-nos amb ell i, fent-ho, girar la mirada cap al nostre interior per analitzar la nostra salut espiritual. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
1: La diòcesi de Girona vol expressar la seva proximitat i solidaritat amb el poble de Veneçuela davant els greus terratrèmols que han afectat el país. Amb aquest esperit de comunió i compromís, la Delegació Diocesana de Migracions del Bisbat de Girona va convocar aquest passat divendres a l'Església del Mercadal de Girona una missa per pregar pels afectats i des de Càritas s'ha impulsat una campanya d'emergència per donar suport a les persones damnificades. La solidaritat de l'Església es concreta en una crida a col·laborar a través de Càritas que ha activat una campanya d'emergència per donar resposta a aquesta crisi humanitària. Les persones que vulguin col·laborar poden fer la seva aportació mitjançant Bizum en el número que tot seguit us donarem, o també podeu trucar en el telèfon de Càritas, que és el 972 20 49 80. Repeteixo. Telèfon de Càritas 972 20 49 80. El número de Bizum és el 01 580. Repeteixo, 01 580. També trobareu informació a la pàgina web de Càritas Girona.
2: Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.

0: Anem tot seguit a escoltar el punt de vista d'aquesta setmana que ens el porta Jaume Torrent, que és el president de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona. Bon dia, Jaume.
1: Bon dia, tinguem.
0: Quan vulguis.
1: La 59a pelegrinació diocesana a Lourdes ha estat una experiència intensa de fe, servei i comunió. Durant aquests dies hem compartit el camí amb les persones malaltes, les seves famílies, els hospitalaris, els preveres i la resta de pelegrins, vivint un ambient de fraternitat, estimació i esperança. Des del primer moment hem comptat amb la presència del nostre bisbe Fra Octavi, que ha acompanyat la peregrinació amb proximitat i senzillesa, participant activament en les celebracions i fent-se especialment present al costat de les persones malaltes. La implicació de tots els participants ha estat exemplar i ha contribuït a crear un clima d'harmonia, respecte i ajuda mútua. També volem destacar la gran tasca de l'equip mèdic, que ha vetllat amb professionalitat, dedicació i disponibilitat del benestar de tots els pelegrins. Les celebracions litúrgiques, les processons, els moments de pregària han estat espais privilegiats per renovar la fe i enfortir l'esperança, fent present l'esperit de Lourdes en cada gest de servei i d'acollida. La pelegrinació també ha estat marcada pel dolor de la mort d'un dels nostres pelegrins. Tota la comunitat s'ha unit en la pregària, encomanant-lo al Senyor i compartint el condol amb la seva família, amb l'esperança cristiana de la resurrecció. Donem gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta 59a pelegrinació. Tornem a les nostres comunitats amb el cor ple de gratitud, renovats en la fe i amb el compromís de continuar vivint l'esperit de Lourdes, servint amb generositat, estimar amb senzillesa i portar l'esperança a tots aquells que més ho necessiten.
2: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: Avui parlarem amb el senyor Frederic Gómez Pardo, que va ser president del Banc dels Aliments de Girona des de l'any 2012 fins al 2023. En Frederic ha escrit un llibre que recull fins al 2023 la història i els fets més destacables d'aquesta entitat. Tenim en Frederic aquí. Gràcies, Frederic.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ara, esclar, feia temps que no t'entrevistàvem i et trobàvem a faltar. Perquè ens venies cada any doncs, a fer la promoció del Gran Recapte.
1: Efectivament. És que últimament estava molt ocupat escrivint el llibre, saps?
0: Exacte. Bé, fundat el 1988, el Banc dels Aliments de Girona és el segon de l'estat després del de Barcelona. Tu vas ser membre fundador, Frederic.
1: Efectivament.
0: Com va anar la idea de fundar el banc?
1: Jo donava classes en el lloc del Pla de Formació Professional Agrària.
0: I et vas espantar quan vas saber els preus del blat o alguna cosa així, no? Dels cereals.
1: No, em va escandalitzar llegir en els diaris que hi havia en aquells moments mil milions de persones en el món que passaven gana, quan resultava que un problema dels pagesos és el d'excedents que no aconseguien vendre. Llavors, és un contrasentit que mentre per un costat hi hagués gent que estava passant gana, per un altre costat hi hagués gent que estigués malbaratant els aliments, com eren tots els excedents agraris que no arribaven a consumir-se. Llavors, jo situava sempre la fam en el tercer món i deia, però com els aliments que aquí sobren puguem fer-los arribar allà baix? Però llavors, en 1987, Joan Pau II va escriure una encíclica que es deia Solicitud dels Reis Socialis, que parlava del quart món, que són les bolses de pobresa que n'hi ha en els països industrialitzats, en els països del primer món. Llavors vaig pensar, bueno, és dir, és que la fam no està sols en el tercer món, està també aquí a casa nostra. Però com fer-ho? Llavors ens vàrem enterar de que s'acabava de constituir el Banc dels Aliments de Barcelona, ens vàrem informar i vàrem veure que aquesta era la manera de fer arribar els aliments excedents que reuneixen condicions de consum, però no de comercialització, fer-los arribar a la gent necessitada d'aquí, de casa nostra.
0: Què recorda, Frederic, d'aquells primers anys de vostè com a membre fundador del Banc dels Aliments?
1: Bueno, la generositat de... L'una de les coses que em va impressionar molt és la de generositat de la gent de Girona. El puc dir analitzant no sols els principis, sinó durant tot aquest període que recull el llibre, que el Banc dels Aliments ha sortit fonamentalment no sols per els voluntaris o per els que varen ser els fundadors, sinó per la generositat de la societat civil gironina. El puc dir com a dada que el Banc dels Aliments de Girona és un dels que més recull aliments en relació a la població de la província. Malauradament, no som dels que més repartim en relació a la població de la província. I això què és degut? Doncs al gran número de gent, és a dir, recollim molt, però n'hi ha molta necessitat, és a dir, n'hi ha molta gent necessitat. Actualment en som prop de 30.000 persones les que s'estan alimentant a través del Banc dels Aliments.
0: És una dada important, perquè el Banc dels Aliments de Girona és el segon que més recapta com a província de tot l'estat espanyol.
1: No en segon números absoluts, sinó en relació a la població. En la relació població. A la població de Girona.
0: De tot Espanya, això?
1: Sí, de tot Espanya. Dels 54 bancs d'aliments que hi ha en aquests moments en Espanya. Bueno, exactament si és el segon o el tercer, no ho sé. Però fa un temps, quan vaig dedicar-me a quantificar aquest tema, vaig veure que en relació... Per exemple, el Banc dels Aliments de Girona recull molt més que el de Barcelona en relació a la població.
0: Mm-hmm. Vostè va estar 11 anys de president i també va estar de vicepresident.
1: Efectivament.
0: Això, 11 anys de president del Banc dels Aliments, suposo que devia passar també moments alegres, moments tristos. Els moments alegres, imagino que és quan vostè veu que els magatzems on s'emmagatzem, valgui la redundància, els aliments estan plens. Ara, els tristos?
1: Els tristos és que moltes vegades no arribem a cobrir les necessitats de la gent que tinguem. Per exemple, una de les coses que a mi em donava molta tristesa és quan venia gent o famílies allà al magasem demanant aliments i nosaltres no se'l podíem donar, perquè tots els bancs d'aliments funcionen exactament igual. No podem donar mai a persones o a famílies concretes, només que donem entitats benèfiques que són les que es fan arribar a les famílies necessitades. Bueno, i això és una cosa que m'arribava al cor, el que poguérem vindre, que vegueren a lo millor el magasem que estava ple i que en canvi no poguer-los atendre.
0: Però es donaven a les entitats que participaven.
1: Sí, efectivament, els adreçàvem a les entitats que reparteixen els aliments, no?
0: Més moments alegres, jo li deia això, no? De quan vostè veia que els magasins estava ple de menjar, però suposo que... també...
1: Moments alegres, mira, el contaré una petita anècdota. Quan vam fer els 30 anys, vam fer uns actes acadèmics, bueno, però vam fer uns diplomes per agrair a totes les empreses que ens faciliten aliments la seva ajuda. I un altre voluntari i jo ens vàrem dedicar a visitar aquestes empreses i donar-los aquest diploma que havíem elaborat per ells. Vàrem arribar a una empresa que ens facilitava i ens continua facilitant aliments, que l'encarregada és una noia, bueno, relativament jove, sud-americana, molt arriada. I llavors, a l'arribar, li dic, bueno, dic, aquesta vegada no vinguem a demanar-te res. Veníem només a donar-vos gràcies per lo que ens ajudeu i deixar constància de la vostra col·laboració en aquest diploma. I se'ns va posar a plorar. Llavors l'altre i jo ens vam quedar una mica aturats i quan es va calmar una mica diu, mireu, diu, vosaltres no tingueu per què sapiguer-ho, però fa 12 anys jo vaig arribar aquí del meu país sense marit, sense aliments, sense diners, sense papers, sense treball, i en dues noies petites que les vaig poder alimentar durant 5 anys gràcies al Banc dels Aliments. No sóc jo, no sou vosaltres qui m'heu de donar les gràcies a mi. Sóc jo qui us haig de donar les gràcies a vosaltres. Bueno, doncs, no és que et doni alegria, és que el dona fa veure que no estàs perdent el temps i que val la pena tot el temps que estàs dedicant al Banc dels Aliments.
0: Estem parlant amb Frederic Gómez Pardo, que va ser president del Banc dels Aliments des del 2012 fins al 2023 i que ara doncs, ha tret un llibre que parla d'aquesta trajectòria. Com funciona el Banc dels Aliments? O sigui, vosaltres emmagatzemeu aliments en un magatzem de Girona, per exemple, no? I aquests aliments, d'on els traieu? De supermercats? D'on?
1: Bueno, fonamentalment, el Banc dels Aliments té dos objectius, que és lluitar contra la fam i lluitar contra el malbarament. Nosaltres, fonamentalment, ens alimentem d'aliments que s'aconsegueixen evitar del malbaratament. Per exemple, excedents agraris que no aconsegueixen vendre's. Per exemple, aliments de les indústries agroalimentàries que no reuneixen els estàndards comercials i que ens els faciliten a nosaltres.
0: Què vol dir això, Frederic?
1: Doncs,
0: els estàndards comercials.
1: Sí, que potser necessiten tindre una determinada qualitat o l'envàs ha sortit malament o el color o alguna cosa d'aquest tipus i que a l'empresa no li compensa molt el tornar-lo a fabricar i li convé més donar-nos-la a nosaltres, entre altres coses perquè les donacions que ens donen les empreses valorades econòmicament poden desgravar de l'impost de societats i després també dels aliments que es retiren dels supermercats que tenen propera la data de caducitat o data de consum preferent. Nosaltres no repartim mai aliments caducats, però sí aliments que hagin superat la data de consum preferent, perquè són aliments perfectament consumibles. Nosaltres insistim molt en el tema del malbaratament. Mireu, la gent valora molt el tema de la fam que aconseguim pal·liar en els aliments que distribuïm, però cada any més del 50% dels aliments que distribuïm són d'evitar el malbaratament. I això suposo molt... Som aproximadament, si actualment n'hi ha 3.000 quilos d'aliments que reparteix el Banc dels Aliments, són quasi 3.000 o més, o 4.000 tones de CO2 que eviten a l'anar a l'atmosfera. És a dir, que té una transcendència des del punt de vista ecològic i climàtic impressionant.
0: Però quan parla vostè de malbaratament, a què es refereix?
1: Doncs aliments que reuneixen condicions de consum i que no arriben a consumir-se i acaben destruint-se. Per exemple, el 50% dels aliments que es malbaraten en les pròpies llars. Aliments, per exemple, que superen la data de consum preferent. La gent ho considera que és igual que el consum que data de caducitat, pensa que són aliments que estan en males condicions i van a les escombraries. I és absurd, això. O que s'emplenen el plat, els nanos, o la mainada, perquè migen en els ulls i després resulta que la meitat com no els agrada i que se'n va a les escombraries. Això és un tipus de malbaratament. Abans la gent comprava en la botigueta del barri i ajustava molt la compra al consum. Actualment, com es compra en els grans supermercats i es compra per una setmana o per un mes, a vegades no es calcula bé i arriben a fer-se malbé els aliments abans de poder-se consumir. Doncs, perdona que insisteixi en aquest tema. Tots els aliments procedeixen de la funció fotosintètica de les plantes, que realitza a base d'absorber CO2, és a dir, anhídrid carbònic. Doncs la destrucció d'aliments fa l'efecte contrari, és a dir, emet CO2. Perquè tingueu una idea, és a dir, tota la destrucció d'aliments que realitzen el món, que són 1.300 milions de tones en tot el món, produeixen unes emissions de CO2 que són el doble de tot el tràfic aèreo mundial. És a dir, que és molt important la funció d'evitar el malbaratament. A part de que si s'evita el malbaratament teníem més aliments disponibles per la gent que passa gana.
0: A part dels supermercats,
1: sí,
0: qui dona més aliments?
1: Aquí a Girona?
0: Sí,
1: bueno, les indústries, per exemple, les indústries més importants d'aquí a Girona són les indústries càrniques, però que ens donen bastant. Però n'hi ha, per exemple, també una empresa de liquats vegetals en Viladrau, que ens dona moltíssim també, o com peixos ros de Blanes també ens dona molt de peix congelat. És a dir, n'hi ha moltes empreses que ens donen.
0: I això ho aneu a buscar vosaltres o us ho porten ells?
1: Depèn. Hi ha algunes empreses que són importants, per exemple, tots els liquats vegetals ens els porten ells, no? En canvi, les indústries càrniques, nosaltres anem a buscar-ho, i peixos ros també anem nosaltres a buscar-ho. És a dir, això depèn molt de quin tipus d'empresa sigui.
0: I les entitats, a part de Càritas, què són? Parròquies?
1: Hi ha de tot tipus. Les més importants són Càritas, però que avui en dia, més que les Càritas parroquials, són els 8 CDAs, que els Centres de Distribució d'Aliments, que varen néixer en 1909 en col·laboració entre Càritas i el Banc dels Aliments, i que a través d'aquestes entitats, els CDAs, que n'hi ha en les principals poblacions de Girona, estem arribant a més del 50% de les famílies a les quals...
0: I a part d'aquests centres de distribució d'aliments?
1: Per exemple, n'hi ha moltes entitats evangèliques. Després també l'Associació Musulmana de Girona. Després a la SOPA. Després, és a dir, entitats que tenen menjador socials. De residències a la tercera edat no donem a ninguna, només que a les germanetes dels pobres. Donàvem, a les germanetes dels pobres de Girona, de Palafrugell i de la Bisbal, perquè aquestes no estan subvencionades per la llei de dependència i per tant no cobreixen en el que cobren, el que es queden dels que tenen allà, no cobrien necessitats, i per tant aquestes sí que els ajudaven. Però després de les residències de tercera edat no ajudem a ninguna, perquè quasi totes en l'ajuda que tenen de la llei de dependència tenen més que suficient.
0: Del Banc dels Aliments tothom recorda el gran recapte que va començar a fer-se el 2009.
1: Efectivament. Vam començar els 4 bancs d'aliments de Girona, de Catalunya. En vista de l'èxit, es van afegir també els altres bancs d'aliments, i tots els bancs dels aliments d'Espanya, el 54, i actualment es fa també en Portugal, es fa també en França, en Itàlia i en Polònia.
0: Frederic, vostè sempre diu que el seu somni és que deixi d'existir el Banc dels Aliments.
1: Efectivament. Tant de ojalà tinguérem que quebrar per manca de clients. Però, malauradament, penso que això és una mica difícil.
0: Per cert, on el tenen, el magatzem?
1: El tinguem aquí en la zona de Vila-roja, molt una mica abans d'arribar al tanatori. Per cert, avui surt una notícia en el diari que el Banc dels Aliments necessita voluntaris.
0: Això li anava a dir. El més important, però, també és el voluntariat, perquè vostès no cobren. Vostè no ha cobrat mai.
1: Efectivament.
0: Ha estat aquí 11 anys de president i no ha cobrat mai. Els voluntaris
1: mai,
0: tampoc
1: mai,
0: cobren.
1: Mai, mai, mai. No hem cobrat, sinó... És una de les coses curioses que he averiguat. Ara, investigant tot en totes les... per elaborar aquest llibre. Durant una sèrie d'anys, el president va ser un senyor molt conegut a Girona, que era havia sigut director general de Caixa de Girona, el senyor Joan Vergés. Ell, a més de ser el president, era el que portava els comptes. Bueno, pues m'he donat compte de que alguns anys, varios, hi havia dèficit en el Banc de Aliments i sempre hi havia un donant anònim que cobria el dèficit. Bueno, pues jo es puc imaginar que era el mateix president, el senyor Joan Vergés, qui cobria el dèficit.
0: Doncs la gent que vulgui ser voluntari que es posi en contacte amb el Banc dels Aliments de Girona, eh? La trobaran a la pàgina web buscant-la en el Google.
1: Deixem que digui una cosa.
0: Ràpid.
1: Cada vegada tinguem més voluntaris. Voluntàries. És a dir, al principi eren quasi tot homes, però ara ja cada vegada n'hi ha més dones. Quasi el 30% dels voluntaris són dones. Doncs jo estic convençudíssim que des que n'hi ha dones en el Banc dels Aliments funciona molt millor.
0: Vostè ha escrit aquest llibre, Breu Història del Banc dels Aliments de les Comarques de Girona, 1988-2023. Frederic Gómez Pardo, on es pot trobar aquest llibre, Frederic?
1: No es ven aquest llibre.
0: No es ven.
1: No es ven. Aquest llibre està editat en l'ajuda de la Diputació, sí. I es reparteix entre les entitats benèfiques que ens ajuden, les empreses que ens faciliten i entre tots els...
0: És una manera d'agraïment, també, això, no? Una manera d'agraïment a les entitats que han
1: efectivament,
0: participat.
1: Efectivament.
0: Molt bé, Frederic Gómez Pardo, gràcies per estar avui amb nosaltres aquí en el programa de ràdio. Moltes felicitats.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I que vagi molt bé.
1: Molt bé. Gràcies.
2: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Rec de final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 5 de juliol. Amb nosaltres, mossèn Rafael Felipe, rector d'entre altres parròquies de Palafrugell. Bon dia, bon estiu, mossèn Rafael.
1: Bon dia, Àngel.
0: Quan vulguis.
1: Un lloc on reposar. Tots nosaltres, en algun moment, ens sentim cansats i afeixugats. Cansats per les preocupacions de la vida, però també de sembrar sense veure fruit, de pregar i pensar que no som escoltats, de fer el bé i trobar poca gratitud. A tots nosaltres Jesús ens diu: veniu a mi. No ens convida a fer més coses, sinó a reposar en ell. Descansar en Crist és deixar-se estimar, és entrar en el seu cor mansuet i humil. Qui reposa en Déu descobreix que no està sol i troba la força per estimar com ell estima. Enmig del soroll i de les presses, el Senyor ens ofereix el do del seu repòs, una pau profunda que neix de saber-nos acollits, estimats i sostinguts per ell.
0: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
6: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
7: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
8: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
9: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
10: Bon dia, passa un minut de les 10 del matí. Els parla Genís Mas per explicar-vos totes les notícies destacades d'avui dissabte 4 de juliol. Avui a Tordera, que teníem una temperatura de 29 graus, ara mateix amb possibilitat de pujar a les properes hores. El Cercle d'Història de Tordera prepara avui dissabte l'aplec de Sant Tou. La missa, que serà a les 11 del matí, i seguidament hi haurà diferents actes. L'acte central que comentem, que serà aquesta missa oficiada per mossèn Edwitt, i la jornada que anirà acompanyada de dues activitats, que ja són tradició en aquesta data. Just després de la missa es durà a terme un aperitiu organitzat per l'entitat, i també, d'altra banda, es durà a terme sardanes a càrrec de Josep Serra. El pròxim aplec de Tordera serà el dissabte 25 de juliol, amb l'aplec de l'ermita de Sant Jaume, amb missa a les 10 del matí.

Vox Tordera celebra avui un acte polític acompanyat d'un dinar popular a la pista de Sant Andreu. La jornada començarà amb l'obertura de portes a 11:45 del matí, mentre que l'acte està previst per les 12 en punt. La trobada comptarà amb la participació dels regidors de Vox Tordera i del diputat Joan Garriga, president provincial de Vox Barcelona. Després de l'acte polític, els assistents podran gaudir d'un dinar popular amb menjar i beguda gratuïts. L'organització informa que l'aforament és limitat, per la qual cosa recomana reservar prèviament l'assistència trucant al telèfon 640 16 94 06. 640 16 94 06. Segon cap de la setmana de la peixera després del One Track, i aquesta setmana, avui dissabte en concret, presenten noves propostes en la seva programació. Entre d'altres, avui actuaran molts artistes, per tant, avui, 4 de juliol, que a les 8 del vespre tindrem l'actuació de DJ Pubilla Hilton. A continuació, arribarà Carlo Mo i finalment actuarà Oscar Boles, tot plegat presentat per la Maria Rosa. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc Prudenci i Bertrana i recordem que és gratuït per tot el públic. Segon dia de les festes de l'urbanització de Sant Daniel amb un canvi de dates. Per tant, avui ja s'avança la celebració un mes en comparació a anys anteriors i es concentra la programació en dos dies. Segon dia, recordem, avui dissabte, que concentrarà el gruix de la programació i el matí, que ja ha començat amb un torneig de futbol sala. Seguidament, ara mateix a les 10, s'està duent a terme un torneig de petanca que té un preu de 2 euros per persona. A partir de les 11 del matí serà el torn dels més menuts amb espais de dibuix o jocs de fusta. També hi haurà jocs inclusius a càrrec de la FET i un taller de pintacares que s'allargarà fins a la 1 del migdia. A la tarda, les activitats infantils continuaran de les 5 fins a les 7 de la tarda amb una festa de l'escuma i inflables d'aigua, tot acompanyat de nou per DJ Goyi per animar l'ambient. El plat fort arribarà a les 9 del vespre amb el tradicional sopar a la fresca, també amb un menú d'enguany que incluïa pollastre, pinx, xupetat al caliu, pa amb tomàquet, vi, aigua, coca de Cal Agustí i cava. La gran festa de Cluenda, que arribarà a 10:15 de la nit amb l'actuació de DJ Silva.

0: En esports, el circuit 3x3 Catalunya Tour d'Hockey Patins arriba a Tordera avui dissabte a la competició formativa de referència a Terra al Maresme per disputar una jornada decisiva abans de la gran cloenda. Després de l'èxit de les jornades anteriors a Igualada i Manresa, el torneig a Terra, un municipi amb profunda tradició i passió per l'hoquei patins. S'espera que les instal·lacions tordarenques s'omplin d'aficionats, familiars i, sobretot, de joves talents disposats a demostrar les seves habilitats en pista reduïda. El circuit 3x3 Catalunya Tour no és només una competició, sinó una eina estratègica pel creixement de l'esport. Aquest format reduït s'ha consolidat ràpidament com una de les cites de referència de l'esport formatiu a Catalunya, gràcies a la seva naturalesa també molt dinàmica. Al jugar amb equips de 3 persones de pista, més el porter, tots els participants tenen més contacte i més temps amb la bola. Les transicions són constants, obligant els joves esportistes a prendre decisions de forma molt ràpida, en fraccions de segon, i millorant la seva tècnica individual. També afavoreix un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera, mantenint alta la motivació de les noves generacions. La jornada de Tordera avui serà decisiva per anar perfilant els equips que lluitaran pel títol en la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell mostrat fins ara ha superat les expectatives i amb l'arribada de Tordera el circuit 3x3 Catalunya Tour reafirma el seu compromís amb l'esport base. I acabem amb un punt del temps. Avui que tenim un temps assolellat, estable ja, consolidat amb aquestes temperatures d'estiu, ara mateix temperatura de 29, però hi haurà màximes de 32 cap al migdia i cap a la tarda. Per tant, aquest dia assolellat que anirà de la mateixa manera durant tot el dia i ja cap a les 10 de la nit que anirà a la baixa. No s'esperen pluges el dia d'avui i recordem que aquestes temperatures també poden provocar risc d'incendi com hi ha hagut casos com a l'Empordà. Per tant, molt de precaució amb qualsevol tipus d'espurna que pugui saltar perquè pot ser profundament important per provocar un incendi.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Comencem nova edició del Tordera en directe. Avui ens hem desplaçat fins a l'Ella, gairebé a les portes de Barcelona, per parlar amb la Teresa Pera, que justament viu al costat de la ràdio. Hola, Teresa, què tal?
3: Hola, bona tarda, Albert, què tal?
2: Bé, avui hem vingut a conèixer-te tu de manera, no sé si professional o no, perquè la pregunta inicial que et volíem fer és quan tu coneixes algú o algú se't presenta i et pregunten a què et dediques, tu què els expliques?
3: Bueno, és una pregunta divertida que et fan perquè tu dius, soc artista o soc pintora o em dedico al món de l'art, i aleshores normalment la pregunta següent és, bueno, però amb què et guanyes la vida? I és una pregunta bastant, no sé, normal i que estem acostumats a respondre-la, doncs mira, com puc, no? Perquè al final has de fer normalment diverses coses per sostenir aquest tipus de vida. Però bé, m'agrada respondre que em dedico al món de l'art, que sóc pintora i que faig treball artístic.
2: Et dediques al que t'agrada?
3: Em dedico al que m'agrada, per sort, intermitentment, però sempre intento que hi hagi una vinculació, sigui a través de la docència o fent exposicions o, si no, amb la meva pràctica a l'estudi, i sí.
2: Bé, avui ens hem centrat en aquí, en la teva part, diguéssim, més d'exposició, d'artista, podríem dir. Com et sents? Aquesta exposició l'has presentada fa uns dies, encara està en exposició, està oberta. De fet, hem llegit que d'aquí uns dies faràs una visita guiada. No sé si avui és un dia especial en què l'exposició està en marxa, hi ha hagut molts de nervis previs, encara hi ha nervis durant l'exposició. Com funciona això per un artista?
3: Vale, bueno, és un privilegi poder fer una exposició, és una cosa que es celebra, jo ho celebro, sempre ja com, sí, nervis, i després t'apareixen inseguretats, pors, però també és un bon moment per comprovar que tot estigui funcionant com tu has imaginat, i si no, doncs quins canvis pots fer més endavant. Per tant, jo ho visc sempre com una celebració. Sí, nervis n'hi ha, perquè al final no deixa de ser un lloc on també t'exposes a tu, exposes aquests dubtes, i exposes també la teva pràctica, no? I no és fàcil, això. No és fàcil.
2: És el que t'anava a preguntar, eh? M'ha dit que no t'agrada fer entrevistes, haver de parlar de tu, però entenc que una exposició necessàriament sempre parla de l'autor o no sempre. Aquesta, per exemple, que s'exposa, hi ha molta Teresa Pera aquí exposada o no tant?
3: A veure, no és una exposició objectiva, clar, no es pot separar sempre, no? Però a mi m'agrada més, doncs, que les obres facin coses a l'espectador que no parlar, doncs, de mi. Involuntàriament, és clar, es filtren temperatures aquí, es filtra com la meva mirada sobre el color, sobre les superfícies, sobre els espais que no hi ha res en pintura, no? I aleshores tot això es va filtrant, però es filtra a través de l'obra, no des d'una narrativa o d'un discurs previ on jo exposi directament el meu subjecte o la meva identitat. A mi m'agrada treballar des del que les obres poden fer per si mateixes i en relació amb l'espai o amb les altres obres. Més que no pas, no? Aquests discursos que a vegades en el món de l'art, doncs, són els que són més habituals, que primer es posa el subjecte, no? A davant.
2: Ets professora de Belles Arts, has estudiat Belles Arts.
3: Sí.
2: Llegint el currículum, bàsicament veiem pintura. No sé si has treballat a altres àmbits, si amb la pintura et sents més còmode. Què ens pots dir d'això?
3: Bàsicament, la meva preocupació és aquesta. O sigui, a mi el que em commou i em desplaça, em fa transitar una mica per la realitat és la pintura i el dibuix. I també alhora ho trobo una provocació que sigui només això, no? Com fer això en un moment on hi ha tants altres mitjans, com interrogar aquest mitjà contemporàniament si encara ens és un mitjà vàlid i per què ho és, no? I aleshores aquest seria com el que jo intento moltes vegades, doncs, amb fracassos, de que això estigui en marxa.
2: Hem vist que has obtingut premis a nivell internacional, has exposat a nivell internacional, aquesta darrera exposició l'has fet a Alella.
3: Sí.
2: Podria haver estat a Tordera?
3: Doncs, si hi hagués un espai on poder mostrar aquest tipus de treball, evidentment, sí, a mi m'agrada molt que les exposicions es puguin veure i que les pugui veure el màxim de gent possible i que no sigui potser en un entorn, no sé, més Barcelona, per exemple, no? Ostres, tenim al Maresme molt bones sales per exposar i crec que també els artistes ens hem de moure i estar disponibles per i fer el màxim de bé possible i amb la màxima responsabilitat el que ens toca, que al final és ensenyar, mostrar i convidar la gent que s'animi a veure o a discutir, a pensar i el que comporta, o a fer art, no?
2: Molt bé, estem en aquest espai de l'Ella i ens hem desplaçat una miqueta per conèixer amb una guia de luxe la pròpia autora que ens comenta aquesta exposició, Teresa. On ens trobem? Com has organitzat, primer de tot, l'exposició?
3: Yes.
2: I el títol, Bitter Bitter, què vol dir?
3: És una pregunta maca. O sigui, Bitter Bitter és el títol, bueno, no és el títol, és una frase d'un poema que es diu In the Desert, de la Stephen Crane, i aquest poema em va captivar molt quan el vaig llegir, no? Llegiu-lo, és una poesia bastant esgarrapada. I m'agradava, no? com aquesta cosa d'intimitat que requereixen les obres en el moment de fer-les. Jo crec que despuen una intimitat que correspon amb aquesta frase, no? Bitter, bitter. Hi ha com una amargor que no té res a veure amb algo traumàtic, però, bueno, com una intimitat.
2: Del procés creatiu, diríem, quan marcaríem aquí.
3: Sí, i de les pintures, sí.
2: Hi ha groc, però. No sé si té a veure el groc amb això, també.
3: Clar, clar. Tot té a veure, o sigui, tu entres aquí i potser veus una mica de varietat, però tot té a veure amb aquesta intenció d'alguna cosa que t'interromp, que et capta la mirada, que, bueno, els grocs, per exemple, és un color que jo sempre l'he tingut com un color molt complicat de treballar-hi, perquè és arrogant, em sembla arrogant, de seguida s'imposa a la teva mirada, no pots deixar de no veure un groc, no? Aleshores, com controlar aquest groc amb l'espai i a quina distància necessita perquè tu el puguis suportar? Per això aquestes teles estan molt mesurades, amb el groc suficient perquè pugui generar aquest, fins i tot aquesta falta de fixar la mirada, no? Perquè el groc en pintura s'acosta tant, no té profunditat, que és molt complicat treballar com el pla pictòric aquest. I també aquí hi ha aquesta decisió de deixar-los com despullats, no? Sense els vestidors, perquè tu vegis com també ha sigut el procés del taller. Jo quan vaig entrar aquí a l'espai per fer l'exposició fa un any i mig, o sigui, això fa un any i mig que l'estic pensant, la primera cosa que em va cridar l'atenció és l'arquitectura, perquè és una sala amb molts angles, molt triangular, i jo tenia com aquesta idea o aquesta preocupació de el que està passant al taller no s'acaba de traspassar exactament a sala, i tampoc volia fer com una teatralització del taller, sinó mantenir alguns gestos molt sutils que poguessin anar d'un lloc a l'altre, no? Llavors, per això veiem aquestes teles sense muntar, o per exemple les taules que hi ha a l'exposició són la planta de la sala, no? Jo vaig agafar la planta, vaig fer dues taules, que també correspon a aquesta idea del doble que porta el títol, no? Doble, còpia, simulacre, hi ha com aquestes idees així flotant, i aleshores doncs, la primera cosa que vaig fer va ser aquestes taules, que les he tingut al taller molts mesos i que he produït bastanta obra en aquestes taules. I el gest va ser d'agafar aquesta planta, dur-la al taller i tornar-la a l'espai expositiu amb coses que havien succeït al taller.
2: Ens hem desplaçat dintre d'aquesta sala, com deia la Teresa, molt irregular, amb molts de moltes cantonades. La primera part ens parlaves dels grocs. Aquí no són ben bé grocs, sinó que són, semblen d'entrada un patró, no? Sí, és ben bé això.
3: Exactament. Totes les peces tenen com... Bueno, estan interrogades des de lo que és físic, lo material, què són aquests papers. Són uns papers, com molt bé dius, amb unes retícules que serveixen per escriure amb tinta xina. I jo vaig fer un altre gest, es diuen intervals, i és un gest que és tallar les mateixes línies del suport i enganxar-les a un suport idèntic però fent un altre dibuix, no? Aleshores seria com intervenir el paper amb el mateix paper. És un gest que es repeteix en algunes de les peces, també en una taula veureu tot uns colaixos que hi ha en unes línies.
2: I això què és? Això que acaba de passar ara mateix?
3: Aquesta és la Nina Simone, repetint, no?, un fragment d'una cançó, perquè hi ha aquest so, que segurament des de casa no ho sabeu, però bueno, hi ha un so gravat a tota l'expo, que no sap si és de la sala, si és del meu estudi, o si és un so gravat, descol·loca una mica, i hi ha una interrupció cada 15 minuts de la Nina Simone cantant, perquè em semblava com que Nina Simone canta des del mateix lloc on aquest poeta va escriure aquesta poesia, no?, de In the Desert, o des d'on neix aquest impuls, diríem, en el moment de crear. Jo crec que canta des d'aquest lloc.
2: Molt bé, ens estem quedant sense temps. Hem parlat de l'espai groc, parlàvem també d'aquest quadre sobre quadre. No sé si hi ha algun aspecte més que voldries destacar de l'exposició, sense explicar-ho tot, tampoc, clar.
3: Doncs...
2: Sorpresos? Segueix, o sigui, aquesta exposició és fàcilment identificable a les altres que has fet? T'han dit alguna en aquest sentit?
3: Jo crec que és una exposició diferent de les que he fet fins ara, que té un punt més de risc, perquè hi ha altres objectes que participa molt l'arquitectura, el mobiliari, aquest que va doncs, d'un lloc a l'altre, també obres que estan una mica al límit, que no saps si estan per desplegar-se o si estan guardades o no les acabes de veure senceres, altres que s'exposen completament, i jo crec que és una exposició on hi ha moltes capes de lectura, que hi ha gestos molt subtils d'un lloc a l'altre, no és molt explícit, que l'espectador ha de fer una mica, no d'esforç, sinó de confiar una mica en la seva percepció i d'anar veient aquestes coses que, com la Nina Simone, no?, va interrompent en el temps i en l'espai i en la teva percepció. Com crec que tenim la percepció una mica atrofiada, que estem acostumats a que tot ens ho han de deixar com molt mastegat, dir-nos fins i tot què hem de pensar, i jo crec que el que he volgut fer era com convidar que cadascú tingués una mica de confiança en la seva percepció.
2: Molt bé, Teresa, gràcies per atendre'ns avui aquí en aquesta exposició, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies per venir.
4: Paraules evitables.
5: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
4: Corre. Avançar sobre una superfície sòlida per mitjà de moviments i recolzaments repetits de cames, de manera que a cada pas hi hagi un moment en què cap dels dos peus estigui en contacte amb el terra.
6: Corre, hem anat a córrer tota la vida, però ara queda més bé dir que fem running o som runners, com si féssim res diferent. Avui fem una cursa contra els anglicismes que no són necessaris amb el Xavier Fargas, del Termcat. Preparats? Llestos?
7: En lloc de córrer, hem de fer running, que després veu que això del running doncs és més espectacular. També es pot explicar una mica. Els parlants no fem les coses perquè sí. I és veritat que molts esports s'expliquen o es diuen amb la locució fer el que sigui. Fas bàsquet, fas futbol, no futboleges, no basqueges. En canvi, amb el córrer no diem faig córrer o faig corregudes, no? I per tant s'explica una mica per què ha tingut èxit això del running, perquè pots dir faig running i en canvi amb córrer no ho pots dir. Ara, no deixa de ser una influència que probablement no calia. Tu a què et dediques o a què t'agrada fer? Doncs jo surto a córrer o jo corro i ja està. És veritat que segurament ja influeix més una qüestió d'esnobisme i de que és més xulo fer running que fer que simplement córrer, que sembla que sigui un esport massa barat.
6: Igual que hi va haver una onada de gent que feia footing, ara fa un temps que va arribar als carrers la moda dels que fan running. Parlem d'això, de modes, Xavier? En quin punt estem?
7: Fa uns 10 anys potser es va haver un boom extraordinari de la cosa i en canvi ara potser es torna tornat a baixar una mica, diguéssim. Ara les que tenen una gran popularitat són les curses de muntanya. Això que en diuen això, el trail running, de fet que són les curses de muntanya de tota la vida. I ara probablement, doncs això, la majoria dels que feien asfalt, que corrien per carrers, doncs ara han tendit a anar cap a la muntanya. És molt agradable, és un tipus de cursa que més et connecta amb la natura. Probablement el problema que té ara en alguns casos és la massificació, perquè ara és que algunes curses que es feien per muntanya pràcticament familiars, diguem, doncs ara es troben que han de tancar inscripcions i després que han de vigilar amb gent que fa ximpleries i que no està prou preparada per fer segons què i també surt.
6: I aquest trail o trail running, creus que es quedarà o també tornarem a córrer normal?
7: Potser quan passi la febrada aquesta més snob, perquè també és veritat que a Catalunya el fet d'anar a fer muntanya ha sigut sempre molt tradicional i un sens intu, que ja li agradava trescar per les muntanyes, el muntanyisme aquest més tradicional, l'escoltisme, els esplais, ha fet que la pràctica de la muntanya sigui molt habitual. De manera que córrer per la muntanya no deixa de ser una cosa més. Sortíem a fer muntanya, ara hi ha dies que sortim a fer una excursió normal, hi ha dies que sortim amb les bambes de córrer i correm. Per tant, jo crec que no ens ha de costar gaire que la gent torni a dir córrer per muntanya o fer curses de muntanya. És veritat que com que també tenen una perspectiva internacional i hi ha corredors d'arreu del món que es dediquen a anar a les curses d'aquí i d'allà, és veritat que a les pàgines web hi ha molta tendència a fer servir l'anglicisme, però probablement és això per afavorir que això, un corredor francès, un corredor anglès, un corredor italià sàpiga que aquí al Pirineu també fem aquestes curses i s'hi pugui apuntar. Però en la conversa, la majoria dels que correm, diguem que correm per muntanya o que fem curses per muntanya, i potser el del trail sí que algú se li deu escapar o hi té més habitud de fer-ho servir, però jo diria que no és d'aquells manlleus que dius, ui, aquest no ens el traurem mai més, val més que el deixem entrar. Jo crec que en aquest cas, de moment almenys, no està justificat.
6: Recorda, abans de fer trail, corre per la muntanya, sigui amb la modalitat que sigui, també el barefoot running.
7: Els que corren descalços, diguéssim. Aquests també és tota una filosofia del córrer, en què intenten acostar-se al màxim a la natura, al contacte amb el terra, i llavors sí, fan això del que diuen, el que en català en diríem córrer descalç, o bé amb unes bambes molt lleugeres perquè els agrada notar el terra i les irregularitats del terra i s'hi senten més connectats, i hi ha tota una filosofia al darrere.
6: I si seguim filosofant, també hi ha qui, mentre corre, vol contribuir a netejar el planeta. Atenció a un altre anglicisme. En diuen plogging.
7: Això també és una relativa moda que, de fet, és aprofitar que hi ha tanta gent que corre per donar-los una bossa d'escombraries i dir, escolta'm, mentre vagis corrent i vagis passant, aprofita i ves recollint. És això que, de fet, per això, això va néixer en algun dels països del nord, i és d'aquelles coses, dius, mira, algú que devia ser una mentalitat molt pràctica i que devia pensar, home, doncs mira, ja que passen de tant pels camins i tot això, que portin la bossa d'escombraria i vagin recollint tot el que troben pel camí. I de fet això és veritat que s'ha arribat aquí, i de tant en tant es fan trobades de plogging. Nosaltres hem proposat per aquest anglicisme, és un anglicisme rar, perquè aquest plog també s'ha de saber d'on ve, però en tot cas per aquesta forma proposem de fer un invent que seria fer el corre-collir, és a dir, mentre correm recollint, no? I ens podem dedicar a corre-collir. I d'això se'n fan, se'n fan trobades, diguéssim, mira, aquest dissabte anem a fer corre-collir a la platja del Masnou, i llavors vinga, recorrem tota la platja del Masnou amb una bossa d'escombraria, tots els que correm, i allà hi anem posant tot el que anem trobant pel camí, o en el camí de, no sé, la pujada a Montserrat, des de Monistrol, corre-collint. I són activitats que, mira, que junten l'esport i la part aquesta més ecològica d'aprofitar i fer neteja.
6: I llavors, qui guanya? La persona més ràpida o la més neta?
7: Em sembla que valoren les dues coses. És a dir, que valoren que es faci de pressa, però també que la majoria de vegades aquesta mena d'activitats són no competitives. Són ben bé d'oci i de passar una bona estona junts.
6: Igual que nosaltres. Xavier, ja veiem la meta. Podem dir que som finishers o no?
7: Durant una època vaig pensar, ui, aquí no ens en sortirem amb el finisher, perquè es va posar molt de moda finisher de no sé quina cursa o els finishers de no sé què. Em semblava que difícil de resoldre, perquè les alternatives que se'ns acudien així d'entrada, clar, l'acabador, l'acabadora, el finalitzador, finalitzadora, no acaben de funcionar, els acabats tampoc. És veritat que quan acabes segons quina cursa estàs acabat, però no funcionava com a denominació habitual. I fins i tot vam fer aquí, al Tenecat vam fer una crida, vam demanar a la gent que ens digués, com ho dieu? I a partir d'aquesta crida vam veure que hi ha tot un personatge en el món de les curses, un venerable avi que es dedica a córrer, que es diu Miquel Pucurull, que des de fa anys, en els seus textos, perquè és un senyor que li agrada escriure, i fa servir la forma arribat, arribada, de manera natural. Pots dir que en una cursa hi ha 10.000 inscrits, i d'aquests 10.000 inscrits hi ha hagut 8.000 arribats. Vam trobar que aquesta solució era molt bona, té aquest ús ja més o menys tradicional, i aquesta és la proposta que fem.
4: El diccionari TermCat.
6: Les tres paraules del podcast d'avui són glamping, fes-t'ho tu, i petjada hídrica. Som-hi.
4: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
6: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
4: Fes-t'ho tu. Pràctica de fabricar, reparar o decorar un mateix, objectes generalment d'ús propi, sense l'ajuda de serveis professionals.
6: Si t'agrada el bricolatge o les manualitats, estaràs fins al capdamunt d'escoltar l'expressió Do It Yourself, o l'acrònim D-I-Y. Si vols estalviar-te el manlleu, i el més important, assegurar-te que l'avi t'entén, és millor fer servir l'expressió Fes-t'ho tu. Funciona com a nom, el fes-t'ho tu, o la tendència fes-t'ho tu, o com a adjectiu, una joguina fes-t'ho tu, o un moble fes-t'ho tu. Pensa, però, que també tens altres expressions més naturals, com fet per mi o fet a mà.
4: Petjada hídrica. Volum total d'aigua dolça usat per produir els béns i els serveis consumits per una persona, una empresa o un país.
6: La petjada hídrica, que també pot dir-se petjada de l'aigua, forma part de la família de les petjades que ens ajuden a entendre de quina manera el que consumim o produïm afecta el medi ambient, igual que la petjada de carboni o la petjada ecològica. En moments de crisi, com una sequera o tants altres fenòmens relacionats amb l'emergència climàtica, és bo prendre consciència de la nostra petjada i fer un ús raonable i mesurat dels recursos per reduir aquest impacte, que tot suma.
4: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Paraules Habitables.
5: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
4: Clavilla, peça de fusta a la qual s'enrotllen les cordes d'una guitarra, un violí o un violoncel per tibar-les o afluixar-les i deixar-les subjectes en l'afinació volguda.
6: En aquest capítol del Paraules Habitables ens posarem musicals. Parlem d'instruments de corda fregada, com el violoncel o el violí. La Cristina Bofill, del Termcat, té recollida i fins i tot il·lustrada tota la seva terminologia, que inclou el terme clavilla. Però, Cristina, una clavilla no és allò que posem a l'endoll?
8: Efectivament, una clavilla és el que posem a dintre de l'endoll quan volem fer una connexió elèctrica. És la primera excepció que tots coneixem, no?, de la vida quotidiana. Però clavilla és un terme que molta gent es pensa que és un castellanisme, perquè aquests acabaments en villa sembla que siguin castellanismes, i no. De fet, el terme clavilla ve del llatí, directament, clavícula, que vol dir clau petita. I és una clau que s'introdueix en alguna cosa. I aquest clavícula llatí, doncs, ha donat al català, que és català, clavilla, en castellà donat clavija, i en francès, per exemple, una forma molt semblant a la nostra, que és cheville.
6: Vaja, que he anat a triar un terme que va més enllà de les partitures i que, a més, trobem a més instruments dels que ens imaginem, no?
8: Clavilla la trobem en molts àmbits de la tecnologia, de la indústria, com el que has comentat primer, el cas de la clavilla de l'endoll. Efectivament, la trobem en els instruments de corda amb arquet, com són el violí, el violoncel i la viola. I trobem clavilles també a la guitarra. En tots aquests instruments és una cosa molt, molt evident, molt visual, perquè estan a la vista i tothom veu que és una clavilla que s'insereix en una peça, que és el claviller, i és allò que el mateix instrumentista pot afinar i pot tocar i pot regular. Però hi ha d'altres instruments que potser no tenim tan clar que també tenen clavilles i que també són instruments de corda, com el piano. En aquest cas, clar, no són visibles i estan a dintre de l'instrument, però el sistema és exactament el mateix. És una peça que s'insereix en un claviller i que activa una corda per donar una afinació determinada. I en el cas del piano, clar, no és evident i cal un professional, doncs, perquè ens ajusti i reguli aquestes clavilles.
6: Atenció, claviller. Estem parlant d'una peça o d'un conjunt de clavilles?
8: Conjunt de clavilles seria clavillam, per exemple. El claviller és la peça on s'insereixen les clavilles. De fet, aquest sufix er, que és molt habitual en català, habitualment és lloc on, és a dir, és el lloc on van inserides les clavilles. És a dir, és una peça, és la peça que conté totes les clavilles inserides.
6: Clavilla, claviller, clavillam... Dels instruments que en tenen...

0: en llengües com l'alemany o en llengües com l'italià, que en les èpoques d'aflorament de l'instrument doncs són els que van començar a construir aquests instruments. Els luthiers. Els luthiers més importants, un luthier és un constructor d'un instrument, doncs són de tradició europea, clarament. Per tant, la terminologia en català està d'acord amb tot el que es fa a la resta de llengües d'Europa.
1: I luthier, com ho hem d'escriure en català? En va o sense?
0: Ah, aquesta és una gran cosa. Sí, sí, sí. El diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans recull luthier sense H. És a dir, el que seria la forma adaptada gràficament al català i que permet llegir-ho doncs, amb tota normalitat, oi? Un catalano parlant llegeix luthier i no li cal aquesta H. Què passa? Que és una paraula que té molta tradició amb H en tota la resta de llengües. I hi ha certes queixes entre els luthiers, entre els professionals que es dediquen a això, que reivindica que el seu ofici s'escrigui amb la lletra H. Però en aquest cas, la normativa guanya, i jo crec que guanya amb raó, perquè és una paraula que ja és ben nostra i, per tant, luthier sense H.
1: Cristina, aquesta terminologia que heu fet s'adreça a un públic molt especialitzat. Violoncel·listes, violinistes, luthiers sense H, estudiants de música... Un grup tan concret ho posa més fàcil a l'hora de fer difusió de la terminologia i aconseguir implementar-la?
0: És més fàcil perquè, com tu dius, els professionals i els que fan servir aquesta terminologia és un grup més reduït. Però hi ha certes divergències, perquè tenen tradicions diferents, un que ha treballat més amb l'italià, l'altre que ha treballat més amb l'alemany, i moltes vegades tenen formes mal apreses o deformades que han heretat. No, és que ja el meu pare, el meu avi, que jo que sóc luthier, doncs ja ho deia així. El que és important a l'hora de fixar aquesta terminologia és marcar un consens perquè es faci servir de manera única i unívoca aquesta terminologia. És important que la transmissió del coneixement es faci de manera correcta, de manera que professors, estudiants i luthiers utilitzin de manera consensuada les denominacions adequades.
1: Per això suposo que ha estat important que aquesta terminologia fos en realitat un projecte coral que hàgiu pogut comptar amb el sector, si n'hi podem dir així. Qui ha participat?
0: Hem treballat amb l'ESMUC, amb l'Escola Superior de Música de Catalunya. Hem treballat amb el Museu de la Música, indispensable per tot el cabal que tenen d'instruments musicals. És increïble, si no l'heu visitat, aneu-hi, que val la pena. I hem treballat amb luthiers professionals, en el cas del violí i del violoncel, doncs amb luthiers de referència a Catalunya, cases històriques, i tots ells doncs s'han posat d'acord per fixar aquesta terminologia.
1: Així doncs, el que has fet des del Termcat és, sobretot, escoltar i posar ordre. Perquè no t'ho prenguis malament, novetats en aquest àmbit pot ser que no n'hi hagi des de bastant abans de Pau Casals.
0: No té innovació, però veiem que agrada molt tenir-ho. És a dir, és com un reconeixement de dir, ah, sí, és veritat, es diu així, i a més com que n'hem fet pòsters i ho tenen a les aules, això, ostres! Llavors facilita que el professor ho ensenyi visualment. Mira, doncs si és veritat, en diem així i aquí ho teniu. I això és baixi en català, no? I a més, doncs ho podeu consultar en les altres llengües. Més que una innovació neològica, perquè tal com dius, això no és neologismes, no són conceptes nous ni són denominacions noves. Sí que és un reconeixement de dir, doncs en aquesta terminologia li donem el que ha de tenir perquè sigui reconeguda i perquè quedi així fixada i es pugui utilitzar amb normalitat i transmesa de professors, alumnes i que funcioni.

0: barra harmònica, escotadura, lligall, cordal... Si et faig triar una paraula de la terminologia del violí i el violoncel, quina escolliries? Quina t'agrada més?
1: M'agrada molt, per exemple, la voluta. La voluta és aquesta mena de cargol, de fet voluta vol dir cargol, que hi ha a la part de dalt del mànec, i que és un cargol, clar, és de fusta, perquè l'instrument és de fusta, i que dona peu a que el luthier aquí faci meravelles, perquè és la part com més artística de l'instrument, no? I poden fer decoracions, i a mi m'agrada molt aquest terme, la voluta.
0: Voluta, amb ve baixa per als qui som profans en la corda fregada. Jo, després d'entrar a la web termcat.cat a buscar les infografies, n'escullo una altra que m'ha semblat molt i molt bonica, que és l'ànima, tant del violoncel com del violí.
1: L'ànima, home, això és molt poètic, sí. L'ànima és aquesta peça a l'interior de la caixa de ressonància de l'instrument, que no es veu des de fora. Bé, si mires pel foradet, potser la pots

Arribar a veure, però que és l'ànima de l'instrument, és a dir, és la peça, és un llistonet de fusta enganxat a al fons de la tapa de l'instrument i és el que fa que soni. És el que fa que soni i, a més, que soni bé. I la qualitat d'un instrument ve per l'ànima. És a dir, és una metàfora molt bonica, un paral·lel, no? L'ànima de la persona és el que fa que aquella persona sigui bona persona, doncs l'ànima de l'instrument fa que l'instrument sigui un bon instrument.

0: el diccionari TermCat.
1: Les tres paraules del podcast d'avui són desconstrucció, metavers i vehicle híbrid. Som-hi!
0: Desconstrucció, no de construcció. Mètode d'anàlisi crítica d'un text, un concepte o una construcció intel·lectual que permet de desfer-ne l'estructura, tot mostrant les seves contradiccions i ambigüitats.
1: En sentit estricte, desconstrucció fa referència a l'operació de desfer una construcció per recuperar els materials de què està composta. El terme, però, s'ha estès a àmbits com la filosofia o les ciències socials, en referència al mètode d'anàlisi crítica d'un text o construcció intel·lectual que permet desfer-ne l'estructura per mostrar contradiccions i ambigüitats. En els últims temps, també trobem usos en contextos propis del feminisme, en què es defineix com l'exercici d'avaluació personal en el que una persona s'esforça per identificar i eliminar les actituds masclistes a les quals ha estat exposada tota la vida.
0: Metavers, entorn virtual on les persones interaccionen socialment i econòmicament per mitjà d'icones en un ciberespai que és una metàfora del món real.
1: El terme ens arriba de l'anglès, com tantes altres novetats de l'àmbit tecnològic. Sembla que fou encunyat l'any 1992 per l'escriptor Neil Stephenson, que va valer-se del prefix meta, d'origen grec, que indica canvi o més enllà, al qual hi va afegir la part final del mot universe, un procés de formació que ha estat calcat en català. És un concepte molt estès recentment arran de les iniciatives de diverses plataformes de crear metaversos propis.
0: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
1: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el TermCat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: El dijous 9 de juliol a les 10 de la nit, l'altra clave et convida a viure una experiència plena de sensibilitat i solidaritat.
4: El Teatre Clavé de Tordera, Leo Giovanni Donato i Berta Permanyer presenten L'amor dans un clair obscur, un viatge musical inspirat en la chanson francesa amb la participació de l'Orquestra del Clavé i la Coral Mirall de l'Etla.
3: L'entrada inclou gastronomia de quilòmetre zero i beguda. Recorda que tota la recaptació es destina a Hata Kendeya.
4: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem!
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Facebook, la plaça de l'opinió. A Ràdio Tordera ens agrada escoltar-te. Per això, el nostre Facebook és molt més que notícies. És un espai on la teva opinió compta. Participa en les nostres enquestes, guanya premis amb els concursos i segueix en directe les tertúlies i entrevistes que marquen l'actualitat del poble. Connecta, comenta i forma part de la ràdio. Segueix-nos al Facebook de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
7: Font i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Font i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
8: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: L'equip de so. Senyores i senyors, molt bon dia, què tal? Com estan?
1: Les trompetes fan els trombons, el si bemoll, per afinar.
0: És l'hora de començar una setmana més al teu espai dedicat a la música de concert i ball, ball i concert. Això és Ball Matinal.

Si bé de gust ara escoltar bons concerts i bona música, ara és el teu moment. Temps per dedicar aquests primers 45 minuts dedicats a la música de concert i ball, ball i concert, amb les formacions de casa nostra. Tancarem el nostre espai amb la salutació i el nostre fi de festa. Doncs ja ho tenim tot a punt per començar el programa d'avui. Perquè cada ball és una festa. I qui et farà costat en aquesta hora de ràdio? El meu nom, Josep Maria Pla. Sigueu benvinguts i benvingudes. Comencem.

0: Amics i amigues, molt bon dia i benvinguts a la ràdio. Gràcies per compartir aquest camí amb nosaltres. Amunt el taló, el concert és a punt de començar.
1: Gràcies, amics i amigues, per la confiança. En directe una setmana més a través de la FM i, si volen, també a través d'internet. Això és Ball Matinal. Fent costat als músics de casa nostra. Amb tot un ampli repertori de cançons i músiques ben diverses que ja tenim preparades en el dia d'avui. Doncs anem a començar aquest temps dedicat a la música de concert i avui ho farem amb sardanes cantades i ho farem al costat dels últims enregistraments de l'Orquestra Internacional Meravella. Ja els tenim a l'escenari, tant els cantants com els músics, per cantar aquesta bonica selecció dedicada a la música de les sardanes. A tots molt bon dia, sigueu benvinguts i benvingudes. Comença el teu concert.

Se'n va la música de l'Orquestra Marevella. Hem escoltat, entre d'altres, aquestes sardanes al vent amb les peces Marinada, La Rosa de Sant Jordi, també Catalunya plora, Bona festa, La Pepa maca, i tanca aquesta selecció dedicada a la música de la nostra patrona, dedicada a la muntanya de Montserrat, i és La Moreneta. Amb ells hem tancat aquesta selecció dedicada a la música de sardanes en aquesta primera part dedicada a la música de concert.

bons records i bons sentiments. Us convidem a compartir belles melodies brillantment, amics, interpretades per als nostres músics d'arreu del país. I és que sempre hi ha una cançó, amics, que ens transporta a un lloc, a un moment, a una persona. Deixem-nos, doncs, portar per la màgia de la música. I parlant de sentiments, ara anem a escoltar una versió d'en Joan Vilandeny, dedicada també a la música del nostre país per un dels grans autors, intèrprets i cantants com és en Joan Manel Serrat. Aquelles paraules boniques que va escriure en el seu moment i que també han tingut aquesta gentilesa d'acompanyar-nos durant el llarg de tots aquests anys en aquest bagatge musical d'en Serrat, ja interpretades per al músic Joan Vilandeny. Anem a escoltar a la part de concert i per tancar aquesta primera part aquestes ben recordades paraules d'amor.

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

0: A partir d'ara, et convidem a escoltar i ballar les cançons de les sales de ball, casals, esplais i festes majors de la comarca.
1: És el moment ara dels nostres ballables, aquí a la nostra sintonia, i per començar els nostres ballables avui ho farem al costat d'una gran formació, la música de la Cobla Orquestra Rosaleda. Ja tenim els seus cantants i els seus músics a l'escenari i avui comencem amb aquell tema que diu així: Cuando, cuando, cuando.

0: When...
1: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

Se'n va la música de Pere Rico i hem escoltat aquest doble final que ens esperàvem ja pel final, aquest bonic pas doble del saxo que hem escoltat en la versió, com dèiem, instrumental d'aquest bonic tema a càrrec del duet amb Pere Rico. Així hem recordat la música del pas doble.

Seguim compartint la bona música des del teu espai dedicat a la música de ball i concert, Concert i Ball. Aquesta és la música que ens fa rejuvenir. Música que ens manté, volíem dir, ben joves i ben atents.

És aquesta la nostra passió per la música, la nostra passió per la ràdio. Tot caminant a través de la FM i també des d'internet. Des de la nostra emissora municipal fins a arribar a casa teva. Seguim caminant i ho farem ara amb música d'una cúmbia. Avui el nostre homenatge el farem a un dels cantants que ens va deixar la setmana passada, un dels fundadors, cantants i músics de la gran orquestra de la Salseta del Poble Sec, que ja durant aquestes 20 temporades hem tingut l'ocasió d'anar programant grans cançons dels diferents àlbums i dels directes que han fet la Salseta. Avui el nostre homenatge al seu cantant, en Salvador Escrivà, i avui hi posem una cúmbia d'homenatge amb aquesta cúmbia que diu així, 039. Per tants anys de bona música, de bons concerts i de bones festes, la Salseta del Poble Sec, de Salvador Escrivà.

Homenatge a la salseta del Poble Sec. El nostre homenatge particular a un dels seus cantants que ens va deixar aquesta setmana passada, la d'en Salvador Escrivà, un dels cofundadors d'aquesta formació.

0: Això és Ball Matinal, un programa dedicat als balladors i balladores de la comarca.
1: I de la música de l'orquestra de la Salseta del Poble Sec, ara la música d'un duet que ens arriben des de la Garrotxa, la música dels Pa d'Àngel, que ja els tenim a l'escenari avui, però amb un bonic vals. Anem a escoltar aquell bonic vals que comença així. I que porta el nom de La Banda del Coche Rojo. Els deixem amb l'Ambiel i la Gemma.

0: Ball matinal. Celebrem les vostres alegries, il·lusions, sentint la música, emocionant. Gràcies per compartir aquesta trajectòria amb tots nosaltres.
1: Seguim caminant des del teu ball amb la música dels nostres músics. Ara hi posem un foxtrot, un d'aquests que m'encanta ballar-lo. I potser tu també. Doncs anem a ballar un bonic foxtrot fantàstic de ballar, d'aquells que sempre marquen els peus i marquem la pista. I anem a escoltar per als mongrins aquest ben recordat Tico, Tico.

0: Fantàstics, la música dels Mongrins. Quina ballable, un gran ballable, volíem dir, d'aquests de tots els temps. Hem ballat aquest bonic Tico, Tico.
1: Les nostres formacions a Ball Matinal.
0: Ara hi posem una exclusiva. Exclusiva en el nostre programa d'avui, i ho farem amb un duet que ens arriba des del Berguedà, la música del duet Solistes, que estan composats per dos membres, en Josep Maria Costa i la Cristina Soler. Avui, exclusiva de Ball Matinal, un bonic tema, un d'aquests tranquil·lets, un d'aquests lents intimistes, per també saborejar el nostre programa d'avui, i ho farem recordant aquell bonic tema delicat que diu així: Pequeña Flor.

0: Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.
1: I de la música més intimista, a càrrec d'aquesta exclusiva que et presentàvem en el dia d'avui, a càrrec del duet Berguedà, els solistes, ara és el temps de ballar un country. I ho farem al costat del solista Raül, que ens arriba des del Bages, des de Sant Padó. Amb aquest country que diu així, Chattahoochee. Som-hi a ballar-lo?

Doncs ja saben que si volen dedicar el programa de la setmana... Tenim un canal telefònic perquè vostès ens puguin fer arribar la seva salutació des d'on ens escolten. Ens agradaria molt compartir, doncs, la seva dedicatòria. Nosaltres li posem la música, però vostès hi posen, doncs, la dedicatòria, a qui volen dedicar i saludar. I també des d'on ens escolten. Així anem ampliant també la nostra selecció musical i el nostre club d'amics de Ball Matinal.

I si és la primera vegada que ens escolten, doncs ja saben que ho poden fer-ho trucant a aquest telèfon, al 656-659-572. Segurament que ens escolten vostès des d'algun lloc que nosaltres no sabem i ens agradaria, doncs, compartir, ampliar la nostra cobertura als nostres amics que ara mateix escolten el nostre programa.

0: Avui la nostra dedicatòria, el nostre homenatge molt sentimental a la música del Salvador Escrivà, i hem escoltat aquest tema de La Puerta Verde, que ens serveix ja per anar tancant el nostre programa d'avui. Hem escoltat, com dèiem, aquest tema de La Puerta Verde.
1: Ball matinal és la festa.
0: Però acabarem amb música, i ho farem avui tal com hem començat. Hem començat el nostre concert amb l'Orquestra Meravella, tot cantant sardanes, sardanes al vent, i avui tancarem el nostre programa, però ho farem amb ritme, i ho farem al costat de la Meravella amb aquest cha-cha-cha. I que diu així: qui en serà? Setmana que també saludem a tots els oients repartits per diversos punts. Doncs ja ho saben, si ens ho volen comunicar per telèfon, doncs molt contents nosaltres de seguir ampliant la nostra cobertura d'amics i amigues. Avui saludem també a les comarques del Maresme, Baix Llobregat, Moianès, Bages, Vallès Oriental, Osona, Cerdanya. En aquests punts tenim repartides diverses emissores que aquest dia, aquesta hora, ara mateix, estan connectant amb el nostre programa. Gràcies, amics, per la confiança. Saludem també els músics, orquestres, duets, trios, també els casals, esplais, sales de balls i a la comissió de festes del teu poble, perquè durant tot l'any sigui una festa. Perquè ja comencen les festes majors d'hivern. Sintonitzant amb l'altaveu de la bona música.

I qui us ha acompanyat en aquesta hora de ràdio una setmana més aquí al dia al teu costat, el meu nom, Josep Maria Pla. Ja ho saben, a ballar entre setmana, també el cap de setmana, a escoltar bona música, bons concerts. Perquè ballar, amics i amigues, és salut. I nosaltres tornem a més ball, serà en el proper programa. No ens fallin. Que gaudeixin del dia i del ball. Amics i amigues, que tinguin una molt bona setmana. A reveure!

Això és Ball Matinal. El programa de ball de Josep Maria Pla.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que, per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
9: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar-los totes les notícies més destacades d'avui dissabte 4 de juliol. Vox Tordera celebra un acte polític i un dinar popular gratuït el dissabte 4 de juliol. La trobada té lloc a la pista de Sant Andreu i comptarà amb la participació dels regidors del diputat Joan Garriga i oferirà menjar i beguda gratuïta fins a completar l'aforament. La jornada obre portes a 11:45 del matí, mentre que l'acte està previst per les 12 en punt. La trobada, que comptarà amb aquesta participació, comentàvem, de regidors de Vox de Tordera i del diputat Joan Garriga, president provincial de Vox Tordera. Després de l'acte polític, els assistents podran gaudir d'un dinar popular amb menjar i beguda gratuïts. L'organització informa que l'aforament és limitat, per la qual cosa recomana reservar prèviament l'assistència trucant al telèfon 640 16 94 06. Aquesta nit la Peixera presenta la segona proposta de l'estiu. A partir de les 8 del vespre tindrem l'actuació de DJ Pubilla Hilton i a continuació arribarà Carlo Mo i finalment actuarà Oscar Boles, tot plegat presentat per la Maria Rosa. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana i l'entitat recorda que és gratuït. Això se suma a una One Track, un festival One Track que es va dur a terme ja fa una setmana i també a una nova data la propera setmana. Qui també està de festa és l'organització de Sant Daniel amb un canvi de dates a les seves festes del 3 i 4 de juliol. L'entitat, per tant, que ha avançat la celebració un mes, respectivament, i concentra la programació en dos dies. Avui dissabte, segon dia, on s'ha concentrat el gruix de la programació dividit entre el matí, que ha començat amb un torneig de futbol sala i un torneig de petanca al matí. També hi ha hagut jocs pels més menuts, espai per dibuix, jocs de fusta, jocs inclusius a càrrec de la FED i un taller de pintar cara. També, d'altra banda, de cara a la tarda, festa de l'escuma i inflables d'aigua. Això fins a les 7. A partir de les 9 de vespre tindrem sopar a la fresca i per acabar a 10:45 la nit acabarà amb l'actuació de DJ Silva. I I en esport, circuit 3x3 de Catalunya, Tour d'Hockey Patins, arriba a Tordera avui dissabte. La competició formativa de referència a Terra al Maresme el 4 de juliol per disputar una jornada decisiva abans de la gran cluenda. Aquest no és només una competició, sinó una eina estratègica pel creixement de l'hoquei patins. Es tracta d'un format reduït que s'ha consolidat ràpidament com una de les cites de referència a Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 de pista, els participants tenen molt més contacte amb la bola. També afavoreix un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera mantenint la motivació a totes les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte és decisiva per analitzar i anar perfilant els equips que lluitaran per el títol a la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell mostrat fins ara ha superat les expectatives. Per tant, després d'Igualada i Manresa, Tordera caçarà una nova data, avui dissabte. I acabem amb el temps. Avui un dia assolellat i estable, amb temperatures que van des dels 25 fins als 32 graus. Per tant, màximes que s'han aconseguit sobre el migdia i també doncs, unes temperatures, tot i així, que es mantenen caloroses, ja típiques d'estiu.
8: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
7: FM. Ràdio Tordera.

Avui us proposo escoltar els quatre primers concerts a Brandenburg de Johann Sebastian Bach. Són algunes de les obres més brillants del barroc, escrites cap al 1721 i dedicades al margraví de Brandenburg. Cada concert té una instrumentació diferent i Bach hi desplega una imaginació extraordinària, fent dialogar els instruments amb una vitalitat i una elegància que transcendent anys després, continuen fascinant a tots nosaltres. Dit tot això, perquè m'agrada que escolteu poder, com més concert millor, només desitjant-nos una bona escolta i ja iniciem el primer moviment del concert número 1 de Johann Sebastian Bach. És l'Allegro.

Bé, ara ja estem escoltant un altre concert. En aquest cas és el número 3, perquè la gravació després de l'1 ve el 3 i després ve el 2. Bé, escoltem el 3, el primer moviment, l'Allegro, d'aquest concert número 3 de Brandenburg de Joan Sebastian Bach.

Bé, els hem ofert el concert de Brandenburg número 3 i no és una ironia, però ara tot seguit els hi oferirem.

Fem el número 2. És que la nova gravació, ja ho he dit abans, venen amb aquest sentit. Estem escoltant el primer moviment Allegro del Brandenburg Concert de Joan Sebastián Bach.

Bé, fins aquí el concert número 2 de Joan Sebastián Bach, de concert de Brandenburg. I ara, aquí, en aquesta gravació, arriba fins al número 4. I, però d'aquest concert número 4 només els hi podrem oferir el primer moviment, l'Allegro, i encara no complet. Però que esperem que els concerts de Brandenburg d'avui els hagin agradat i esperarem el programa següent.

Grans Mestres, una selecció equilibrada entre música simfònica, música sacra i música de cambra. Grans Mestres, els dissabtes a les 12 del migdia i en reemissió els dimecres a la nit.

0: tens un 20% de descompte en tractament.
1: Cialix, Restordera, Blan, a les condicions.
2: Deixa's aprofitar.
3: Per reserves,
1: a casa els mas.
4: Formatius.
3: Tauran, Tauran les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
6: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
7: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar-los totes les notícies més destacades d'avui dissabte 4 de juliol. Vox Tordera celebra un acte polític i un dinar popular gratuït el dissabte 4 de juliol. La trobada té lloc a la pista de Sant Andreu i comptarà amb la participació dels regidors del diputat Joan Garriga i oferirà menjar i beguda gratuïta fins a completar l'aforament. La jornada obre portes a 11:45 del matí, mentre que l'acte està previst per les 12 en punt. La trobada, que comptarà amb aquesta participació, comentàvem, de regidors de Vox de Tordera i del diputat Joan Garriga, president provincial de Vox Tordera. Després de l'acte polític, els assistents podran gaudir d'un dinar popular amb menjar i beguda gratuïts. L'organització informa que l'aforament és limitat, per la qual cosa recomana reservar prèviament l'assistència trucant al telèfon 640 16 94 06. Aquesta nit la Peixera presenta la segona proposta de l'estiu. A partir de les 8 del vespre tindrem l'actuació de DJ Pubilla Hilton i a continuació arribarà Carlo Mo i finalment actuarà Oscar Boles, tot plegat presentat per la Maria Rosa. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana i l'entitat recorda que és gratuït. Això se suma a una One Track, un festival One Track que es va dur a terme ja fa una setmana i també a una nova data la propera setmana. Qui també està de festa és l'organització de Sant Daniel amb un canvi de dates a les seves festes del 3 i 4 de juliol. L'entitat, per tant, que ha avançat la celebració un mes, respectivament, i concentra la programació en dos dies. Avui dissabte, segon dia, on s'ha concentrat el gruix de la programació dividit entre el matí, que ha començat amb un torneig de futbol sala i un torneig de petanca al matí. També hi ha hagut jocs pels més menuts, espai per dibuix, jocs de fusta, jocs inclusius a càrrec de la FED i un taller de pintar cara. També, d'altra banda, de cara a la tarda, festa de l'escuma, inflables d'aigua. Això fins les 7. A partir de les 9 de vespre tindrem sopar a la fresca i per acabar a 10:45 la nit acabarà amb l'actuació de DJ Silva. I en esport, circuit 3x3 de Catalunya, Tour d'Hockey Patins, arriba a Tordera avui dissabte. La competició formativa de referència a Terra al Maresme el 4 de juliol per disputar una jornada decisiva abans de la gran cloenda. Aquest no és només una competició, sinó una eina estratègica pel creixement de l'hoquei patins. Es tracta d'un format reduït que s'ha consolidat ràpidament com una de les cites de referència a Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 de pista, els participants tenen molt més contacte amb la bola. També afavoreix un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera mantenint la motivació a totes les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte és decisiva per analitzar i anar perfilant els equips que lluitaran per el títol en la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell mostrat fins ara ha superat les expectatives. Per tant, després d'Igualada i Manresa, Tordera caçarà una nova data, avui dissabte. I acabem amb el temps. Avui un dia assolellat i estable, amb temperatures que van des dels 25 fins als 32 graus. Per tant, màximes que s'han aconseguit sobre el migdia i també doncs, unes temperatures, tot i així, que es mantenen caloroses, ja típiques d'estiu.
6: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
8: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera. l'emissora que t'escolta.
2: El dijous 9 de juliol a les 10 de la nit, l'Altra Clavé et convida a viure una experiència plena de sensibilitat i solidaritat.
4: El Teatre Clavé de Tordera, Leo Giovanni Donato i Berta Permanyer presenten L'amor dans un clair obscur, un viatge musical inspirat en la chanson francesa amb la participació de l'Orquestra del Clavé i la Coral Mirall de l'Etla.
2: L'entrada inclou gastronomia de quilòmetre zero i beguda. Recorda que tota la recaptació es destina a Hata Kendeya.
4: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem!
9: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
10: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
9: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
10: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
9: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
11: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
12: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
5: Ràdio Tordera.

Vinga, anem a començar aquesta edició del show dels esports. Avui divendres anem a tancar la setmana comentant-vos qui estarà sentat aquí al costat meu a la banqueta d'estiu aquest divendres, que compta que porta novetats. Avui amb nosaltres tindrem en Xavi Mercader, una persona que ens porta una secció ben diferent però que també té molt a veure amb l'esport i és una de les coses més importants que hem de destacar en el món de l'esport i és temes relacionats amb la psicologia i avui tractarem el tema de la frustració, de com gestionen els esportistes de primer nivell i no tant de ni primer nivell sinó també de jugadors de la base per saber gestionar aquesta emoció, la frustració que a vegades és el que impedeix portar el rendiment al màxim nivell. Doncs amb això, nosaltres que hem introduït i hem entrat una mica en sumari, anem a conèixer l'actualitat esportiva tordarenca.

Vinga, va, parlem de hoquei, perquè el circuit 3x3 Catalunya Tour d'hoquei patins arriba a Tordera aquest dissabte. La competició formativa de referència aterra al Maresme el 4 de juliol per disputar la jornada decisiva abans de la Gran Cloenda. I és que la moció de l'hoquei patins formatius viurà un cap de setmana d'alta intensitat aquest dissabte 4 de juliol amb l'arribada del circuit 3x3 Catalunya Tour a Tordera. Aquesta parada es presenta com una cita clau en el calendari, ja que deixa la competició ben encarada i serveix de preàmbul perfecte abans de la disputa de les finals. Després de l'èxit de les jornades anteriors a Igualada i Manresa, el torneig aterra un municipi amb una profunda tradició i passió per l'hoquei sobre patins. És que s'espera que les instal·lacions torderenques s'omplin d'aficionats, familiars i sobretot de joves talents disposats a demostrar les seves habilitats a una pista reduïda. El circuit 3x3 Catalunya Tour no és només una competició, sinó una eina estratègica per al creixement d'hoquei i patins, i aquest format reduït s'ha consolidat ràpidament com una de les cites de referència per l'esport formatiu de Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 jugadors de pista, més el porter, tots els participants tenen molt més contacte amb la bola. Les transicions són més constants, obligant els joves esportistes a prendre decisions en fraccions de segon, millorant la seva tècnica individual. També afavoreix a un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera, mantenint alta la motivació en les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte serà decisiva per anar per final als equips que lluitaran pel títol a la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell mostrat fins ara ha superat les expectatives i amb l'arribada de Tordera, el circuit 3x3 Catalunya Tour reafirma el seu compromís amb l'esport base, descentralitzant la competició i portant un espectacle àgil i vibrant a diferents punts del territori. Hem conegut ara l'actualitat ja local, millor dit, anem a conèixer ara sí la general abans d'entrar en sumari.

0: Ahir va aconseguir Espanya passar a octaus de final després de vèncer a Suïssa, i també ho va fer Portugal després de vèncer, amb una mica de polèmica, els jugadors d'aquesta base, bé, els jugadors de Croàcia, i és que el toc invisible que va deixar Croàcia fora del Mundial, i així funciona el microchip que el va detectar. La Croàcia de Luka Modric queda eliminada del Mundial 2026 després de caure contra Portugal en un final marcat per un gol anul·lat als croats. I és que el duel dels vells roquers de Toronto, Cristiano Ronaldo i Luka Modric, s'enfrontaven en la fase del KO i només un dels dos podia avançar de ronda. Portugal i Croàcia van protagonitzar un dels duels més èpics i polèmics d'aquest Mundial del 2026 per l'aparició del VAR en moments puntuals del partit. Portugal va vèncer Croàcia 2-1 amb un gol heroic de Gonçalo Ramos al temps afegit. Tot i això, el descompte també va viure en una situació que va de ser determinant en el partit. El microxip de la pilota va eliminar Croàcia, i és que amb el 2-1 a favor de Portugal corria el minut 103 de partit, quan els croats es van apropar a la porteria de Diogo Costa després de diversos rebots en la jugada. Guardiol va fer l'empat a Croàcia, que hauria forçat la pròrroga, però tot seguit el VAR va intervenir per revisar un possible fora de joc. La clau de la jugada era determinar si en la centrada Matanovic havia arribat a tocar la pilota abans que arribés a Pasilic, que va assistir a Guardiol perquè marqués. Però per complicar encara més la decisió arbitral, el defensa portuguès Renato Veiga també va desviar la pilota de manera fortuïta. Després de diversos minuts de revisió, l'àrbitre noruec va acabar anul·lant el gol gràcies a la tecnologia. El microxip incorporat a la pilota va confirmar que Matanovic l'havia tocat lleugerament abans que rebés a Pasalic, una dada determinant perquè el VAR validés el fora de joc i deixés a Croàcia fora del Mundial. I com funciona aquest microxip de la pilota de la FIFA? Aquest tipus de tecnologies és una de les grans novetats del Mundial. A partir d'aquesta cita mundialista, les pilotes incorporen un microxip a l'interior que s'anomena unitat de mesura inercial. Segons explica la FIFA, aquest microxip recopila dades 500 vegades per segon i registra amb gran precisió tots els moviments de la pilota en 3 dimensions. Aquesta tecnologia d'última generació és capaç de mesurar paràmetres com l'acceleració, la velocitat, la rotació i fins i tot les vibracions del contacte amb la pilota. Gràcies a aquesta última dada, el sistema va detectar que Matanovic l'havia tocat lleugerament, encara que fos de manera pràcticament imperceptible. Un detall clau perquè el VAR anul·lés el gol. Modric, en aquest cas, va ser molt crític amb aquesta decisió, i és que no va amagar la seva gran decepció per haver anul·lat el gol de Guardiol. El capità croat va assegurar que cap dels jugadors va percebre que Matanovic hagués arribat a tocar la pilota, un contacte que va ser determinant perquè el VAR invalidés el gol. Va dir: què ens va dir l'àrbitre? Que Matanovic va tocar la pilota, però no van veure les imatges. No hi ha proves que l'hagi tocat. Si no toca la pilota, no és fora de joc. Tot sembla que serà indicar que aquest haurà sigut l'últim partit de Luka Modric amb la selecció croata. Amb 40 anys, el jugador de Zadar podria deixar Croàcia i fins i tot retirar-se, ja que ha acabat contracte amb el Milan i actualment està sense equip.
1: Ets dels que fa esport durant l'estiu? Llavors tens la mateixa genètica que els de la banqueta d'estiu.
0: Vinga, va, farem una petita aturada publicitària i tornem en breus per entrar ara sí que sí en matèria.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

0: Vinga, vai, com us comentava en l'inici del programa, quan presentàvem qui m'acompanyaria, qui estaria sentat en el meu cantó, aquí a la banqueta d'aquest estiu, doncs aquest cas els divendres estrenem una secció que veurem, que esperem que la puguem tenir cada setmana, però si no, ja us aniré informant de les novetats, però com us he anat comentant, és una secció on parlarem sobretot de psicologia en l'àmbit de l'esport. M'acompanya en Xavi Mercader. Molt bona tarda, molt bon vespre, Xavi.
1: Hola,
0: per estar aquí.
1: Molt bona tarda, molta il·lusió de ser aquí amb tu ara mateix.
0: No, a mi em fa molta il·lusió que estiguis aquí, perquè normalment, tant en el show com aquí a la banqueta d'estiu, en els programes, doncs, ostres, parlàvem d'esports o de mercat, de fitxatges, de coses que bé, possiblement són les que habitualment podíem escoltar en qualsevol altre programa d'esports, però també és molt interessant tenir una vessant una mica més educativa, com és ara la d'una mica la psicologia en l'àmbit de l'esport, que és, de fet, els psicòlegs esportius són una de les peces fonamentals en l'èxit, potser, dels professionals.
1: Exacte. També perquè l'esport en si mateix és una escola per la vida, una escola plena de virtuts, i també hi ha d'haver especialistes en psicologia aplicada a l'esport. No és el meu cas directe, però sí que penso que és supernecessària aquesta figura en l'esport, una presència important.
0: Comentem que la nostra intenció, Xavi, és que a cada secció, o cada dia, parlem sobre un tema. Què ens portes avui per parlar, doncs?
1: Doncs mira, jo per aquesta setmana havia pensat un tema gran dels, per mi, més importants quan penso en l'esport o en els nens i nenes que s'hi dediquen, que és la gestió de la frustració.
0: Molt bona.
1: La frustració. Jo crec que és un tema bastant important del que a vegades potser no se'n parla prou, però, bueno, primer, crec que hauríem de tenir ben clar què és. Tu em sabries dir què és la frustració, Jordi?
0: No t'ho sabria definir. Són aquestes coses que a vegades em dius, saps què és això? Jo dic, sí, sé el que és, però no m'ho vagis a explicar.
1: Correcte. És una paraula que hem sentit moltes vegades, però al final, posant així una terminologia més col·loquial, diríem, quan una cosa no em surt com a mi m'agradaria, apareix un sentiment dins meu que en allò li diem frustració. És aquell, diríem, sentiment que apareix quan una cosa no és el que jo voldria, el que jo desitjava, el resultat no esperat, volia guanyar i he perdut, volia fer la meva millor marca i m'hi he quedat a prop però no l'he superat, porto molt de temps batallant, lluitant per una recuperació física i no l'he superada.
0: Aquí potser jo m'hi he sentit,
1: Veritat? I aquella sensació de dir, mira que porto ja no sé quants fisios i seguim que no estic preparat. Què genera això? Frustració. Per tant, aquest sentiment existeix, tots n'hem tingut experiència, tant de l'esport com de la vida mateixa, relacions de parella, vull dir, la frustració està present en la nostra vida. Aquí el tema és no què és, sinó com la gestionem. Aquest seria una mica el dilema o el quid de la qüestió.
0: Perquè, clar, no podem evitar tenir frustració, eh?
1: És evident que no podem, com tampoc podem evitar doncs, que ens agradi una persona, tens aquell sentiment de que algú t'agrada, neix en tu un sentiment com d'estima, com també doncs, quan alguna cosa et fa riure o et fa gràcia, no pots evitar que allò et faci gràcia, o quan una cosa et fa plorar i et posa trista. Uh-huh. És que els sentiments... Mira, jo sempre he explicat que els sentiments és com les bicicletes, com la roda d'una bicicleta. És a dir, els sentiments, una bicicleta té un manillar, que és la raó, allò que et fa anar cap a la dreta o a l'esquerra, té uns frens, que és el que et fa, la voluntat són els frens, no? Que et fan frenar quan una cosa no la vols, però la bicicleta el que té són les rodes, que són les emocions. Mm-hmm. Si una bicicleta no té rodes, no viatges. Mm-hmm. Si tu no tens emocions, no ets humà. Podríem dir.
0: I a més, ens centrarem una mica en lo de l'esport, però ja saps que ens anem aquí per les branques. Però clar, a vegades, amb aquests sentiments que no ens sentim còmodes, o com pot ser el de la frustració, per exemple,
1: sí.
0: Ja sí, en qualsevol àmbit, després ens centrarem, com comentàvem, en l'esport. Però clar, potser és... per què creus que passa això? Potser és perquè de petits no ens han ensenyat a gestionar bé les nostres emocions, o crec que és algo inherent, que no, ja has de saber controlar a mesura que vas creixent?
1: Sí, jo penso... És important, o sigui, aquest tema que em planteges de com, què passa de petits, no? Que aquesta frustració neix o que no sabem gestionar-la. Bé, potser és que...
0: Però i sobretot, amb els nens petits, o saber guanyar o no saber guanyar.
1: Sí, saber guanyar o saber perdre.
0: Potser és
1: quan neix. Clar, un nen petit, quan un és petit, ho vol tot, no? Ploro perquè vull un xupa-xupi i no me'l donen. Ploro perquè volia guanyar i no he guanyat. O vull aquell joc, o vull la pilota i no me la passen. és com molt normal quan un es va creixent, no? I es va fent un lloc en el món, és com molt normal que, bueno, que a un li passin coses, i quan som petits sembla que aquestes coses tenen una dimensió més gran. Llavors nosaltres estem intentant, a vegades els adults intenten que els nens petits, no? Doncs, però per què plores? Bueno, s'ha d'entendre que aquest nen plora per alguna cosa que per ell era molt important. Aquell partit de futbol o aquella cosa que li ha passat que l'ha frustrat, per ell és superimportant, molt important. Llavors, el tema és que ja des de petits ens ensenyin que tant pots fer una cosa bé o malament, que l'important moltes vegades és intentar-ho. Sé que sona atòpic, però els nens a vegades, jo sempre dic, jo sóc educador, sóc professor en una aula, escolta, l'important no és treure un 10, l'important és tu posa tot de la teva part perquè et vagi bé la prova i perquè aprenguis, l'important és aprendre. Però sense voler, els nens cauen en sóc el primer, he tret un 10, bueno, és com, bueno, en això consisteix l'educació en edats tempranes, no? En intentar ensenyar que la vida no és una competició. Llavors, trobo que és, per mi, que és superimportant que els nens entenguin que l'important no és ser el primer. L'important és posar tota la teva part, esforçar-te per fer allò que estàs fent de la millor manera possible i entendre el que estàs fent i el per què ho estàs fent, no? Uh-huh. Per això deia abans que per mi és molt important, que la frustració, com la gestionem? Bueno, la frustració, més que com la gestionem, jo crec que és una oportunitat educativa. Una oportunitat educativa en una societat que viu tot el dia en la immediatesa. Volem les coses, les volem per allà. T'envien un missatge per WhatsApp, has de respondre ja. Llavors, els nens, vinga, va, vull aprendre un instrument. Molt bé, aprendre un instrument. Tocar la guitarra, vinga, va. I en dues setmanes es desanimen. Per què? Oh, perquè no m'ha sortit com volia o perquè em costa molt en l'esport. Vinga, va, oh, és que no començo a la banqueta. És que potser l'entrenador no s'està fixant en mi. Bueno, però espera't, no et desanimis. O sigui, torna a intentar. Com vas als entrenaments? Com a la primera que, ai, tinc fred, ai, ara tinc set, ai, ara no em ve de gust. Saps, hi ha una jo li dic en castellà una flojera, no? Però és una paraula que en català, no sé, una fluixesa, no sé com dir-ho, no? I ara en l'ambient, tot un entorn com molt fluix. I sembla que en educació a vegades no ens hem acostumat a que, bueno, pobret, pobrissó, no? No sé, no? Les coses no aprendre a fer un esport o a tocar un instrument o comporta un sacrifici. És inherent en allò. Mm-hmm. I sembla que a vegades ho obviem. Per tant, per mi, un resum és que la frustració és inevitable, però la frustració també educa. I en una societat que tot ho volem per allà, encara és més necessari entendre el valor de l'espera, no? La constància, entrenament, reentrenament, no? Vinga, va, un tenista, vale? Que ha de practicar, no? El saque, no? I ho intenta. Què volem? Que després de 5 vegades intentant-ho ja sigui una cosa perfecta, no? Una vegada i una altra, i vinga, i entrenar, i entrenar, i entrenar, i un futbolista xutar 10.000 vegades una falta, i una altra, i una altra. Però també, que a vegades sembla que només volem, no? Xutar, sí, però també aquelles abdominals que no, aquella forma física que l'entrenador t'insisteix, vinga, va, ara, que si abdominals, que si corre, aquestes coses que dius, buah, que potser no costen més de pair, que no és pròpiament jugar a futbol, ja, però és que és l'antesala, no? Necessitem allò per després poder donar el 100% de nosaltres.
0: L'altre dia vaig veure un vídeo que em recorda més o menys això, i és, per exemple, imagina les faltes que ara comentaves pel futbol, per ficar un exemple. Si a tu et diguessin, ets jugador professional o jugador amateur, més igual, estàs tirant una falta i et diguessin, mira, has de tirar 100 faltes, però a la que tiris la falta número 100, marcaràs el millor gol que s'ha vist, però mai als teus ulls, vull dir, un gol espectacular. Cada vegada que tiris una falta, estaries com content perquè cada vegada queda menys per arribar a la falta número 100, no?
1: Correcte.
0: Per tant, s'assembla una mica al que comentaves de s'ha de veure des d'una altra mirada.
1: Correcte. Jo crec que, o sigui, sentir la frustració, sentir, ostres, em sap greu haver perdut, és com molt normal, no? No? Penso que és molt normal. El tema és que hi ha gent que amb la... Hi ha menors, o sigui, o fins i tot també adults, no ens pensem que a vegades no som tan diferents els adults dels nens, que quan una cosa no ens ha sortit bé a la primera, bueno, va, segona, bueno, va, a la tercera, ja ho deixem estar. Aquí és la frustració que dic jo dolenta, és que ha guanyat la partida una emoció que en aquest cas ens està empetitint, quan hauria de ser el contrari. ens hauria d'engrandir. Abans, fora d'antena, parlàvem, no?, que hi ha un cas com molt, molt evident de com la frustració ben gestionada pot suposar un punt d'inflexió. I n'hem parlat, he dit, el cas de Michael Jordan, jo el desconeixia, no? Michael Jordan, o sigui, qui no coneix a Michael Jordan? Doncs es veu que va tenir amb l'equip de l'institut que, bueno, l'entrenador va considerar que no complia amb uns mínims i no el van ficar en l'equip principal. El van ficar a l'altre, diríem, al segon equip, no? I el mateix jugador diu, ostres, per mi, que em fiquessin en el segon equip, quan jo aspirava a ser una estrella, o, bueno, una estrella, vull dir, jo volia estar en el primer equip, mm-hmm, perquè a mi m'apassionava tot això, doncs diu ell que aquell, ostres, doncs no, te'n vas al segon equip, li va suposar un, com un punt d'inflexió per ell de dir, doncs vaig a treballar, vaig a currar, perquè això he de millorar, he de progressar. Aquí és on penso que no només la frustració ens educa, sinó que a vegades aquest sentiment, no?, ens porta a obtenir el nostre millor resultat, no?, a treballar per fites més elevades, a no conformar-nos.
0: Mm-hmm. I un altre exemple que potser pels més futboleros, hem ficat un del bàsquet, hem ficat un del futbol, i potser més actual, que no ha acabat tan bé com Michael Jordan, és Ferran Torres, el jugador del Barça, que va patir com una època que no podia marcar cap gol, es desanimava, les càmeres l'enfocaven i es veia cap cot, ostres, li costava molt, i mira, mica en mica, també amb ajuda de psicòlegs, perquè ja ho hem dit al principi que tenen un paper molt important, doncs va canviar aquesta visió de res em surt a mica en mica, treball, em sortiran les coses. I mira, després va tenir una ratxa molt positiva de cara a porteria i es va fer com aquesta dita, no?, de mentalitat de tauró, que li va dir ell mateix, i és una mica, una altra vegada, tornar a la mateixa, no?, mirar-ho d'una manera diferent, òbviament amb ajuda també de professionals.
1: Correcte.
0: I que no ens vulguem menjar sempre nosaltres sense dir res, i jo em vull fer el fort i jo podré amb tot lo meu, i em faig una bola, que va creixent, i després acaba sent pitjor.
1: Correcte. Jo aquí també penso que en tot aquest tema que estem tractant, o quan ens fixem en el tema de la frustració, per exemple, no, jo aquest any he tingut la sort, perquè també és una sort i un gran aprenentatge, d'estar durant moltes hores amb un grup de 10 anys, 9-10 anys, quart de primària, ¿vale?, que els donava unes assignatures, etc. I en aquella classe, és veritat que jo els dilluns al matí tinc diversos alumnes que fan el seu esport extra paraescolar, no? Tinc a dos o tres que fan que practiquen futbol, un futbol sala i dos futbol set, tinc una noia, una nena que fa gimnàsia rítmica, tinc un noi que és un al·lucinat del bàsquet i que té grans aspiracions en aquest camp, i jo cada dilluns només entrar per la porta, més m'ho tinc apuntat. I ara, o sigui, quan entren per la porta, jo els hi pregunto, resultat, com ha anat, no sé què, i m'expliquen el partit, no? Que ho vaig fer un dia, ho vaig fer dos, i ahir del dia que me n'oblido, perquè el nen ja, o nena, ve a classe com esperant poder-t'ho explicar, no? Era molt bonic veure com, per exemple, un d'aquests que és futbolero, no?, fins la medul·la, una cosa, una persona que li encanta jugar... Sí, sí. Que em va dir, ostres, aquest cap de setmana va anar fatal, jugàvem contra els primers, un desastre de partit, no ens va sortir res, no sé si em va dir 9-1, no? És un resultat que dius, vale, escandalós, no? Però em va dir, però vaig parlar amb els pares i em van començar a dir, que jo pensava que no havia anat bé en algunes coses, em van començar a destacar totes aquelles coses bones que sí havien fet en el partit i tinc clar que la propera ho tornarem a intentar i ens en sortirem. I jo, a partir d'aquesta anècdota, com dic jo, els nens ensenyen moltes coses, me'n vaig adonar, no pot ser més evident com aquesta frustració que podia sentir aquest nen ben gestionada, han passat dos dies del partit i està empoderat a tornar-ho a intentar.
0: Sí, sí.
1: Això sí que és educació. Això sí que t'educa pel dia de demà. Quantes vegades ens hem hagut de tornar a aixecar perquè ens anem caient a la mateixa pedra i l'esport ensenya tantes vegades això que fa que quan a la vida real, amb un problema personal, doncs tinguis un desengany o et puguis tornar a aixecar i et costi menys, perquè estàs entrenat per això, no? Però després també, potser encara no hem tocat el tema i crec que és important, el paper dels pares, no? Jo penso que quin important és uns pares que li saben donar una volta a la situació i li plantegen a l'infant una altra realitat. És a dir, vale, jugàveu contra els primers, però te n'adones que heu aconseguit això, això i això? I el nen o nena, quan veu aquests plantejaments, diu, ai, va, doncs és veritat, no? Perquè també he viscut el contrari. He viscut ambients, diguem-ho així, no?, de pares molt tòxics, que d'alguna manera el fill perpetua el que el pare hagués volgut quan ell era jove, no? I veus que, al final, la derrota del nen és una derrota del pare. I penso jo, però en quin món vivim? Aquest pare no s'està enterant de que no es tracta d'això. I fins i tot sé d'alguns clubs esportius que han engegat iniciatives per intentar també doncs, fomentar una bona convivència en els partits, que també alertar els pares dels perills de doncs, cridar un àrbitre de manera descontrolada perquè era falta o perquè han agredit, qui diu agredit ja m'entens, o perquè han donat un cop al seu fill i s'impliquen d'una manera que és del tot inapropiada.
0: Això és el que t'anava a comentar, és que actualment, per mala sort, pràcticament són pitjors els pares que els fills i no parem de veure incidents a graderies de pares contra pares dels altres equips i veus que els que s'estaven jugant al partit eren nanos? Que es queden mirant, flipant...
1: Sí, jo crec que s'ho miren, que de sobte pensen què fan els adults, que s'han tornat bojos, no? Quan precisament l'adult és el que hauria de saber estar o de saber controlar aquest impuls, no? També penso que, al final, darrere d'aquests pares que munten aquests saraus enmig d'un partit, crec que hi ha molt de frustració no gestionada, que un dia en parlarem, de saber guanyar i saber perdre, perquè són dues coses totalment diferents, però les dues són superinteressants, i penso que, bueno, que en comptes de veure l'oportunitat que hi ha darrere, o sigui, darrere d'una frustració d'un nen o nena, el que hi ha d'haver és una comprensió molt gran per part dels pares i un saber dir les coses, no? No intentar, doncs aniré a parlar amb l'entrenador perquè no t'ha tret el partit, no? Si un nen volia jugar com a substitut titular i no l'han tret de titular, quina oportunitat més bonica té un pare per dir, ei, escolta, que sou 11 o 7 a l'equip, si és futbol 7, i sou 14 a l'equip. Vull dir, que bonic que tu puguis cedir el teu lloc a un altre. Per què no ho planteges des del punt de vista de la generositat? Per què te'n vas al no valoren prou el meu fill? És a dir, aquí el problema no el té el nen, el problema el té el pare. Sí. No? Clar, llavors el nen s'alimenta de tot això i després el problema el tenim a les aules. Que, bueno, pues, ara hi ha corrents pedagògiques de les que estic profundament en contra, que no, hem de corregir en verd, perquè el vermell frustra. A veure, en quin món vivim. I això ho he sentit.
0: Ara es corregeix
1: en verd? Bueno, he sentit teories que diuen que, bueno, si agafes un examen, potser en comptes de... Si tu t'imagina't, no? Tot ve perquè un nen rep un examen d'una redacció, per exemple, i té en vermell subratllat tot el que no fa bé. I és com, és com molt desmotivador, no? I a les coses que ha fet bé. Llavors, a partir d'aquesta teoria, que té una part de certa, diuen, no, anem a corregir. Primer en verd i destaquem el que sí. Dic, a veure un moment, si a mi faig una redacció en català i un nen em posa havia sense H i amb B alta, diríem, amb la B alta, sí, doncs potser està bé, no?, que li digui això no s'escriu així. Llavors, com tot, moderació i equilibri, però com que aquestes corrents, per evitar la frustració, arribem a aquestes teories pedagògiques que a mi em generen rebuig. I, escolta, està bé que en una redacció li diguis tot això no, però, això sí, m'ha agradat molt. Està guai, està bé que li diguin a un nen el que ha fet bé, perquè pues, ho tornarà a fer, però també està molt bé que li diguem el que no. Doncs jo penso que com que a vegades a casa aquesta frustració, el que dèiem abans, no? Com que no t'han tret de titular, no et valoren prou, em vaig a queixar a l'entrenador. Com t'has de fer això és, que bonic, que no te n'alegres pels que sí han sigut titulars. Si anéssim per aquí, jo crec que les aules, la realitat ara que tants educadors estan sortint al carrer manifestant-se, seria molt diferent. Perquè, bueno, jo a vegades he de mesurar molt les meves paraules, a un nen li dones un examen, compte que no consti gaire la nota si no li ha anat bé, o que ningú més vegi

0: i a més tinc un referent molt proper del futbol base de l'Espanyol, que dic, conec a la persona que lidera el futbol base de l'Espanyol, sí. I m'explica doncs, com, per exemple, els ajuden els nanos a que, a partir de la seva motivació per aquell esport, li vagi bé la resta d'assignatures i socorrin no només en allò que els agrada, també en aquelles assignatures que no van tan bé. És una persona que fa tutorització dels alumnes que té en els equips de futbol base, com els hi fa un seguiment, com parla amb les famílies, i tot això perquè no només es tracta que sigui un bon futbolista, es tracta que sigui una bona persona que juga a futbol. A més, aquestes personetes que el dia de demà poden estar en els primers equips, som superconscients de la repercussió que tenen en tants joves. Per tant, si en un futbol base instaurem aquesta cultura pedagògica, aquesta cultura d'acompanyament, de guia, d'obrir la mirada, que no només es tracta de xutar una pilota, saps? També es tracta de saber demanar perdó, superar-te, saber cedir, saber compartir, col·laborar, tot això que ens aporta ja de per si l'esport, que és una escola de virtuts, si ho posem al servei d'un futbol base on aquests infants aniran creixent, home, jo crec que el dia de demà tindrem uns referents a la tele, per exemple, els nens quan ho vegin que diran, uau, crec que es notarà en la societat, s'hauria de poder notar, sí? També penso que tota aquesta emoció que parlàvem de la frustració, que jo crec que és una cosa que no l'hem comentat ara directament, però hi crec molt, crec que no estem parlant de la frustració igual a conformisme, No es tracta de conformar-se. No és, has perdut, bueno, he perdut, yuhu, no passa res. Jo crec que és, vale, pues no he guanyat aquest partit o no he superat aquesta marca, passa res. És que és just al revés. La frustració ben gestionada és lideratge, capacitat de superació, també admiració pels que sí han superat aquella marca o sí han fet allò que a tu t'agradaria. Llavors penso que no estem fent persones apocades, petites, que no tenen ambició esportiva, sinó tot el contrari. És una ambició certa, real, que educa i prepara per la vida.
1: Doncs Xavi, moltíssimes gràcies per haver estrenat aquesta secció. Ens veiem la setmana vinent, ha estat tot un plaer, i a veure si la gent que ens ha escoltat ets a casa també ho poden implicar també amb els seus nanos, si en tenen. Xavi, moltíssimes gràcies, que acabis
0: gràcies
1: de passar una
0: tu.
1: Molt bona nit.
0: Fins la setmana que ve.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i Aquí, a Ràdio Tordera.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres.
3: La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen, almenys fins a la tarda, quan es pugui reavaluar la situació.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Tenim actiu un altre incendi perquè una dotzena de dotacions dels bombers treballa en un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers a prop de la C35.
4: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui.
1: Moment ara, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Pendents aquestes hores del migdia d'aquest incendi que crema amb molta intensitat a la zona de les Gavarres i que durant el matí la tramuntana ha anat a la baixa, però que aquestes hores del migdia la principal protagonista és la marinada. Aquesta marinada, depèn de com bufi, podrà desplaçar el foc en una direcció o una altra. Per tant, molta precaució després d'un matí que ens hem despertat amb unes mínimes elevades, sobretot a la Costa Brava. En canvi, la suavitat ha dominat la resta del territori català. El matí ha estat molt assolellat al conjunt de Catalunya i aquesta tarda continuarem de la mateixa manera. Sí que és cert que la zona del Prepirineu creixerà alguna nuvolada aïllada esporàdica, però que no ens portaran precipitacions. A més, aquestes hores del migdia les temperatures tornen a enfilar-se ràpidament, i és que les zones més calentes a aquestes hores és l'interior de les comarques de Girona, la comarca del Bages, tot el prelitoral central i també el Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre, on aquestes temperatures en ronden al voltant dels 34 a 38 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa, que tingueu bona tarda.
1: I Barcelona es converteix avui en el punt central del ciclisme mundial per donar el tret de sortida al Tour de França.
3: El recorregut implicarà importants afectacions de trànsit i de mobilitat. Avui, primera etapa contra rellotge. Les restriccions, en aquest cas, es concentren a la ciutat de Barcelona.
1: Parlem també de successos perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous.
3: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions.
1: I en cultura, el Festival Cap Roig inaugura la seva 26a edició amb el concert de Bryan Adams.
3: El músic canadenc reunit al públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades feia diverses setmanes.
1: I en esports, com us expliquem avui, primera etapa del Tour de França a partir de les 5 de la tarda des del Fòrum de Barcelona amb aquesta contrarrellotge de poc menys de 20 quilòmetres. La informació més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us estem explicant durant tot el matí, set municipis del Baix Empordà mantenen el confinament a causa de l'incendi que crema des d'ahir al matí a les Gavarres. La superfície afectada fins ara, segons els bombers, és d'unes 2.370 hectàrees. Les mesures de confinament es mantenen almenys fins a la tarda, quan es pugui reevaluar la situació. Anem, doncs, a conèixer la darrera hora des de la Bisbal d'Empordà. Connectem en directe amb Televisió Costa Brava. Alba Pairet, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs el foc segueix actiu i preocupa sobretot el flanc dret, perquè el foc podria ser potencialment, doncs, molt més gran i arribar a cendres de 30.000 hectàrees. Els preocupa, explicaven fa pocs minuts els bombers, especialment ara amb l'entrada de la marinada. Ho detalla David Borrell, cap de bombers.
7: Sí, a la nit hi havia més activitat a la zona de Calonge amb aquest impacte a les urbanitzacions. Ara, a la tarda, canvia, diguéssim, i on ens preocupa molt és aquesta estabilitat, que puguem aguantar aquesta estabilitat d'aquest flanc dret, que és un perímetre molt dolent, ha cremat de forma molt irregular, i això ens dificulta molt, perquè com que no s'ha pogut assegurar per terra amb eines manuals, amb línia d'aigua, tot el perímetre, perquè no és net, està ple, diguéssim, de focus secundaris i de irregularitats, mal cremat i de més, doncs això ho fa difícil i, per tant, anirem patint tota la tarda.
6: Des de la Generalitat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana la responsabilitat ciutadana i reduir la mobilitat, sobretot en aquests municipis confinats.
8: Intentar estabilitzar el flanc dret, que és el que té més potencial de cremar hectàrees. Parlem doncs, del Parc Natural Protegit de les Gavarres, que té un potencial i podria arribar a les 30.000 hectàrees. Per tant, estem focalitzant tots els objectius en controlar aquest flanc dret. Per altra banda, el flanc esquerre durant aquest matí ha fet algunes carreres, ha començat a córrer una mica i per tant aquí també doncs, això concentra una part dels esforços de bombers. Continuem treballant amb la mateixa operativa, es mantenen les ordres de confinament. A la tarda veurem doncs, si hi ha capacitat de flexibilitzar alguna d'elles, però fins ara s'han de mantenir aquestes ordres de confinament. S'està treballant doncs, amb tots els equips.
6: Al llarg del matí, des dels ajuntaments afectats, ens han estat explicant la preocupació d'aquestes últimes hores, especialment aquesta nit, i han fet una crítica a alguns d'ells de la gestió forestal. Escoltem en Daniel Alcines, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, i Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni.
9: És un debat que es porta des de fa molt de temps. Això penso que és una evidència. També és bé que els boscos no estaven nets. Als anys 50 i 60 hi havia molta gent que treballava a bosc i els boscos estaven nets i impecables. Ara en aquests moments no es pot dir això. Aquí és un debat molt llarg sobre les ajudes, si no hi ha ajudes, si el propietari del bosc pot portar-ho a terme o no. El cert és que si no tenen una explotació forestal també se'ls fa difícil. Això haurà de ser objecte d'un debat dur i important, però jo crec que ara ens hem de centrar en el sinistre que hem tingut, reparar el que hem de reparar i posar-ho tot el dia.
10: S'ha fet feina, recordem que venim del 2010, de quan va haver-hi totes les nevades, que va, a part de la gran extensió que ja tenim, va fer molta càrrega més i que, per tant, la feina no és fàcil. I a mi també m'agrada recordar que les administracions tenim el nostre deure i el anem fent, però que bona part dels boscos no són municipals o no són públics, són de privats, que, per tant, aquí necessitem la col·laboració. Els ajuntaments intentem mantenir la nostra part neta, intentem també donar ajudes en el privat i, per tant, és una cosa que ens correspon a tota administració i a sector privat de fer-ho. En aquests moments jo crec que no és el moment per fer aquesta valoració. Ara hem de centrar els esforços a extingir aquest incendi, evitar que se'n vagi més allà i tingui més afectació, que quedi ja perimetrat amb aquestes gran quantitat d'hectàrees, que són més de 2.000 hectàrees, però en tot cas aquesta reflexió jo crec que com a país l'hem de fer.
11: Bueno, nerviosos i patint durant tota la nit. No hem tingut tanta mala sort com els veïns de Sant Antoni i de Calonge, però estem preocupats i tots els veïns i tots els que estem aquí doncs patim. Ja fa temps que ho estem reivindicant i això és una cosa que no pararem mai de dir-ho, que no pot ser que per tenir les Gavarres netes es depenguin de fundacions privades, de subvencions als ajuntaments, del fons de recursos propis del Consorci de les Gavarres, que en algunes actuacions que s'han fet doncs han pogut anar bé perquè els serveis d'emergències poguessin accedir. Però el que no té cap mena de lògica és que ajuntaments petits com el nostre, que tenim molt de territori, doncs no podem fer front a una massa forestal tal com tenim aquí. És totalment inviable. El que sí que reclamem és que donguin la potestat i si el Consorci de les Gavarres, que és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs que pugui gestionar les Gavarres. O que ajudin més econòmicament el que són els municipis amb més massa forestal.
6: Doncs fa pocs minuts des dels agents rurals anunciaven que han activat el nivell Pla 4 Alfa 20 municipis de les Gavarres i, per tant, hi ha l'accés restringit fins divendres a tots aquests 20 municipis i al massís del Parc de les Gavarres.
1: Moltes gràcies, Alba, i seguirem molt de prop aquesta darrera hora en aquest incendi al massís de les Gavarres i amb aquests 7 municipis que continuen confinats al Baix Empordà. Seguim amb més afectacions pel que fa a aquest incendi, perquè pel que fa a les carreteres continuen tallades la GI-660 entre Bisbal i Calonge, la GIB-6612 entre Llagostera i Calonge i també la GIB-6703 entre Quart i Madremanyà. En el seu cas, el que està restringit és l'accés a vianants i vehicles de dues rodes. Seguim parlant d'aquest incendi perquè, com veiem, 7 municipis mantenen el confinament i hi ha una urbanització desallotjada a Santa Cristina d'Aro i Calonge. En aquest sentit, 130 veïns han hagut de dormir al poliesportiu. Des de Televisió Costa Brava ens ho explica Joan Parareda.
12: La urbanització Bell Repòs de Santa Cristina d'Aro és una de les confinades per aquest incendi de les Gavarres. Ahir a les 8 del vespre van haver de marxar de casa i fins avui a les 9 de la nit no sabran si hi poden tornar. En Simón és un veí de la urbanització.
13: La respuesta para saber si podríamos regresar a las 9 de la noche. Hoy me voy a Francia para dormir, ducharme, afeitarme y cambiar.
12: També hi ha nuclis de Calonja que han estat desallotjats. 130 veïns han passat la nit al pavelló d'esports. Qui s'organitza per ajudar-los als poliesportius és la Creu Roja. La Sílvia és una de les responsables de la Creu Roja Sant Feliu de Guíxols, Vall d'Aro.
14: Portem tot el matí així que va venint gent preguntant a veure què s'ha fet aquí, quins serveis poden tenir des d'aquí i llavors també gent oferint-se com a voluntaris per si necessitem mans.
12: Els municipis que mantenen el confinament són la Bisbal d'Empordà, Cruïlles, Calonja i Sant Antoni, Santa Cristina d'Aro, Forallac, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró i Llagostera, aquest últim de la comarca del Gironès.
1: El que sí continua endavant malgrat aquest incendi és la 59a cantada de Havaneres de Calella de Palafrugell.
4: L'organització informa que els cossos d'emergència i protecció civil han confirmat que l'esdeveniment es pot celebrar en les condicions actuals perquè Palafrugell no és un dels municipis del Baix Empordà confinats. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
15: L'organització explica que es manté en contacte amb els serveis d'emergència per seguir totes les indicacions. Mentrestant, l'Ajuntament de Palafrugell ha posat a disposició efectius humans, material i equipaments municipals per donar suport a les tasques d'extinció i, si cal, acollir persones desallotjades. Els responsables de la cantada expressen el seu suport als bombers i a totes les persones afectades per l'incendi. També demanen prudència en els desplaçaments i recorden que cal respectar les restriccions decretades per les autoritats. A més, informen que les persones que no puguin assistir a la cantada a causa de les restriccions de mobilitat podran recuperar l'import de les entrades.
1: I hem de seguir parlant d'incendis, malauradament, perquè una altra dotzena de dotacions dels bombers treballa en un incendi d'un abocador d'una planta de reciclatge a Granollers, a prop de la C-35.
4: Es preveu que les tasques durin hores. L'objectiu dels bombers és contenir la pila de deixalles i ferralla que crema i evitar que es propagui. I treballa també maquinària pesant i monitors d'aigua de la pròpia empresa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat. En aquest sentit, els agents rurals mantenen activat el nivell 3 del Pla Alfa a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, alguns punts de la Noguera, la Segarra i el Solsonès, i a la Ribera d'Ebre, a la Terra Alta i al Baix Ebre. La resta de Catalunya es troba majoritàriament en nivell 2.
1: I a banda de tots aquests, i tal com ens acaba d'explicar l'Alba Pairet, hi ha una vintena de municipis de la zona de l'Empordà que han augmentat el nivell de perill d'aquest Pla Alfa fins al nivell 4, que és el nivell màxim de risc extrem per perill d'incendis. Canviem ara ja de tema, perquè entre avui i dilluns Catalunya acull el Gran Depart, les tres primeres etapes del Tour de França.
4: Aquest recorregut implicarà importants afectacions a trànsit i de mobilitat. Avui, precisament, primera etapa contra rellotge. Les restriccions es concentren a Barcelona. Hi ha almenys una vintena de carrers tallats amb algunes barreres físiques que no es podrà travessar fora dels punts habilitats. El transport públic també patirà desviaments i interrupcions puntuals dels serveis d'autobús. Això és el que trobareu si heu de traslladar-vos entre avui i demà per la capital. Ens ho explica Marc Pijuan.
16: L'inici de l'etapa serà el Fòrum i afectarà vies importants com el carrer Aragó, el de Mallorca, Passeig de Gràcia o l'Avinguda de l'Estadi, ja a Montjuïc. També es restringirà la circulació als accessos 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Diumenge, la segona etapa de la prova francesa arrencarà des de la plaça de les Corts Catalanes de Tarragona. Allà el trànsit es veurà afectat al sector Francolí, amb talls a vies importants com la Rambla de Macià, la plaça de l'Imperial Tàrraco, la Rambla Nova i Vella o la Via Augusta. L'etapa, que tallarà l'N340, també passarà per Torredembarra. El Vendrell travessarà per la Rambla de Vilanova i la Geltrú, els passeigs marítims de Sitges i Castelldefels, pujarà al Coll de Begues i tornarà a Barcelona. A la capital catalana, de 12 del migdia i fins les 6 de la tarda, no es podrà circular per vies com la Travessera de les Corts, carrer de Lleida, Avinguda Paral·lel o tot l'entorn de Montjuïc, on està previst que acabi l'etapa cap a les 5 de la tarda.
1: Obrim plana de successos i ho fem en una última hora perquè un home ha mort en un accident a la C-12 a Menàrguens, a la Noguera. El Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís, en aquest cas els Mossos d'Esquadra, com diem, han rebut l'avís cap a 2/4 d'una, i per causes que encara s'estan investigant s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i una furgoneta com a conseqüència d'aquest accident. Ha mort el conductor del turisme. Amb aquesta víctima són 73 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Seguim amb més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort del menor de 15 anys a trets al parc de la Pegaso la nit d'aquest dijous passat.
4: Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han practicat la detenció en les últimes hores. La investigació continua oberta i està sota secret d'actuacions. Els Mossos van ser alertats cap a la mitjanit per diversos testimonis que haurien sentit trets al carrer Portugal, a Sant Andreu. Diverses patrulles es van activar i van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Finalment, va morir. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, i l'intendent Toni Rodríguez van comparèixer divendres per constatar que tot apuntava que era una acció directa contra la víctima.
1: I encara més successos, perquè els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Nacional, han desarticulat un grup criminal implicat presumptament en 2 robatoris violents amb armes de foc i 5 assalts a habitatges de Catalunya.
4: En un dels fets comès en un domicili d'Ossoa, a la Selva, van arribar a lligar de mans les víctimes per consumar el robatori. S'han fet 7 detencions entre Barcelona i Girona i s'han decomissat armes de foc, joies, drogues, rellotges d'alta gamma i simbologia dels trinitaris. Investigats per organització criminal, i robatoris violents i amb força i narcotràfic, 2 d'ells han ingressat a presó.
1: Obrim ja el bloc cultural i parlem de música. Comença la temporada de festivals, en aquest cas el Festival Cap Roig, que ha inaugurat la 26a edició amb el concert de Bryan Adams, que ha reunit el públic al Jardí Botànic de Cap Roig després d'haver exhaurit totes les entrades des de ja feia diverses setmanes.
4: L'artista canadenc ha presentat Bare Bones, un espectacle en format acústic i íntim que arriba al festival com l'única actuació a Espanya aquest 2026. Acompanyat pel seu pianista i col·laborador habitual Gary Braid, Adams ha interpretat un repertori centrat en alguns dels temes més coneguts de la seva trajectòria, amb una posada en escena basada en la veu, la guitarra i el piano. L'actuació ha obert la programació de la 26a edició del Cap Roig Festival, que durant les properes setmanes acollirà concerts d'artistes nacionals i internacionals al Jardí Botànic de Cap Roig.
1: Seguim parlant de música i seguim parlant de festivals, perquè el primer dissabte de juliol és sinònim de Canet Rock.
4: El Festival del Maresme obrirà les portes a partir de les 5 de la tarda per tornar a omplir de música el Pla d'en Sala. Durant més de 12 hores fins a veure sortir el sol. Ens dona tots els detalls des de Ràdio Canet amb la Carlota Tanganelli.
17: El cartell d'enguany combina grans reclams i retorns emotius. Pujaran dalt de l'escenari grups mítics com Doctor Prats, els Amics de les Arts, Buhos i els Catarres, però també artistes emergents com són Maria Jaume i la Ludwig Band. No hi faltaran Figaflaues, 31 Fam, els Maresmencs de Tallets i Ginestà, però sens dubte un dels moments més especials serà quan toquin la Fúmiga, ja que s'acomiadan dels escenaris. També hi participaran DJs com ara DJ Ernest Codina, Mont DJ, DJ Trapella i DJ Caso. La directora del Canet Rock, Gemma Racudé, però té molt clar que l'autèntic cap de cartell és el públic.
18: El cap de cartell de Canet Rock és el propi Canet Rock. Venem moltes entrades sense cartell, sense haver anunciat el cartell, i això demostra que la gent té confiança en que veurà els grups que desitja veure i, a més, viurà aquesta experiència única que és venir aquí.
17: Rodalies Renfe reforçarà el servei amb més freqüència i capacitat de la línia R1 durant tot el cap de setmana del festival.
1: I encara un altre festival musical, en aquest cas l'Internacional d'Orgue de Poblet, a la Conca de Barberà, que dedica la programació d'estiu als joves organistes de nova generació.
4: El cicle l'obrirà el Víctor Baena aquesta nit a partir d'un 9:15 per reivindicar el talent jove en aquest instrument. Des de l'Espluga FM, Laia Molner.
19: Aquesta nit, la Basílica del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet s'omplirà de la música del jove organista Víctor Baena, format a Madrid, Amsterdam i Hamburg, amb un ampli repertori per un recorregut històric per la influència de l'orgue a Europa. L'organitzador del festival, Pep Gorgori, explica la importància d'aquesta ampliació del festival dedicat al talent jove.
20: Molt satisfets de com està funcionant aquesta edició d'estiu del Festival d'Orga, que va començar l'any passat, el 2025, amb la idea de donar l'oportunitat d'oferir concerts a l'Orga Metzler de Poblet a joves valors de l'orga actual i valors no internacionals, com són els organistes que venen a la tardor, sinó donar espai al talent nacional.
19: Aquest és el segon concert d'aquesta tipologia que es celebra enguany. El primer va anar de la mà de Montserrat Berenguer el passat 27 de juny.
1: I encara més música, perquè també ha començat el Festival de Música Antiga dels Pirineus, que celebra la seva 15a edició.
4: Un any més, la catedral de la Seu d'Urgell ha acollit el concert inaugural. Es tracta d'una producció pròpia amb el quintet Ensemble Barcelona Comtal, que avui també actuaran a Molló, al Ripollès. Des de Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
21: La catedral de Santa Maria d'Urgell s'ha omplert un cop més per l'estrena del FEMAP, tant amb aficionats a la música com amb representants de les 36 poblacions incloses al festival. Per l'ocasió s'ha pogut escoltar una selecció d'algunes de les millors peces barroques composades a la catedral de Barcelona i a Santa Maria del Mar. Josep Maria Dutrén és el director del FEMAP.
22: Hem optat per fer un popurri del barroc català en diverses peces que són bàsicament a la catedral de Barcelona, tot i que no només a la catedral, també hi ha alguna cosa de Santa Maria del Mar, i d'autors catalans que residien a Catalunya, perquè hi ha algun italià, però les obres que hi són van ser creades aquí, no? Són peces inèdites.
21: El segon concert de l'Ensemble Barcelona Comtal, encapçalat per la soprano Marta Esteban, és avui a les 7 del vespre a l'església de Santa Cecília de Molló, i el tercer i últim demà diumenge al Santuari del Miracle, al Solsonès. Des d'ara i fins a final d'agost, el FEMAP programa gairebé 50 concerts arreu del Pirineu Català i d'Andorra.
1: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant avui, com no pot ser d'una altra manera, de ciclisme, perquè la primera etapa del Tour de França sortirà a les 5 d'aquesta tarda des del Fòrum de Barcelona. Es tracta d'una contrarrellotge per equips de 19,6 quilòmetres amb arribada a Montjuïc, una arribada prevista per a 8:15 de la tarda.
4: Entre els grans noms de la prova hi destaquen l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar, el danès Jonas Vingegaard i el belga Remco Evenepoel.
1: Deixem el ciclisme i ens n'anem ara a l'atletisme, perquè Girona acull aquest cap de setmana el campionat Catalunya, de Catalunya absolut.
4: Durant aquest dissabte, una 60ena d'atletes participaran en aquest certamen. El campionat el podreu seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més. Des de Girona FM, Said Sabai.
23: Tret de sortida al Campionat de Catalunya absolut d'atletisme a la pista precisament del GEC a Palau Sacosta, on avui també ha viscut un acte inaugural amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats. Pel que fa als resultats de la jornada de matí, Oriol Madí ha revalidat el títol de Catalunya en els 400 metres llisos. Daniela Fernández s'ha imposat en llançament de disc i Andrea Florian, de l'Agrupació Atlètica Catalunya, ha guanyat la prova de llargada. En 400 femenins, victòria per a Laia Monforte, mentre que Marina Guerrero s'ha endut els 3.000 metres obstacles. En 5.000 metres marxa, en aquest cas, en victòria per a Júlia Suárez, en masculí Kevin Cerro, que també trenca una llarga ratxa sense guanyar cap prova catalana. Un campionat de Catalunya absolut en atletisme que reprendrà les seves proves aquesta mateixa tarda de dissabte al GEC de Palau Sacosta.
1: I marxem ara fins al sud de Catalunya, perquè la ciutat d'Amposta, a la comarca del Montsià, és el punt d'arribada de la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon, una prova de 30,8 quilòmetres que ha sortit aquest matí des de Tivenys.
4: Des d'Amposta Ràdio, Tomàs Ginestrà.
24: Aquesta edició ha destacat per la seva gran projecció internacional, amb 62 participants, 17 nedadores i 45 nedadors inscrits de països com el Regne Unit, els Països Baixos, el Canadà o Malàisia, a més de figures locals com l'incombustible Jordi Cervera. Tot i que el cabal del riu és més lent del que es podria esperar, les condicions meteorològiques i el nivell dels atletes han marcat el ritme de la jornada. Lluís Saura, organitzador de la prova, ens explicava com s'està desenvolupant la competició i les previsions de temps per als participants.
25: Avui el que ens ha ajudat ha sigut el vent. O sigui, més que l'aigua ens ha ajudat el vent, que ha fet que el riu, doncs, que sabem que sempre gira el riu aquí a Amposta, ha trigat més en girar. A partir d'aquí, doncs, els nedadors bé, tenim nedadors de molt de nivell, nedadors que només volen fer el repte, i llavors doncs, es separen els grups molt ràpidament i estem veient que els nadadors que tenen molt de nivell ens estan oferint una previsió de temps molt, molt positiva.
24: La prova ha començat a les 7 del matí a l'embarcador de Tivenys i a un quart d'una ha arribat el campió, que ha estat José Javier Montón, del Club Natació Tarraco, amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. La primera dona en arribar ha estat Elle Clark, del Regne Unit, amb 5 hores, 27 minuts i 8 segons, cinquena a la general.
1: Canviem d'esport, parlem de bàsquet, perquè el Barça té un acord verbal amb Timothy Lubabu Cabarrot, el màxim anotador de la passada temporada a la Lliga ACB.
4: L'alè francès de 31 anys va fer una mitjana de 18 punts per partit amb el Baskonia i va ser el màxim anotador de triples.
1: I seguim amb bàsquet perquè l'entrenador badaloni Pedro Martínez serà el nou tècnic del Real Madrid en substitució de Sergio Scariolo.
4: Martínez deixa el València Bàsquet després d'haver-se proclamat campió de la Lliga ACB amb el conjunt taronja.
1: Anem ara a hoquei patins. El Reus Deportiu anuncia el primer i únic fitxatge estival, el manlleuenc Roc Pujadas.
4: Prové de l'Sporting de Portugal, on ha jugat els darrers dos cursos. Pujadas ha signat amb el Club Ganxet fins al 2030.
0: Bé, estic molt, molt content, molt, molt il·lusionat. La veritat és que sento que és el lloc ideal per mi. Un club, pel que he vist, molt familiar, molt, molt proper, tot i ser un club molt gran. Sento que tenim un projecte molt maco.
1: I d'altra banda, la Federació Espanyola de Patinatge ha ratificat l'acord entre el Caldes i l'Igualada B per a l'intercanvi de places federatives de cara al curs vinent.
4: D'aquesta manera, el Caldes continuarà a l'Hockey Lliga. D'altra banda, el Mollerussa ha anunciat que s'ha ascendit a l'Hockey Lliga Plata després d'intercanviar la plaça amb el Club Patina Alhambra de Granada.
1: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça ha arribat a un acord amb Fitz per rescindir-li el contracte que els vinculava fins l'any 2027.
4: El pivot brasiler tanca la seva etapa al club després de dues temporades i d'haver guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. A més, ha cedit Lucas Granda, que ha renovat fins al 2029 a l'Indústria Santa Coloma.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa, i qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.
3: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
8: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.

0: Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana que comença amb les tres famoses paraules We the People. Al 1782 el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, coneguda al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barreja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famosa a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Daler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Daler, que va derivar en Spanish Dollar.
1: Ràdio Tordera.
2: Ei, Anna, tia, ja comença a apretar la calor i tinc la casa plena de mosques.
3: Tio, pilla't una cortina de cadeneta, que estan de moda.
4: Que n'hi ha fins i tot el magba.
5: Museu particular. Capítol 5. La cortina de cadeneta.
6: Hola, Anna.
7: Hola, Àlex.
6: Què? Parlem de les cortines de cadeneta, et sembla?
7: Va, sí, va, comencem.
5: Museu particular.
6: T'has plantejat mai des de quan existeixen cortines, la nostra civilització? És a dir, per què necessitem cortines? O qui van ser els primers que van decidir que necessitàvem aquesta forma de tancar espais, però que no fossin d'una forma sòlida, sinó que fossin permeables, com això, com una cortina?
7: No, ara així mateix en fred no m'ho havia plantejat mai, però sé que tu m'ho explicaràs.
6: Sí, jo t'ho explicaré perquè, per sort, en aquest món i a la vida sempre hi ha algú que ha investigat de tot. Per tant, també hi ha gent que s'ha dedicat a esbrinar des de quan o, com a mínim, quines són les referències més antigues que tenim de les cortines, que se'n van, es remunten fins a la dinastia Jin, a la Xina. Per tant, estem parlant del segle III, segle V, on ja hi havia aquests elements, aquest de mobiliari. Els més rics ho feien doncs amb granadura, amb perles, amb vidres, amb jade, i els més modestos doncs amb paper, amb rotllets de paper, que doncs després anaven enganxant, no? Com encara avui amb algunes manualitats, sí, amb taps de suro i de més, doncs era exactament el mateix, no? I això els servia per separar espais, per millorar aquesta ventilació, eh? Al final també ofereix una certa intimitat, però deixes passar la llum i doncs deixes veure una miqueta entremig, fins i tot un punt sexy, no?
7: Sí, una mica com ara, realment, no?
6: Exacte. I a banda d'això també, doncs, evidentment, si parlem de la Xina, també tenien un punt de feng shui. Això també, també aquesta part, aquesta cosa d'acollir la bonança i deixar passar, no? I sobretot també un tema practiquíssim, que és els insectes, mantenir-los una miqueta a ratlla. Al final, la gràcia, no?, de les cortines, però, és concretament aquestes, les de cadeneta, les recordes?
7: Sí, sí, i tant. Per suposat, vull dir, casa meva padrina tota la vida n'hi ha hagut a l'estiu, precisament, quan obríem, no?, per la corrent, com deies tu, per mosques i mosquits, i jo diria que encara es posa, però a l'estiu, específicament.
6: Al final acaba sent també un tret identitari, sobretot de la costa mediterrània, eh? d'aquesta península ibèrica. Qui no recorda això, aquesta caseta de tros, o inclús aquesta casa que a l'estiu posem aquestes cortines, o aquell bar de poble que té aquestes cortines que deixen passar l'aire però no deixen passar les mosques, no? Sabies, però, que és un invent català?
7: Ah, sí?
6: Et diré més, no és només un invent català, sinó que a sobre és molt millor, és un invent molt blanqui.
7: Bueno, aquí potser ja podríem discutir-ho, però quedem-nos en què és català. Això em serveix, vinga, va.
6: És català i és montblanquí, amb el tot pesi, perquè va néixer precisament aquí, a Montblanc, als anys, a finals dels anys 20, principis dels anys 30, concretament amb un nom propi, que és Josep Maria Sans Amill. Evidentment no saps qui és.
7: Ara em comença a sonar, però perquè la Conca de Barberà és petita.
6: Jo t'ho explico. Josep Maria Sans Amill era un blanquí que va néixer el 1902, era fill de barber, però el que no va voler va ser continuar amb el negoci familiar. Això que li agradava la serralleria, la mecànica, i per tant el que va ser anar-se'n a Barcelona. Se'n va anar a l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona, es va graduar en automàtica, i allà va començar una miqueta la seva revolució personal o la seva faceta com d'inventor. Amb uns amics, van fer, amb uns companys d'aquesta promoció de l'escola d'enginyers, van fer una juguesca, una aposta. Una aposta que es tractava de a veure qui era capaç, evidentment eren enginyers, vull dir, no era rotllo Willy Fogg, que se'n van fer la volta al món en 80 dies, sinó que qui era capaç d'inventar una màquina que fes cadena on les baules sortissin lligades. Això segurament els hi ve perquè coneixien que a Menorca hi havia una indústria tradicional que era a cavall entre la joieria i la moda, podríem dir, que era fer uns petits moneders que estaven fets com d'una reixeta, com si fos una cota de malla dels cavallers medievals, d'acord?
7: Això em sona haver-ho vist.
6: Això ho feien amb fil de plata i que anaven fent doncs, petites anelles, però després s'havien de soldar, no? S'havien d'ajuntar cadascuna, una a una, i s'havien de soldar. Això és una feina que sobretot feien les dones i que era molt pesada. I van dir, ostres, podem arribar a inventar una màquina on totes aquestes anelles, aquestes baules, vagin sortint ja enganxades les unes amb les altres? Doncs vam fer una aposta. I després de treballar-hi, de pensar-hi i de fer-ho amb material totalment de rebuig, amb material de deixalleria...
7: Supersostenible.
6: En aquest cas sí. Doncs el Josep Maria Sans Amills va aconseguir-ho. Va crear una màquina que el que feia era que t'enganxava a aquestes petites baules. Evidentment no la soldava. Sents, eh?
7: Va, és la màquina, eh?
6: Aquesta és la màquina, és aquesta cosa molt steampunk, gairebé, aquest so totalment mecànic. I el que està fent és això, està fent, doblegant el filferro, fent una baula i enganxant-la amb la següent. Això et permet crear una cadena molt llarga. Ara bé, aquí, com que no hi ha soldadura, aquestes primeres cadenes es podien desfer. S'enganxaven, però es podien desfer perquè no hi havia res que fos... sòlid totalment, com podria ser una soldadura. Molt bé, ell té aquesta màquina, se'n torna a Montblanc, perquè ja ha acabat els seus estudis, pren la màquina, evidentment, però no en sap què n'ha de fer. Val? Té una màquina que sap fer cadenes, d'acord? Ell comença, s'estableix com a serraller, crea un negoci propi a Montblanc i, doncs, evidentment, fa les feines de pròpies del serraller. Fins que un dia un veí seu, que vivia gairebé davant per davant, que era pastisser, que tenia una pastisseria just al carrer Major, li va dir, escolta, així parlant de tot i de com fem tu i jo ara, a mi em va molt bé tenir la porta oberta de la pastisseria, de la botiga, perquè així doncs em corre l'aire i de més, però que clar, evidentment, només cal que l'obri una mica que m'entren tot de mosques.
7: La de mosques, clar.
6: Què puc fer? No? O xerrant de tot. I ell, en aquell moment, pam,

0: cortina, perquè com que et deia que les baules no estaven enganxades, no estaven soldades, es desfeien. I es veu que la canalla es va dedicar a desfer-li la pobra cortina al pastisser. Però vaja, suposo que com que era com un favor, no li deuria cobrar al Josep Maria, i doncs mira, deuria quedar com amb una anècdota. Però sí que en aquell moment va ser com el punt d'inflexió, dir, ostres, ara ja sé què em puc fer d'aquesta màquina que fa cadenes, no? Ara puc fer aquestes cadenes, en aquest cas amb filferro, que el que fa és que el 1932 patenti, t'ho dic tal qual, la fabricació con alambre de una cadena con eslabones indesunibles.
1: Que això serien les cortines de cadenetes.
0: Exacte, amb aquestes cadenes indesunibles, uh-huh. Juntades les unes al costat de les altres, acaben esdevenint les cadenes que veiem en portes i en diversos espais, d'acord? I no només això, sinó que després, això estem parlant de l'any 32, un any després, ell té el seu primer fill, Josep Maria Sans Folch, que evidentment, no, al principi no, però després quan ja va tenir edat de decidir què volia ser, el que va decidir va ser seguir en el negoci familiar, seguir amb la serralleria, però també evolucionant la fàbrica a fabricar aquestes cadenes. I no només això, sinó la innovació. El que fa és que a partir del 1957... patenta un procés d'anoditzat de l'alumini. Això el que permet és que les cadenes ja no són de ferro, són d'alumini, pesen menys. A més, amb aquest anoditzat no rovellaven, les podien estar a l'intempèrie anys i anys i no passava res, i després encara li podien aplicar determinats colors. I és també a partir d'aquell moment en què s'inicia també una expansió. Passen de Montblanc a França, a Itàlia, a Alemanya, a diversos països europeus.
1: Des de Montblanc al Mundo, que fort.
0: Sí, en aquest cas sí. I la gràcia de tot plegat és que gairebé 100 anys després de la creació d'aquesta primera cortina, gairebé 100 anys després de la patent, avui segueixen fent cortines des de Montblanc al món.
1: Uau, brutal, eh? Quina història. Trobo que és d'aquestes allò que... els hi poses una mica de drama amorós i et surt una pel·lícula de tot això, de totes aquestes generacions i d'aquest invent.

0: Doncs ja que ens hem posat els dos a buscar coses de cortines de cadeneta, jo t'he de dir que la primera cosa que vaig trobar interessant, així relacionada amb l'art, la cultura, etc., és una expo del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, tu que tombes bastant per allí, que es va fer l'any passat i a principis del 24. Era una expo que es deia Una fulla al lloc de l'ull, del Daniel Stickmann. Bàsicament, el Daniel Stickmann és un artista que parla molt sobre contaminació, natura, art, arquitectura, està una mica com en aquest punt, no?, entre la fragilitat dels ecosistemes, fa unes escultures molt fines, fins i tot hi ha material orgànic, i tu em diràs, i ara per què m'expliques tot això? Doncs perquè en aquesta expo al MACBA hi havia tot un entramat de cadenes que eren no només part del relat museològic, museogràfic de l'expo, sinó que formaven part de les pròpies peces. És a dir, el Daniel Stickmann va agafar aquesta cortina de cadeneta per generar unes peces, que això era molt xulo, que tu passaves per dins. Clar, sorpresa la meva quan veig que on es van fer, Àlex, les cortines del MACBA?
1: A Montblanc.
0: Correcte. Clar, és que anem de modernos a la ciutat i resulta que les cortines venien del poble. Em va semblar molt interessant veure aquesta peça dins del MACBA i, clar, això em va portar a una altra pregunta que un dia tu i jo ja n'havíem parlat, que és si la cortina com a tal, ara que ja sembla que està en espais artístics, en espais bastant mainstream, si l'hauríem de portar en algun museu i si aquest museu, quin hauria de ser, Àlex?
2: Doncs jo entenc que hauria de ser, en aquest cas, el Design Hub, no? L'antic museu del disseny, però com que ara som ara tots molt moderns i els anglicismes ens van, doncs el Design Hub seria, jo crec que seria el lloc ideal, perquè al final crec que està a l'alçada d'alguns dels dissenys de Ricard o d'altres peces que hi tenen cabuda. Potser perquè no ha tingut aquesta projecció d'haver sortit d'una fàbrica del Poble Nou,
0: ha quedat
2: com una miqueta més relegada, no? Però el que deia, o el que estaves dient, no? Realment, de Montblanc al món, però literal al món, no?

0: En quants països del món té presència aquest element, que ja no és només, com tu deies, un element funcional, sinó que acaba esdevenint un element arquitectònic més, façanes recobertes amb aquestes cortines, sí, sí. Artístic, com tu ara ens comentaves amb el cas del MACBA o amb la instal·lació que hi ha a la Casa Batlló, també a Barcelona... Vaja, és inconcebible, no?, que encara 100 anys després no haguem pogut fer aquest reconeixement en aquests creadors.
1: Sí, potser la característica més important que té, que jo crec que li obriria la porta a l'actual Design Hub, és aquesta atemporalitat, no? Tu li pots donar diferents formes, diferents usos, diferents dissenys, però diguéssim que la idea original acaba sent la mateixa i està perdurant i fa l'efecte que seguirà perdurant, perquè precisament el que s'està fent amb empreses com la que tu ens estaves explicant abans, Àlex, és com donar-li nous girs de significat. Una altra ocasió també molt especial on es van veure les cortines de Montblanc i les va veure, aquí sí, no quatre replegats que anem al MAC va veure coses estranyes, sinó que literalment ho va veure tot el món, va ser quan el 2004 a la gala dels Òscar hi havia unes cortines de Montblanc, ara això em queda molt montblanquí, jo no soc montblanquina.
0: Ja a mi ja m'agrada, però...
1: Hi havia unes cortines de Montblanc decorant aquest espai que literalment estava veient tot el món a temps real, no? Clar, passa de ser una cortina funcional a ser una cortina que està decorant, però també passa a ser un objecte artístic. Saps tu, Àlex, que jo sóc molt fan del que era Pepe Espaliu, de les seves obres. Ja t'he parlat moltes vegades i tothom que és amic meu algun dia li he fotut el rotllo amb el Pepe Espaliu. Doncs mirant cortines de cadeneta, un dia vaig fer com un clic molt bèstia amb una obra del Pepe Espaliu que es diu Luisa II. És una obra molt bonica, són dues gàbies d'ocells penjades a la paret i aquestes gàbies acaben no tancant-se per sota, sinó que tenen unes cadenes que les fan baixar fins al terra i en el terra es connecten, és a dir, són com dues gàbies connectades. Aquesta obra el Pepe Espaliu la va fer... el Pepe Espaliu va patir sida i Luisa era una amiga seva que també patia sida, no? I el que va fer amb aquesta peça és una mena de cant a la cadena. És a dir, estem encadenats aquí dins, en aquesta malaltia, estem interconnectats i a sobre fa aquesta metàfora tan preciosa de la gent no ens vol tocar, no? És com un ocellet que sempre està dins la gàbia, que tu no el pots tocar i ell no deix ser tocat per aquesta cadena. I tu em diràs, vale, la cadena, sí, ok, Anna, vale, doncs ara et diré que si te'n vas a buscar la web, que avui en dia seria, a veure, ho dic bé, Crisca Decor, ho dic bé?
0: Sí, Crisca Decor és la marca, amb la que van...
1: Correcte.
0: Que de fet és una marca que creen l'any 78, vull dir que tampoc és una cosa nova, és una marca que ja té el seu bagatge.
1: Doncs si tu vas a la web i al catàleg de Crisca Decor i busques literalment el modelo de luz Aura... És una peça clavadíssima en aquesta que va fer el Pepe Espaliu. Llavors, a mi em va rebentar el cap quan vaig veure aquesta relació, no?, entre un model funcional de llum fet en cadenes i una obra del Pepe Espaliu. Per què em va petar el cap? Perquè vaig veure realment la versatilitat d'aquestes cadenes i aquesta aplicació artística que està tenint en la contemporaneïtat. Em va semblar molt maco i, evidentment, tothom que ens escolti, per favor, busqueu ja d'allà obres del Pepe Espaliu. Però per no sempre eclipsar amb el Pepe Espaliu, perquè la gent al final es cansarà de mi, també t'he portat una altra obra d'un artista que es diu Carlos Aires, que també està feta amb cadena, però va cap a un altre lloc. I m'agrada explicar-te-la perquè enganxa molt bé amb el que tu ens estaves dient al principi, que les cortines de cadena són aquest espai que separa, però que tu pots obrir, que fa una distinció íntima, però que al final no deixa d'estar obert.
0: És un sí però no.
1: És un sí però no, m'agrada. Doncs el Carlos Aires em va fer una expo comissariada per Blanca de la Torre i Fernando Gómez, que es deia Estado de Sitio. Llavors, en aquesta expo, bueno, hi havia un fort component social de crítica, política, etc. I en aquesta expo hi havia una peça concretament que es deia Welcome. I és una cortina de cadenes molt gran, de 6 metres i mig per alt i 4 i mig d'ample, on hi ha no sé com seria la paraula, ja impresa, no impresa, queda molt malament això ara.
0: Sí, al final, sí, ja, que cadascuna de les baules pot actuar com a píxel, no? Podríem dir, es poden imprimir o es poden crear qualsevol de les imatges, simplement això, no? Donant-li un color determinat a cadascuna de les petites baules.
1: M'ha agradat això del píxel, encara m'ha fet pensar més coses. Doncs sí, hi ha reproduïda, impresa, en aquesta macrocortina, la cara del rei emèrit Joan Carles I, i llavors, clar, és a mode de segell, no? Llavors, quan tu arribes davant la cortina, fa molta impressió, perquè veus allí la cara enorme, no?, amb aquestes faccions que tots reconeixem, perquè és quasi bé un símbol popular, la cara del rei en el segell. Ara ja és un símbol popular, però per altres coses, en el segell, no? És quelcom molt reconeixible. Però quina és la gràcia d'aquesta obra? Que tu, literalment, obres la cortina i la traspasses. Vindria a ser una mica una metàfora del que va voler ser o creiem que havia d'estar la transició, no? Aquest canvi d'era, aquest canvi d'espai.
0: Aquest sí, però no.
1: Que ja et veia riure i ja sabria com en deixaries en alguna. Sí, és aquest sí, però no. Però en qualsevol cas feia una mena de metàfora de canvi d'era, canvi d'espai. Bueno, després ha resultat que Bàrbara Rey tenia moltes coses a dir en aquest canvi d'era, però bé, això ja seria per un altre episodi.
0: No sé si es podria arribar a fer per una banda de la cortina que es veiés no? una imatge, però per l'altra es veiés una altra. Crec que en aquest cas els píxels no s'haurien de fer-ne dues diferents, hauríem de preguntar.
1: I mira que tu abans has dit que té un rotllo molt sensual la cortina, que jo no havia pensat, però que és veritat. Ves que aquí no truquem a l'artista i li proposem fer una mena de col·labo. Mira, parlant de col·labos, per acabar... Que la meva llista és llarga, però tampoc em puc enrotllar tant. Saps que jo escolto molta música, sí. Donem gràcies a Déu que hi ha música en aquest món per existir i sobreportar l'existència. T'he portat una cançó que, a veure, diguéssim que no és massa tranquil·leta, és que ara igual et penses que et portaré alguna cosa així com... Cas que hem parlat dels Oscar, hem parlat del Design Hub, ara et penses que et portaré alguna cosa glamurós. Bueno, a la seva manera, és glamurós. Yeah. Bad girl. Mm-hmm. Yeah.

0: al deseo se le ve. Uh-huh. Él me pasa lo que fuma loca. Te. Yo me puse el chorla Jordan en los pies. Pa' moverlo como es. Chulo.
1: Com pots escoltar, això és Chulo. Chulo és un tema que realment la vaig guiar. El primer el va treure sola com a single l'any 2023, però pegó tan duro, com se sol dir, que després el va tornar a treure fent un feat amb la Young Miko i la Tokicha. I està a l'àlbum La Joia, que per cert també podreu veure el documental aviat de La Joia. La cosa és que he escollit Chulo perquè en aquesta poesia tan batguial, si t'hi fixes, la cançó comença dient la cadena le brilló en l'oscuro. I després a Tokicha, una mica més tard, li contesta dient te brilla la cadena i a mi me brillen los grills, que és com aquests diamantets que ara les modernes es posen a les dents. I llavors, clar, hem parlat. Em diràs, què fas, no? Amb la batguial, estàs bé, Ale?
2: Estic expectant de l'explicació.
1: Sí, és molt fàcil. Hem parlat de la part pràctica de les cadenes, l'artística, l'arquitectònica, la de disseny, la decorativa, però és que, clar, jo pensava a casa, quan escoltava aquesta cançó de la batguial, que la cadena també és un símbol, com a joia, de certes tribus urbanes. O sigui, si algú et porta una cadena d'or, ja saps per on viu, amb qui va. El meu company, que viu a l'àrea metropolitana de Barcelona, sempre m'explica que a l'institut, amb els seus amics, hi havia certes persones que el pique era a veure qui tenia una cadena d'oro més gran i que pesés més, no? Llavors, al final, a mi això em fa pensar que la cadena també acaba sent un símbol total i absolutament identitari que ara... Clar, potser l'havíem relacionat més amb certes cultures, però és que ara, si ets una pseudo-moderna trapera, noia, com la batguial, necessites una cadena. I per això t'he portat Chulo, què et sembla?
2: Em sembla meravellós. No hagués arribat mai a fer aquesta unió de conceptes, no? I també m'acabes de despertar, no? És a dir, potser hauríem de preguntar també si amb aquesta màquina de fer cadenes, no sé si la de l'any 32 o les actuals, també podem arribar a posar-hi un fil d'or, no? I acabar fent cadenes d'or o de plata, no? Podem arribar també a la joieria, seria una altra de les aplicacions d'aquest material.
1: Jo crec que ens ha quedat moníssim, deixem-ho aquí, perquè ha quedat molt ben tancadet, això.

0: Tia, sóc imbècil i m'he deixat la cortina oberta.
1: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
8: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: En 7.1 FM. Ràdio Tordera.

0: guitar, Eric Clapton.
1: I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm.
2: Els dilluns, les tardes són a tres bandes. Natura.
3: És el temps que tothom té ganes d'anar al bosc. No sé si passa a tu, això.
4: Bé, més que d'anar al bosc, potser començar a mantenir-me una mica més a casa.
2: Lletres.
5: Sòcrates va dir, la filosofia comença amb la pregunta.
2: Llibres.
6: Altra feina no devia tenir aquest home tampoc, però s'ha dedicat a analitzar diferents obres de la famosa escriptora,
3: sí,
6: i ha arribat a la conclusió que algunes d'aquestes obres les hauria escrit una altra persona.
2: Cinema.
7: Aquí està en Frank Sinatra i al seu costat trobem el seu admirat Bill Crosby, el Louis Armstrong, i agafen el Grace Kelly, protagonitzant la seva darrera pel·lícula abans de deixar el cinema per esdevenir princesa.
8: Un repertori, quin moment, no?
7: Sí.
2: Dilluns de 6 a 7, a Ràdio Tordera, la tarda és a tres bandes amb Dolors Pinatelli.
9: Bé, doncs sí, la tarda és a tres bandes, les 6 i 6 de la tarda, i avui un dia molt especial, no? Arnau García, bona tarda.
10: Bona tarda.
9: Especial perquè, per diverses coses, no?
10: Sí.
9: Per què diries?
10: L'últim dia ja de temporada.
9: L'últim dia de temporada, just, 22 de juny, acabem temporada de tardor, hivern, primavera. No? Que són tres quartes parts de l'any. Ara entrarem aviat a la temporada d'estiu. Però avui acomiadem aquesta temporada i ho fem d'una manera diferent, especial, molt ben acompanyats. Com sempre, tenim les tres bandes i tenim els col·laboradors d'aquestes bandes, sobretot de la banda de cultura. I avui els tenim aquí. Tenim de cultura tindrem cinema i Bocí de Saviesa i tenim tant en Jordi Montañés aquí. Hola, bona tarda.
11: Bona tarda, Dolors.
9: I en Toni López també.
12: Bona tarda.
9: Bé, Arnau, això és un dia realment especial per tancar temporada amb els col·laboradors aquí. Què més volem, no?
10: Sí, sí.
9: Bé, després tindrem la teva secció també tecnologia i començarem ara amb la primera banda, que és Medi Ambient. Doncs posem-s'hi. Medi Ambient, doncs bé, aquests dies, no només aquests dies, normalment, i sobretot ara, aquests últims anys, amb el tema de la meteorologia fan tants avisos i tantes alarmes i tanta cosa que anem com una mica espantats. Però realment sí que sabem que les temperatures en general estan pujant força més del que era habitual fa uns anys, això segur, no? Aquesta crisi climàtica, aquest escalfament global, tot això sembla que es fa evident, i sobretot ara, aquests dies, que estem patint una onada de calor molt forta. Bé, ens alarmen, hi haurà raó, no hi haurà raó. Sí, que els que tenim anys notem que les temperatures són cada vegada més altes i estem a finals de juny, amb sobretot al centre de Catalunya, temperatures més de 40 graus. Això és molt. Però bé, ens han arribat, de tant en tant està sortint també una altra mena d'informació i aquesta setmana 3CAT ha estat sortint. Han estat parlant del AMOC. Tu, Arnau, saps què és això?
10: No, la veritat és que no.
9: Doncs bé, resulta que aquestes temperatures tan altes pot ser que a la llarga facin un efecte contrari. L'AMOC és el que traduiríem, les sigles són en anglès, però com a circulació meridional de retorn atlàntic, que és el sistema de corrents oceànic més conegut del món i, periòdicament, arriba als titulars i es difon per les xarxes pel seu potencial catastròfic. Es tracta d'un corrent marí que transporta aigua calenta de sud a nord i després freda de nord cap a sud, per l'oest de l'oceà Atlàntic, i que és responsable, entre altres coses, del clima temperat que tenen els països del nord d'Europa, perquè llavors els hi baixa l'aigua calenta. Si hi ha consens científic, que si aquest corrent arribés a un punt d'inflexió, llavors, a partir d'aquí, s'aturaria i es capgiraria. i les conseqüències serien una caiguda general de les temperatures al nord d'Europa i bona part del continent, i un règim meteorològic més rigorós i alterat. O sigui, que ara estem patint per l'escalfament i, segons aquesta teoria, si això es capgira, aquesta corrent es gira, serà al revés. Llavors serà un fred al nord d'Europa, en tota Europa en general. I ara dos nous estudis afegeixen dades que apunten que, efectivament, aquest corrent s'està alentint. O sigui, que ja s'està aturant una miqueta aquesta circulació d'aigua freda cap a dalt i la calenta cap a baix. Els últims dies han aparegut informacions, posts, vídeos, tuits, esmentant que la MOC és una misteriosa bombolla freda sobre l'Atlàntic Nord i les conseqüències apocalíptiques de tot plegat. Bé, esperem que no sigui així, però vaja, els estudis ens van dir coses d'aquestes. D'entrada, aquesta bombolla freda sobre l'Atlàntic Nord no és nova i els científics fa anys que en tenen constància. D'altra banda, segons el consens dels experts, és cert que l'alentiment i l'alteració de la MOC podria tenir un potencial catastròfic per a Europa. Aquest alentiment podria tenir un efecte directe en la vida de les persones, les collites, la vegetabilitat del nord del continent. Bé, si és així, suposaríem que tampoc seria immediat, però tot el que s'està fent ara, que ens estem climatitzant les cases, preparant-nos per la calor, doncs hauria de ser al revés. I, bé, la novetat i el motiu pel qual s'ha viralitzat de nou la MOC són dos estudis que s'han obert pas a internet. El primer, obra entre d'altres Stephen Ramsford, de l'Institut d'Anàlisi de la Terra de la Universitat de Potsdam, fa referència a l'estudi de la MOC i afegeix dades observacionals de satèl·lits, boies, vaixells, a l'anàlisi del corrent que fins ara s'havia fet sobretot amb mètodes teòrics, o sigui, s'ha analitzat a la pràctica. I en les seves conclusions, aquest estudi apunta que l'alentiment de la MOC seria una realitat i explicaria per què una zona de l'Atlàntic sota Groenlàndia i Islàndia és un dels pocs racons del planeta que no s'està escalfant, sinó refredant, la bombolla freda. O sigui, hi ha una zona que ja comença a passar això. Així també s'ha anat confirmant i mostrant, i bé, tenen diferents imatges, i aquest refredament d'aquest punt de l'Atlàntic ha estat objecte de debat científic en els darrers anys, amb alguns experts apuntant que els responsables serien condicions atmosfèriques en la superfície, mentre d'altres apuntaven a l'AMOC. O sigui que també diuen orígens diferents en aquest refredament, d'aquest refredament que s'està produint en aquesta zona. Pel científic Santiago Giral, la disminució de calor que transporta l'AMOC pot tenir a veure amb l'augment d'aportació d'aigua freda i dolça del desglaç del Pol Nord. I diu que si continuem amb l'escalfament global, l'aportació d'aigua freda procedent de les glaceres de Groenlàndia i de les poques que hi ha a Europa poden acabar reduint la circulació oceànica amb conseqüències pel clima. Tot i que els experts admeten que en aquests sistemes tan complexos les causes d'un fenomen són múltiples, Ramford assegura que l'equilibri entre moltes proves diferents dona un suport sòlid a un alentiment passat i actual de la MOC. Bé, deixem-ho aquí, que continuïn estudiant, que continuïn observant, i bé, de moment el que sí que estem patint és molta calor, i si tot això serà cert, si tot aquest sobreescalfament, si que es desfacin les glaceres aporta que canviïn les corrents, doncs a veure què hi podem fer. Només, si ens sentiu a parlar, no ens esverem que immediat no serà. De moment aguantarem la calor. I deixem aquí la primera banda de Medi Ambient, passem de seguida a Cultura i, bé, a Cinema.

0: a cinema, però avui el tractarem d'una manera diferent. Al cinema, com dèiem, avui tenim en Jordi Montañés aquí, i durant 11 temporades, Jordi.
1: 11 temporades.
0: 10 sí. anys, 11 temporades.
1: Sí.
0: Que ens portes la secció de cinema a la tarda, és a Tres Bandes, de Ràdio Tordera, informant-nos de l'actualitat i preparant-nos diversos podcasts sobre pel·lícules, sobre directors, sobre actors, cantants, compositors. Avui, que tanquem temporada, ens agradaria saber coses de tu.
1: Doncs endavant. Això sempre ve de gust.
0: Sempre ve de gust, doncs sempre va, que ens ho passarem bé.
1: Vinga.
0: Durant aquests anys hem captat que el cinema ha estat per tu una de les grans passions des de ben petit. Ho encertem?
1: Bé, em sembla que ho vaig explicar alguna vegada, quan vaig presentar la pel·lícula. Exactament quan tenia 5 anys, estava passant un estiu amb una tia meva. I va voler anar al cine, aquesta tia va voler anar al cine i em va portar. Lo normal és que si anava amb un nen petit de 5 anys el portés a veure una pel·lícula del Walt Disney, que llavors eren les més interessants. Però aquestes a ella no li agradaven. A ella li agradaven les pel·lícules folklòriques espanyoles. I sense més ni més em va portar a veure una pel·lícula folklòrica espanyola musical, interpretada per Luis Mariano i la Carmen Sevilla, que llavors la petaven, que era una pel·lícula amb una certa complexitat, perquè era cinema dintre del cinema, i que s'hi trobava El sueño de Andalucía. Amb totes aquestes premisses, amb tota aquesta situació, lo curiós és que la pel·lícula em va fascinar. No em preguntis per què ni per quina raó, però va ser una pel·lícula que em va fascinar des de petit. Em vaig aprendre les cancions de Luis Mariano, jo cantava com ell, amb 5 anys, me les sabia totes, i a partir d'aquí, bueno, la pel·lícula em va semblar meravellosa.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però és estrany un nen que li agradi en Luis Mariano.
1: Luis Mariano, me les cantava totes, tu. I... Espera't... I aleshores el que va passar va ser que estava tan encantat amb aquesta pel·lícula que vaig voler que tota la família... O sigui, volia anar-la a veure més vegades. Vaig convèncer la família i les vaig portar tota la família a veure la pel·lícula.
0: Ara amb el pare, ara amb la mare...
1: Amb la tieta, amb l'altra tieta, amb la cosineta...
0: Devien dir passat.
1: No, però és que esclar, el que passava és que amb la pel·lícula, com que llavors feien programa doble, amb la pel·lícula en feien una altra.
0: Sí,
1: llavors
0: sí.
1: Veia El sueño d'Andalucía i l'altra. I vaig donar-me en compte que l'altra també m'agradava. Llavors, junt amb la pel·lícula en veia una altra i així anava veient pel·lícules que em anaven agradant.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí vaig agafar el gust pel cinema.
0: Pel cinema. Toni, tu ho havies aconseguit, això de les sessions dobles, normalment?
2: Sí, havia arribat a viure.
0: Sí.
1: Ja t'ho explicaré, n'explicarem més.
0: Sí.
1: Lo curiós és que després, amb els anys, el que vaig fer patir la família, em va tocar fer-ho, m'ho van fer patir a mi. Perquè el meu fill el van portar a veure, també quan tenia 5 anys,
0: sí.
1: La flauta dels 6 barrufets...
0: Sí.
1: I me la sé de memòria.
0: I vas anar moltes vegades, també.
1: A tu què et sembla? Però aquesta la feien sola, o sigui, no en feien dos, però la flauta dels 6 barrufets, de veritat, me la sé plano per plano.
0: Després vas anar creixent i a la teva joventut intentaves no perdre cap pel·lícula, no?
1: Això era fàcil en aquell moment, perquè justament les pel·lícules de reestrena circulaven per Barcelona per dos circuits. I llavors eren 4 pel·lícules a la setmana, que multiplicat per 52 eren 204 pel·lícules.
0: Moltes.
1: I pràcticament les veies totes. O sigui, si feies un dia a la setmana en un circuit i l'altre, pam. I encara aprofitaves algun dia per recuperar pel·lícules que t'havies perdut per algun motiu. I això ho tenia fàcil perquè ja vivia a Gràcia, i a Gràcia l'oferta cinematogràfica en aquell moment era esplèndida. El Verdi, el Texas, el Mundial, el Principal, el que vulguis. I a sobre, a casa meva teníem una botiga, a Gràcia, i el meu pare va aconseguir que el Verdi li posés un calcines Verdi, li posés el cartell, i amb el cartell hi havia dues entrades gratis.
0: I per
1: regalaven dues entrades perquè posaves el cartell. Llavors, esclar, cada dilluns, però és, o sigui, cada setmana canviaven, eh? Però dilluns, ja dilluns, en acabar de sopar, tota la família anàvem al cine a veure les pel·lícules. O sigui, no deixàvem esperar ni 24 hores. O sigui, anàvem al Verdi, hi havíem dos, llavors les altres dues les veia en un altre cinema i recuperava. O sigui que de jovenet no me'n vaig perdre ni una de les que s'estrenaven a Barcelona. Jo crec que les vaig veure totes, eh?
0: Totes.
1: Jo crec que sí, eh? Vaja, sí.
0: I superada aquesta etapa, a Barcelona va seguir atent a totes les estrenes que hi havia i a través de quins circuits et movies?
1: A veure, superada aquesta etapa és quan arriba l'adolescència.
0: Sí?
1: I quan arriba l'adolescència, veure cinema va esdevenir una lluita d'enginy per aconseguir superar la censura franquista.
0: Sí, sí.
1: I això és un tema interessant, no pel meu cas en particular, sinó per explicar com la cosa funcionava. Recordem que en aquella època entraven a Espanya les pel·lícules que la censura volia, o sigui, no totes les que volia. I quan entraven a Espanya, havia un comitè de gent que les valorava,
0: sí.
1: I les valorava en 4 punts. 1. Para todos los públicos. 2. Solo para mayores. 3. Mayores con reparos. I 4. Gravemente peligrosa.
0: No me'n recordo d'això.
1: Hòstia, i tant, jo sí.
0: Em pensava que només hi havia com 2 categories.
1: No, 4. Ara, si ara trobéssim la llista aquestes de que fa l'amic, trobéssim la llista de les pel·lícules realmente peligroses, n'hi ha algunes que dius, però aquestes no és per a tots els públics, hi havia realment pel·lícules realmente peligroses que ara les veuria tothom.
0: Sí, sí.
1: Però aquestes eren les més excitants per anar a veure, no ens enganyem, eh? Aleshores, què passava, a més, per una banda hi havia aquesta qualificació, però a més la censura franquista es va inventar que les pel·lícules a partir del punt 3, del punt 2, perdona, ja no eren aptes per a menores. Uh-huh. Hi ha un concepte cinematogràfic que és pel·lícules no aptes per a menores.
0: Sí, sí.
1: I això es posava a l'entrada del cinema, un cartell, i programa, esta pel·lícula és no apta per a menores.
0: Sí, sí, perquè hi ha aquesta cosa, Jordi, que hi havia cartells, però en els cinemes hi havia els quadros del cine.
1: Sí.
0: Sí, sí. Que eren les fotos de...
1: Quadros, sí, però no, els quadros. Però
0: llavors, recordes quan... això? No.
1: Sí, hi havia els quadros. Home, si anava a veure els quadros era una cosa fonamental. Jo em passava el rato, els dematins, veient quadros.
0: A mirar
1: quadros,
0: els quadros del cine. A veure, aquesta l'aniré a veure o no? Perquè hi havia fotos de
1: igual,
0: la pel·lícula.
1: És igual, no, simplement veies els quadros, vull dir, és igual, ja com si fessis al cinema. Però això de que posessin no apto per a menores era una cosa que a mi em va resultar molt excitant. I entre els 13 i els 16 anys, perquè, escolta, als 16 anys ja hi podies anar, perquè als 16 anys ja tenies cara d'identitat. O sigui, fixem-se que tampoc era tan lluny, o sigui, ara serien els 18, potser. Però en aquella època, amb 16 anys, tu ja podies anar al cinema amb el cara d'identitat. Però entre els 13 i els 16, que no tenia carnet d'identitat...
0: Per major d'edat era els 21, no?
1: Sí, però el carnet el donaven als 16.
0: Als 16.
1: I als 16 ja podies entrar. Quan anaves al cinema, per dir tu que tens carnet, tu ensenyaves el carnet i et deixaven entrar.
0: Sí.
1: Si no ensenyaves el carnet, no et deixaven entrar. Bueno, però, esclar, això va ser un estímul brutal per intentar entrar al cinema, no apto per a menores.
0: Esclar. Vale?
1: Durant aquests 3 anys, també les vaig veure totes, podia explicar anècdotes divertides... De tots colors, per com aconseguíem ficar-nos dintre del cinema, encara que fossin no aptos. Però n'explicaré una anècdota, perquè és la més contundent i la més il·lustrativa.
0: Ai.
1: Bé, jo per anar, quan anava al cinema a un alto para menores, em preparava, em deixava créixer una mica la barba, perquè llavors en tenia ja de barba, jo era jovenet però tenia barba, i em vestia amb corbata, camisa, traje, americana, vull dir, impecable, com un senyor gran. Vale, doncs un dia vaig decidir anar a un cinema que es diu Selecto, a Gràcia, que el Selecto es caracteritzava perquè, a més de les dues pel·lícules, el tràiler i el Nodo, feien el que se'n deien variedades. Variedades era que a l'acabar la pel·lícula, feien un espectacle en directe de gent que cantava, artistes de circ, music hall... El programa durava 4 hores. Eh?
0: Oh.
1: Sí, clar, entre les dues pel·lícules, el tràiler i les variedades, 4 hores, entraves a les 4 i sorties a les 8. Sí, de clar. I el que entrava a les 8 sortia a les 12. Bueno... Total, que vaig decidir al Selecto a veure aquelles pel·lícules, amb les variedades, i evidentment vaig entrar. I quan estic assentat al cine i es comença el Nodo, hòstia, l'americana que portava pesava molt. I ja la portava feia rato, l'americana, però pesava molt. L'agafo, m'ho miro, i me'n dono compte que per error havia agafat el meu pare. I portava la seva documentació, diners en efectiu, les claus de casa, el tabaco, l'encenedor... No sé si vosaltres creieu que jo vaig sortir del cine a tornar-li. Si
0: no.
1: Ho creieu, esteu molt... No, jo si entrava en un cine no apto, no em treia ningú d'allà dintre. Va, total que... Menys mal que vaig dir a la família, vaig dir als meus pares on anava, a quin cine anava. Total que comença la sessió, pum, pum, pum, i quan estava... Es començava la pel·lícula, la primera de les pel·lícules, veig que s'acosta la llanterna de l'acomodador cap on estava jo.
0: Hi havia l'acomodador amb la llanterna, és veritat.
1: El meu pare va haver de venir al cine, entrar amb l'acomodador, a recuperar la seva americana, i em va donar la meva. Bueno, jo no recordo què va passar al vespre quan vaig arribar a casa, perquè jo no vaig perdre les variedades, eh? Però sí, aquesta va ser molt cèlebre. I, bueno, i l'altra que també era boníssima és que jo anava amb una cosina meva que em portava 9 anys i que ja podia entrar als cinemes, clar, anàvem al cine d'estreno. Si anàvem d'estreno, anàvem tots. Llavors, anàvem de parella. A veure, jo, la gent podia malpensar, eh? Vull dir, perquè la diferència d'edat entre tots dos era realment sospitosa, eh?
0: Sí.
1: Però anàvem de parella tots els agafats del bracet i tal, sí, sí, per entrar en un cinema amb tu. Pues sí.
0: Déu-n'hi-do, quines aventures.
1: Pues sí, sí.
0: I encara més, no? Perquè després la teva afició també et va portar a haver de sortir del país, no?
1: Ah, i tant, això és una altra història també de la censura franquista. Sí. A veure, me n'he deixat una encara important de la censura franquista, és que les pel·lícules, aquesta comissió que valorava si era 1, 2, 3 o 4, també el que feia era tallar les pel·lícules, suposo.
0: Ah, sí?
1: Que això ho sabeu.
0: Sí.
1: O sigui, es tallaven les pel·lícules. Ara hi ha pel·lícules fins i tot que passen que de cop canvia la veu amb una seqüència perquè l'han incorporat ara, és clar, l'han tingut que doblar de nou. Bé, doncs primer això, primer es tallaven les pel·lícules. Això feia que algunes pel·lícules et perdies...
0: Sí.
1: D'altres pel·lícules les massacraven directament. Hi ha una que és El Cabo del Miedo, on sembla que la van massacrar, impossible. Ara la fan sencera i dius, per què? Però la van massacrar. I després tenia la gràcia de que la gent, com que sabien que estaven tallades, inventava. Llavors era sensacional perquè et venia un que et deia la pel·lícula i te la canviava. Te la deia aquella seqüència i t'inventava la seqüència i et quedaves molt sorprès perquè la gent refeia les pel·lícules segons li semblava. Creatiu. Bé, com a anècdota cinematogràfica, la més cèlebre, la que és més important, suposo, no sé si la sabeu, és la de Mogambo.
0: Què passava, Mogambo?
1: Mogambo, l'heu vist, Mogambo?
0: Fa anys.
1: És aquesta del Clark Gable, sí. Aquells que se'n van a l'Àfrica.
0: És un clàssic, sí.
1: És un clàssic, amb l'Ava, sí. Garner, la Grace Kelly, bueno, és un caçador, la història és de que aquest caçador li ve una parella que li paguen per caçar, vull dir, per anar de safari i tal. I aquesta parella, la noia d'aquesta parella, que és la Grace Kelly, s'enamora d'ell. I llavors, a la versió original, és un matrimoni, i ella s'enamora d'ell, està a punt de cometre adulteri, evidentment no el comet, perquè les pel·lícules americanes de l'època no el cometia, però la censura espanyola, això de l'adulteri no sembla malament. I no se'ls va ocórrer una altra cosa que convertir el matrimoni en dos germans. Aleshores, clar, la cosa era molt més divertida perquè els dos germans s'emprenyaven i es fotien junts al llit. I llavors ja no hi havia adulteri, però...
2: Hi havia incest.
1: Que vols que en digui? Era bastant pitjor.
2: Era bastant pitjor.
1: I a més, el primer no es consumava, però el segon sí, eh? L'incest es consumava a la pel·lícula. Val, doncs aquesta era una de les bones del franquisme. I l'altra era que, bueno, com que ja he dit abans que no totes les pel·lícules entraven a dintre d'Espanya en aquell moment, sinó que entraven només unes quantes, van haver uns quants tios importants, intel·ligents, que se'n van adonar de que la Cerdanya francesa estava al tocant de la Cerdanya espanyola.
0: Sí.
1: I travessava la frontera, i de Barcelona a Perpinyà hi ha 150, però a Sallent hi havia 100 o no sé quan, estava a tocar. I se'ls va ocórrer que llavors feien uns caps de setmana en el qual et passaves frontera i et passaven en un cap de setmana 30 pel·lícules, per dir alguna cosa. O sigui,
0: un empatx,
1: o sigui, una darrere l'altra, totes les pel·lícules que no deixaven entrar a Espanya, una darrere l'altra. A veure, en versió francesa o en versió original amb subtítols en francès. Dur, eh? Allò va ser molt dur. Vull dir, un empatx realment d'imatge francès que t'havies de tragar, que a vegades l'entenies i a vegades no tant, llegint subtítols i mentre un tio parlava en suec, tremendo. Bueno, però vull dir que a partir d'aquí vam estar veient un munt de pel·lícules a fora d'Espanya. Hi havia una cosa molt divertida, i és que quan acabava la pel·lícula, amb el company que tenies al costat li deies, aquesta no entrarà, eh? I l'altre deia, no, aquesta no entra. O deies, l'altre, aquesta a lo millor entra. I l'altre deia, sí, a lo millor entra. La veritat és que una vegada va canviar el règim, van entrar totes. Totes, eh? O sigui, totes les pel·lícules que havien vist prèviament fora d'Espanya,
0: sí,
1: totes van entrar després a
0: partir del 76, 77,
1: sí. Canvio, sí. Sí, la transició. Per exemple, a veure, no sé si us recordeu també com a cosa històrica, la Gran Buf, que la vam anar a veure, que era, quan la van fer a Espanya, s'hi va tirar més d'un any, va estar més d'un any amb estrena, o sigui,
0: sí,
1: va estar durant un any la gent anant-la a veure,
0: sí,
1: de tant que els agradava.
0: Sí,
1: però
0: després
1: animal,
0: hi havia,
1: eh?
0: Coses com Amacord o coses que tampoc eren,
1: sí,
0: tan... I no entraven.
1: Però aquesta, no sé si la recordeu, era molt bèstia la Gran,
0: sí,
1: Buf,
0: sí,
1: eh? Eren,
0: sí,
1: uns tios que suïcidaven, sí, menjant i vomitaven, jo que sé el que li va passar, però va tenir un èxit brutal, vull dir, va tirar un any sense parar en un cine de Barcelona. Sí. Pues vinga.
0: I quines eren les teves sales de cinema preferides?
1: Bé, de fet, fins a l'any... O sigui, jo em vaig marxar de Barcelona l'any 74, quan em vaig casar. Fins al 74, jo crec calculo que un 80% de les sales les vaig visitar. Suposo, sí, moltíssimes, tant per un motiu o altre, tant les de Gràcia sobretot com les de com les altres de Barcelona, per un motiu o altre, sempre les anava visitant totes.
0: Totes.
1: Tant d'estrena com de reestrena, sí, o sigui, que les anava veient totes. Després vaig anar a viure a Sant Just, llavors coneixia les d'Esplugues i de Sant Just, que eren les que anàvem a veure llavors en aquell moment, i això durant tot aquest període. Després, quan vaig anar a parar a la Vila Olímpica, a les que em vaig dedicar, les sales que em vaig dedicar van ser els de l'Icària i Elmo. Hi havia una multisala a l'Avinguda Icària,
0: sí,
1: que era Icària i Elmo, que a mi m'agradava molt perquè era una multisala molt àmplia, i a més les pel·lícules aquestes les feien en versió original, que a mi m'agraden les pel·lícules en versió original, però subtitulades en català o en
0: sí,
1: castellà. Eh?
0: No
1: però,
0: en francès.
1: No, però a mi sí que m'agrada veure com la gent actua i tot plegat. I per això vull dir que m'anava molt bé aquesta opció per anar al cinema.
2: De fet, si em deixeu un moment, que encara que la... com es diu això? La interpretació del doblatge sigui sí, un art, en tant en quant aquí es fa doblatge... És per això que tenim tan mal nivell d'anglès a l'estat espanyol.
0: Això diuen. Sí, sí, és veritat.
1: El que passa és que, a veure, ara han donat molta força i molt valor amb aquesta dobladora, la Maria Lluïsa Solà, que va doblar la Sigourney Weaver igual. Jo reconec que els dobladors... A vegades ara sentim pel·lícules clàssiques i sent les veus dels dobladors clàssics, que tenen una veu molt maca i tal. Però, clar, quan has sentit Marlon Brando... És que Marlon Brando té aquella veu. O Marcello Mastroianni, el sents parlar, i, hòstia, és clar, quan sents un altre tio que amb la veu del Mastroianni no t'acabes de ficar dintre del personatge, entre d'altres, eh?
0: Sí, sí,
1: per ben
0: sí,
1: doblat
0: sí,
1: que estigui.
0: Molt bé. Doncs, Vera, continuem, perquè, Jordi, sí, a l'any 2016 vas començar a col·laborar amb Ràdio Tordera, i fins ara, i has fet un munt de feina. Aquesta experiència, com t'ha anat?
1: A veure, quan vaig entrar... Jo sempre m'he considerat, dintre d'aquest món del cinema, m'he considerat un espectador curiós. O sigui, en cap moment... viciós, perquè m'agrada molt el cinema, però en cap moment m'he considerat un crític cinematogràfic, perquè ni m'he format amb aquest tema, ni, en definitiva, bueno, no m'he format, ni he tingut mai un especial interès en ser-ho. Per tant, el que m'ha permès col·laborar amb Ràdio Tordera és estimular aquesta curiositat i aquest vici cinematogràfic. O sigui, sí que m'ha ensenyat, o sigui, sí que hi he aprofitat per conèixer més anècdotes, més curiositats, més coses que no sabia de les pel·lícules, dels directors, dels actors... O sigui...
0: Que ja en sabies un munt, eh?
1: Ja en sabia, però m'ha ajudat encara a conèixer moltes coses...
0: A aprofundir.
1: Estar, coses noves que desconeixia, que és clar, que al final hi he pogut entrar. I això és el que sobretot m'ha permès estar aquí a Ràdio Tordera. Sempre té el problema a la ràdio de que té la limitació de la que no hi ha imatge, o sigui que so. I és clar, al ser so hi han coses que si poguessis veure una imatge explicaries millor o veuries millor de què van. El que sí que he procurat sempre, des del principi de les primeres sessions, ha estat portar la música del cinema.
0: Sí.
1: Perquè a la ràdio sí que la música del cinema és una cosa que es pot portar i és d'agrair. I de música de cinema ara cada vegada està més ben valorada. Abans es considerava que els compositors de cinema eren de segona categoria.
0: Sí?
1: Però sí, en principi els devien els clàssics i no sé què.
0: Eren un complement només, no?
1: Sí, o sigui, no eren tan bons com els dels clàssics. Però ara s'està demostrant que els compositors cinematogràfics tenen tota la categoria que tu vulguis.
0: Clar. Doncs,
1: bueno, a més, guardo curiosament tots els guions que hem anat fent fins ara.
0: Nosaltres també la ràdio, sí, tenim tot aquest arxiu.
1: Sí. Sí. D'alguna manera, també això em pot permetre...
0: És un valor.
1: Em pot permetre, quan sigui possible, doncs, repassar-ho.
0: Sí, sí.
1: A veure, de totes maneres, hi han dues coses que em sap greu que es perdin. Dues coses realment especials que em sap greu que es perdin. Va haver-hi una sessió, una sèrie de sessions que vaig fer sobre... coses particulars del cinema català.
0: Sí.
1: O sigui, singularitats del cinema català. Sí. Que hi havia el Néstor Almendros, el Xavier Cugat, sí, el Badet i Blai, i és una llàstima que això no es tingui per part d'algú, perquè realment són particularitats del cinema català que no són conegudes.
0: Yeah.
1: I a més perquè se'n van de lo típic del director o del productor. Sí. No són personalitats especials, sí, que formen part del cinema. I l'altre, fa dos anys, que vam recollir fins a fa dos anys totes les dones que havien fet cinema a Catalunya.
0: Sí.
1: Des de la primera fins a l'última.
0: Sí, sí.
1: Que ara ja n'hi ha més. Ara l'Aina Clotet acaba...
2: L'Aina Clotet, sí.
1: I alguna altra més, eh? Vull dir, des de llavors, esclar, amb dos anys més, esclar, van sortint més, més directes.
0: N'hi ha més.
1: Sí, però vull dir que nosaltres vam aconseguir recollir amb una sèrie de sessions, pràcticament...
0: Una bona
1: llista. Totes les que hi havien, totes les que hi havien fins aquell moment.
0: Sí, sí, sí, però ho tenim recopilat.
1: Això sí que vol dir la pena que algú... Se'n preocupés.
0: Féssim difusió, també.
1: Féssim la difusió, perquè realment és curiós.
0: Sí, sí, sí. No es troba en altres llocs, això tampoc, no?
1: Sí, sí.
0: I has fet tota aquesta col·laboració a Ràdio Tordera, però també fas altres activitats relacionades amb el sistema. Ai, perdona, amb el cinema, de què es tracta?
2: El sistema
0: cinematogràfic.
1: Bé, jo sí, el que he fet, a més, durant aquests anys, tot això ho he fet després d'estar jubilat, eh? O sigui, jo soc llicenciat en econòmiques, m'he dedicat tota la vida a fer pressupostos, però quan m'he jubilat he canviat la veta que tenia, amagada, i llavors, sobretot, m'he dedicat a dues coses. També, simultàniament, amb començar aquests programes en Ràdio Tordera, el que vaig fer, soc d'una comissió sènior del Col·legi d'Economistes, i dins de la comissió sènior, una de les activitats que anem fent són pel·lícules de cinefòrum. O sigui, cinefòrum. Un cinefòrum, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Un cinefòrum que portem... Vam celebrar el desè aniversari, que té força, una activitat que dura 10 anys, el desè aniversari l'any passat, amb la gràcia de que vam tornar a projectar la mateixa pel·lícula que havíem projectat 10 anys abans.
0: Ah, sí?
1: I amb el mateix director 10 anys després.
0: Sí, esclar. Sí,
1: el director no, que el director va acceptar tornar a venir,
0: sí,
1: i vam tornar a tindre una altra... Era un director, un economista, que va fer una pel·lícula, un documental d'economia, i que el va estar d'acord el 10 anys després, tornaria
0: a tornar a venir.
1: Tornar a venir. I llavors, bueno, portem aquesta activitat, portem més de 10 anys fent-la, i basant-nos, o sigui, amb una certa gràcia, que és portar directors catalans, catalans simplement perquè ho són, i després pel·lícules que, tot i que no ho sembli, parlin de temes econòmics. Si fem pel·lícules que són... Vull dir, res de pel·lícules d'autor, ni pel·lícules estranyes, ni... No, d'aquelles que anies a veure tranquil·lament, però dius, fixa-t'hi que darrere hi ha un transport econòmic.
0: Sí, sí.
1: I això són els dos tipus de pel·lícules.
0: Molt bé.
1: I per altra banda, també simultàniament, jo quan estava... Quan vivia a la Vila Olímpica, la biblioteca de la Vila Olímpica, que és la Xavier Benguerel, és una biblioteca que estava basada en la il·lustració i el cinema. O sigui, llavors, amb aquesta biblioteca vam muntar un grup que fèiem literatura i cinema.
0: Sí.
1: És a dir, agafàvem pel·lícules, decidíem quina pel·lícula volíem veure que tingués a darrere o abans una obra literària, llegíem la novel·la, veiem la pel·lícula i llavors valoràvem què ens semblava, si era millor la pel·lícula, la novel·la, quins fallos hi havia. És superinteressant, si a algú li agrada la literatura i el cinema, és superinteressant perquè te n'adones de com el director modifica moltes vegades la història per la seva conveniència. Hi ha dos casos magnífics, eh? Te'ls explico. Un és El sueño eterno.
0: Sí.
1: El sueño eterno, de la pel·lícula del Humphrey Bogart i la Lauren Bacall, és una pel·lícula que l'obra, sembla que tu la desconeixes, l'obra del Chandler, El sueño eterno del Chandler, aquella del Philip Marlowe, és una novel·la que ja és una mica complicada, del Chandler. Bé, quan tu veus la pel·lícula, si l'entens...
0: Premi.
1: Jo no vaig mai pensar, si llegi la novel·la, com és que no entenc la pel·lícula? Bé, és que el que passa amb la pel·lícula és que a la novel·la el personatge de la Lauren Bacall és secundari, a la novel·la. El protagonista és la germana, que és l'assassina, no sé què, i l'altre té un paper secundari, complementari, clar, però com que van fitxar la Lauren Bacall, que estava vinculada amb el Humphrey Bogart...
0: L'havien de lluir.
1: Llavors van remuntar el guió per donar-li més paper a la Lauren Bacall. I això desmuntava la història.
0: Ja.
1: Llavors, quan te la miraves bé, te n'adonaves. I l'altra, que també és molt curiosa, és, no sé si l'heu vist, és Perdición, que és aquesta del Billy Wilder, que és una novel·la de James McCain. Perdición, que es titula Doble indemnització en versió original. Aquesta, el guió del Billy Wilder, sorprenentment, acaba la pel·lícula molt millor que la novel·la. O sigui, i el mateix James McCain ho va reconèixer, que quan va veure la pel·lícula va dir, hosti, el final que li heu posat és molt millor que el meu. O sigui que és una pel·lícula que millora...
0: Millorada.
1: No, al final, la pel·lícula i la novel·la van tirant. Però al final, quan vaig llegir la novel·la, jo vaig dir... hosti, quin final, no? I quan veus la pel·lícula dius, no, tu, que aquest té potència.
0: Sí, sí, sí.
1: I l'altre també que és curiós, també del James McCain, és el Cartero siempre llama dos veces,
0: ah, sí,
1: que l'han fet 80 vegades, uh-huh. I hi ha la versió, o sigui, el Luchino Visconti, que és un senyor absolutament allunyat del cinema negre, vull dir,
0: sí, sí, sí.
1: Luchino Visconti, la seva òpera prima va ser el Cartero siempre llama dos veces, que es titulava Obsesión.
0: Sí, sí.
1: Doncs el tio li gira... I per en compte de ser una obra negra, és un melodrama tremendo. O sí, sí, vull dir, i és la mateixa història, eh?
0: Sí.
1: Però per en compte d'anar per la banda aquesta, li dono un to melodramàtic, és bona, eh? Vull dir, la veritat, francament bona. O sigui, que ja veus tu que quan fa cinema i
2: literatura,
1: i literatura, no parlem de psicosis, eh?
2: No,
0: no, no, no, que ens allargaria
1: no,
0: massa.
1: Vinga.
0: I se'ns acabaria el temps.
1: Vinga.
0: Has vist molta evolució des de la teva infantesa fins ara en el cinema i també molts canvis. Cap on va ara?
1: Això t'ho volia explicar. Si ara que ho dic. Bueno, jo el que veig, això estic bastant despistat perquè d'alguna manera, quan vaig començar, eren pel·lícules de sessió doble, les d'estrena, després aquests cinemes desapareixen, es converteixen en multisales, tot es concentra, només hi ha una pel·lícula per cada sessió,
0: sí,
1: etc. I ara és l'època de les plataformes, sí, i de la televisió, ara la televisió és potentíssima. L'altre dia vam veure una batalla tras altra, ja la passen per televisió, la que ha guanyat l'Òscar d'aquest any.
0: Sí, sí.
1: Vull dir, anar a la sala d'estrena ja es comença a ser complicat. I això ve, el que et volia dir és que he recordat que sempre quan parlem de la festa del cinema, a la següent sessió dono les dades.
0: Sí.
1: I les tinc. Amb aquesta festa del cinema, la darrera que es va fer, que va ser a principi de juny, sembla ser que ha estat un èxit. Sí, perquè a tota Espanya hi ha hagut més d'1.300.000 espectadors que hi han anat.
0: Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do. I això diu que suposa un increment d'un 4% mm-hmm. sobre la festa del cinema...
2: D'abans de la pandèmia.
1: No, encara no, aquí no hem arribat. La primera sessió del cinema d'ara fa un any. O sigui,
0: de
1: primavera a primavera,
0: sí, sí, sí,
1: hem guanyat això. Amb el que es demostra que si tu fas pel·lícules a un preu raonable, la gent s'hi anima. Tot i que, ja sempre ho he dit, sembla mentida que quan fan festa del cinema fan xurros. O sigui, que les pel·lícules bones mai entren en aquests dies. Eh? Vull dir que és una cosa habitual. La pel·lícula que més les pel·lícules que més s'han vist han sigut dues de terror, Pack Rooms i Scary Movie 8. Aquestes dues les que han tingut més assistència, eh? O sigui, les de terror ja van per partida doble. I les dues, aquelles dues del X-Men i los Marvels de l'Universo i la del, com es, no recordo, aquella de Mandalorian en Grogu, tinc que mirar el títol mm-hmm. perquè aquesta no em surt. Aquestes han tingut molt poca audiència, amb el que es veu que hi ha una mica de cansament sobre els temes.
0: Segurament.
1: Però veja, la cosa ha tirat força bé i estan contents de cara mm-hmm. amb aquesta situació.
0: Molt bé, molt bé. Doncs res, Jordi, tu dius que has escoltat ja tots els temes i que potser pares de les teves col·laboracions amb la ràdio, no?

0: però de moment deixem-ho aquí i a veure, i com que ja estem parlant d'aquest tema, aprofito per agrair l'audiència, la paciència.
1: L'audiència, nosaltres t'ho agraïm a tu.
0: Sí. La paciència per haver escoltat aquests programes i per acabar, m'agradaria acabar amb música, com és normal amb aquests programes.
1: I tant. I amb quin
0: amb
1: tema?
0: Amb una música molt especial, perquè és la cançó que la Celine Dion li va cantar amb el Charles Chaplin en el seu funeral. A veure, parlem-ne, jo no estic parlant de funerals.
1: No.
0: La cançó es titula Smile, la va composar Charles Chaplin,
1: sí,
0: per la pel·lícula Tiempos Modernos, mm-hmm, és molt maca, i per tant sentim a la Celine Dion cantant-la, aquesta.
1: Oh, doncs tenim preparada una que no és de la Celine Dion.
0: Ah, bueno, però és Smile?
1: És Smile.
0: Ah, doncs vinga, que sigui Smile. Així no serà un funeral, tira. Davant.

0: Molt, la gent jove...
1: Molt bonica, però no era la que tu no, volies. Acabat dic, amb una pífia, eh?
0: Dic, però per la gent jove, que no el coneix, aquesta és la versió del Nat King Cole, aquest magnífic cantant que de jazz. Fixeu-vos, la gràcia és que el compositor Charles Chaplin. I mireu quin partit entreu el Nat King Cole d'aquesta cançó d'en Chaplin.
1: D'en Chaplin. Bé, ens queda pendent la de la Dion, ho sento.
0: La primera, la propera temporada. Vinga.
1: Això, molt bé, Jordi. Doncs moltes gràcies per ser aquí, gràcies per tota aquesta feina i bé, contem que ens tornem a sentir...
0: Exacte.
1: No sé quan,
0: si algun dia em proposa algun tema, m'apunto,
1: sí?
0: Eh?
1: Vinga, deixem-ho gràcies, aquí,
0: eh?
1: Gràcies.
0: Adéu-siau, eh? Adéu-siau.
2: Ràdio Tordera. X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell "avui has de saber que" per estar...

Estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punu FM.

Bona tarda, Dolors. Bona tarda, Arnau. Bona tarda, Jordi. Avui parlarem del neoplatonisme. Som el programa A Tres Bandes, a l'espai d'un bocí de saviesa. Soc Toni López i parlarem de Plotí i el neoplatonisme. Plotí és el més important filòsof grec de l'era comuna. Vol dir, eren que van estar comunament la filosofia primigènia dels grecs, etc., i el cristianisme primigeni. Fundà una escola de filosofia, el neoplatonisme, que tingué una gran influència en l'última filosofia clàssica pagana i en el pensament cristià primitiu. Per mitjà de pensadors com Sant Agustí, Boeci, que va saber que va néixer el 480 i va traspassar els 524, i Pseudo Dionisi, que va viure entorn a l'any 500. El neoplatonisme impregnà profundament la teologia i filosofia medieval. Plotí nasqué a Egipte i s'educà a Alexandria, on estudià durant 11 anys amb el distingit filòsof pagà Ammonius Saccas. Després d'una cancel·lació d'un viatge a Mesopotàmia per estudiar amb filòsofs perses i indis, Plotí s'establí a Roma. Allà fundà una exitosa escola i escrigué una sèrie de 54 tractats breus editats posteriorment pel seu deixeble Porfiri. Fidel a la seva filosofia mística i centrada en l'esperit, Plotí fou un vegetarià cèlibe que menjava frugalment, meditava freqüentment i tenia poc interès en les qüestions mundanes. S'avergonyia que la seva ànima tingués un cos. El neoplatonisme fou bàsicament una fusió d'una millorada teologia platònica amb una mescla de tocs aristotèlics, estoics i d'altres filosofies antigues. Prenent part dels escrits de Plató, Plotí elaborà una complexa superestructura teològica que veia l'univers físic com el resultat d'un seguit d'emanacions de la realitat última, que anomenà U. Aquest U era etern, immutable, immaterial, inescrutable i unitari. De l'U emana un altre principi diví, ment, que sabem que els grecs l'anomenen nous, la font de les eternes formes platòniques. De la ment emana l'ànima, que crea el temps, les ànimes individuals i el món físic. Com Plató, Plotí creia que el cos és la presó de l'ànima. El propòsit de la vida és retornar a l'U per mitjà d'una vida de saviesa, virtut i sacrifici. Saviesa, virtut i sacrifici. Per la majoria de la gent, la salvació serà un procés que tindrà que patir moltes reencarnacions addicionals. Les ànimes bones i santes, malgrat tot, s'uniran permanentment amb l'U, perdent, per tant, tota la seva identitat personal. En el seu llit de mort, les seves últimes paraules foren: ara haig d'esforçar-me per fer que allò que tinc de diví en mi s'elevi fins a allò que és diví en l'univers. Doncs amb aquestes paraules de Plotí, nosaltres que acabem aquest espai un bocí de saviesa per aquesta temporada 2026. Així és que serà fins una altra. A reveure!

0: Bé, acabem la tarda a tres bandes, avui de comiat, així més festiu. Ens ho estem passant molt bé, però Arnau, ara la teva secció, tens només 5 minutets?
1: No, ja m'espavilo.
0: Sí? Doncs sí. Vinga, va, per acomiadar la secció de tecnologia, a veure què ens portes.
1: Doncs avui us porto, per allà acabar tota la temporada així de tecnologia també, una mica un resum del 2026 sobre la tecnologia, quins avenços hi ha hagut, com ha canviat la tecnologia i tot això.
0: Molt bé, doncs a veure...
1: Si haguéssim de resumir el 2026 en una sola idea, probablement seria que la intel·ligència artificial ha deixat de ser només una eina que respon preguntes per començar a convertir-se en una eina que actua. Durant els últims anys ens hem acostumat a xatejar amb els sistemes DIA, demanant-nos informació o ajudant per escriure textos. Però aquest any hem vist un pas més enllà. Cada vegada hi ha més sistemes capaços de dur a terme tasques completes, gestionar processos i col·laborar amb persones de manera molt més autònoma. Aquesta evolució també s'ha començat a notar en el món laboral. Moltes organitzacions estan incorporant sistemes capaços d'automatitzar tasques repetitives, gestionar informació o ajudar en la presa de decisions.
0: Això ja es porta a la pràctica, no?
1: Sí, per exemple, fàbriques que els... i ho fan així els processos molt repetitius, en comptes de fer-ho treballadors, doncs...
0: A la intel·ligència artificial.
1: Sí. O també perquè està dedicada a feines rutinàries perquè els treballadors puguin concentrar-se en tasques més creatives o complexes. Però si hi ha una tecnologia que ha guanyat molt protagonista durant aquest any és la robòtica. Durant molt de temps, el robot semblava una cosa reservada a les fàbriques o a les pel·lícules de ciència-ficció. Tanmateix, el 2026 ha estat un any important perquè cada vegada veiem més robots capaços d'aprendre i adaptar-se en situacions reals. Algunes empreses han presentat sistemes que poden ensenyar-se a si mateixos per realitzar tasques de gran precisió, mentre que altres estan desenvolupant robots que són pensats per treballar en la logística, magatzems o serveis. Això ens porta a una altra tendència que ha marcat l'any, que és la unió entre la intel·ligència artificial i el món físic. Fins ara associàvem la IA, sobretot amb textos, imatges o programes informàtics. Ara, però, cada vegada més experts parlen de denominada IA física, és a dir, sistemes que són capaços de percebre el seu entorn, prendre decisions i actuar sobre el món real. Aquesta és una de les àrees que està despertant amb més interès de cara als pròxims anys. Al mateix temps, aquest creixement de la intel·ligència artificial també ha fet aparèixer noves preocupacions. Si els sistemes són cada vegada més autònoms, com ens assegurem que actuïn correctament? Com evitem errors o usos inadequats? I aquest 2026 també ha estat un any en què moltes empreses i centres de recerca han començat a dedicar més esforços a la seguretat i al control de sistemes ja avançats. I més enllà de la IA i els robots, també hem vist avenços en àmbits menys visibles, però igual d'importants. La tecnologia està entrant cada cop més en sectors com la salut, l'energia o la indústria. Per exemple, hi ha projectes que utilitzen la intel·ligència artificial per adaptar tractaments mèdics a cada pacient o per fer més eficients les xarxes elèctriques. Encara hi ha moltes d'aquestes innovacions que no apareguin cada dia als titulars, però podrien tenir un gran impacte a la nostra vida durant els pròxims anys. I fins aquí la notícia d'avui.
0: Un bon resum, no?, de com està incidint a passos molt accelerats la intel·ligència artificial en les nostres vides i en diferents tasques. En molt pocs mesos, tot això... està canviant molt.
1: Sí, sí.
0: 2026, però només estem a juny, o sigui que d'aquí
1: sí,
0: a final d'any
1: sí.
0: Encara quedarà. I segur que molts més canvis encara.
1: Sí.
0: Arnau, gràcies per la teva secció, gràcies per la temporada. Ens hem d'acomiadar, deixar aquí a la tarda a tres bandes, probablement fins la tardor que ve, i molt bon estiu.
1: Igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.
2: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
3: LinkedIn, el cor de l'emissora. Ràdio Tordera és passió pel periodisme i pel territori. Al nostre canal de LinkedIn podràs conèixer com treballem.

0: Des de la formació de l'equip fins a les fites, premis i reunions més destacades de l'emissora. Connecta amb la nostra activitat institucional i professional. Troba'ns al LinkedIn com a Ràdio Tordera. Som la teva ràdio de confiança, també a la xarxa professional. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
8: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
9: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar-los totes les notícies més destacades d'avui dissabte 4 de juliol. Vox Tordera celebra un acte polític i un dinar popular gratuït el dissabte 4 de juliol. La trobada té lloc a la pista de Sant Andreu i comptarà amb la participació dels regidors del diputat Joan Garriga i oferirà menjar i beguda gratuïta fins a completar l'aforament. La jornada obre portes a 11:45 del matí, mentre que l'acte està previst per les 12 en punt. La trobada, que comptarà amb aquesta participació, comentàvem, de regidors de Vox a Tordera i del diputat Joan Garriga, president provincial de Vox Tordera. Després de l'acte polític, els assistents podran gaudir d'un dinar popular amb menjar i beguda gratuïts. L'organització informa que l'aforament és limitat, per la qual cosa recomana reservar prèviament l'assistència trucant al telèfon 640 16 94 06. Aquesta nit la Perxera presenta la segona proposta de l'estiu. A partir de les 8 del vespre tindrem l'actuació de DJ Pubilla Hilton i a continuació arribarà Carlo Mo i finalment actuarà Oscar Boles, tot plegat presentat per la Maria Rosa. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana i l'entitat recorda que és gratuït. Això se suma a una One Track, un festival One Track que es va dur a terme ja fa una setmana i també a una nova data la propera setmana. Qui també està de festa és l'organització de Sant Daniel amb un canvi de dates a les seves festes del 3 i 4 de juliol. L'entitat, per tant, que ha avançat la celebració un mes, respectivament, i concentra la programació en dos dies. Avui dissabte, segon dia, on s'ha concentrat el gruix de la programació dividit entre el matí, que ha començat amb un torneig de futbol sala i un torneig de petanca al matí. També hi ha hagut jocs pels més menuts, espai per dibuix, jocs de fusta, jocs inclusius a càrrec de la FED i un taller de pintar cares. També, d'altra banda, de cara a la tarda, festa de l'escuma, inflables d'aigua. Això fins a les 7. A partir de les 9 de vespre tindrem sopar a la fresca i, per acabar, a 10:45, la nit acabarà amb l'actuació de DJ Silva. I en esport, circuit 3x3 de Catalunya, Tour d'Hockey Patins, arriba a Tordera avui dissabte. La competició formativa de referència altera el Maresme el 4 de juliol per disputar una jornada decisiva abans de la gran Cluenda. Aquest no és només una competició, sinó una eina estratègica pel creixement de l'hoquei patins. Es tracta d'un format reduït que s'ha consolidat ràpidament com una de les cites de referència a Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 de pista, els participants tenen molt més contacte amb la bola. També afavoreix un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera mantenint la motivació a totes les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte és decisiva per analitzar i anar perfilant els equips que lluitaran per el títol en la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell mostrat fins ara ha superat les expectatives. Per tant, després d'Igualada i Manresa, Tordera caçarà una nova data, avui dissabte. I acabem amb el temps. Avui un dia assolellat i estable, amb temperatures que van des dels 25 fins als 32 graus. Per tant, màximes que s'han aconseguit sobre el migdia i també doncs, unes temperatures, tot i així, que es mantenen caloroses ja típiques d'estiu.
8: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bé, bones salutacions i el que avui fem és presentar la nostra audiència. No sé si heu escoltat bé, el títol se diu Se m'ha escapat el lloro. Seran una sèrie de guions que voltaran sobre la història del Quico i les seves trifulgues, que és un guió sobre la valentia, l'enginy i l'amor al món animal i a l'humà. Direm que la història, podríem començar per aquí perquè per fer-nos una idea, primer farem una exposició del que és l'essència dels animals en companyia, o no. Explicarem avui, doncs, el lloro valent i el camp d'arròs. És per fer-nos una idea del que volem, més o menys. Quico, que és un lloro jove, de plomatge brillant i curiós, pertany a una gran bandada que vivia a la selva. Un any, a causa d'una sequera, el menjava escassejar i els lloros majors estaven febles. El Quico, volent ajudar els seus pares, va decidir volar més lluny del que és habitual. Va veure un immens i verd camp d'arròs. El lloc semblava el paradís, però Quico va notar una cosa estranya. No hi havia altres ocells a prop. Tot i la precaució, la gana va ser més gran i va baixar a dinar. Era un parany. El granger havia cobert part de terra amb una xarxa fina i enganxosa. Quico va quedar atrapat, encara que va sentir por, sí, i dolor en intentar escapar-se, la seva intel·ligència va brillar. En lloc de lluitar frenèticament i desgastar-se, va decidir fer-se el mort quan el granger s'hi va acostar. El granger, pensant que el lloro s'havia mort per l'impacte o l'ensurt, el va alliberar de la xarxa i el va deixar sobre una tanca de fusta mentre anava a buscar el sac. En aquell segon, Quico, que només estava fingint, va emprendre el vol. Va volar ràpid, no cap a la selva, sinó a la tornada al camp d'arròs. Va entendre que el risc valia la pena per salvar la seva banda. Va aconseguir prendre diverses espigues d'arròs amb les seves urpes abans d'allunyar-se definitivament. Quico va arribar al seu niu no només en menjar, sinó com un heroi, ensenyant als seus l'astúcia i la valentia al vèncer, doncs, les trampes més grans. I aquí podríem dir allò de moraleja. La valentia combinada amb la intel·ligència permet superar els obstacles més difícils. I l'amor pels seus, doncs, motiva els actes més heroics. Hem de dir que tenim pensat donar-los a conèixer uns capítols d'aquest lloro i els seus integrants de cada capítol, que poden ser uns quants, més o menys a saber. Narrador, Salvador Romans. La Filo, la Nuri Pujol. El Genaro, en Joan Madrid. El Quico...
1: Hola!
2: Hola!
1: Hola, Lora! Hola, Lora! Paloma!
2: Paloma! Soponcho.
3: Vinga, Genaro, deixa ja el comandament, que hem d'assistir a l'estrena d'en Cirac.
4: Noia, Filó, es diu Cirat.
3: Ah, però si sona igual. Bé, aquella del Sergi López.
4: Sí, i la morena Jade Creed, renoi quin paper.
3: Ah, sí que estàs al dia.
4: Ah, ah,

0: Bé, com tots sabeu, heu sentit la sintonia d'aquest capítol del Lloro, que és aquest ja és el primer. Hem fet una presentació i ara començarem ja seriosament, eh? Les coses seran serioses. I el capítol 1, ja hi ha un conflicte, diu, la Genara i el Filo passegen pel parc del barri, com fa cada diumenge després de missa, diu, el Genara no es queixa de la calor i la Filo busca un ombra. De cop, un flaix de plomes verdes i un crit agut interrompen la pau. Cállate, Manolo, que no t'enteres. Això el Lloro, saps? Sabeu, el Quico, ja ho sabeu, no? El Quico. Bé, iniciaríem el capítol aquest primer dient això, que la tarda del diumenge en el Parc Prudenci Bertrana tenia, doncs, aquell color de mandra que només el sol de les 6 pot dibuixar. El Genaro que mirava amb les mans a l'esquena comptant a les passes com si les hagués de pagar, mentre la Filo, amb el ventall a tot drap, buscava amb la mirada un banc buit.
1: Genaro, t'ho dic jo.
2: Aquestes sabates noves em maten. Sembla que camini sobre brases.
3: Dona, t'he dit 100 cops que les estrenessis per anar a comprar el pa, no per fer la volta al món.
0: Amb la paciència d'un sant, que ja ha passat el purgatori, just quan s'acostaven a un om vell i recargolat, un so estrident com la ràdio vella mal sintonitzada va trencar la calma del parc.
4: Arsaca! Tota la saca! Martínez! No deixen ni dormir!
0: Bé, va cridar una veu així metàl·lica des d'un alt arbre. El Gerardo es va aturar en sec. Va mirar a l'esquerra i a la dreta, però no hi havia ningú. Només un nen amb una pilota a la llunyania.
3: Has sentit això, Filó? O és que estic quedant sord de tant escoltar les teves queixes?
2: He sentit, Martínez, algú que parlava d'una saca o vés a saber què. Mira aquí, al damunt. Mira aquí al damunt, Genaro.
0: Dalt d'una branca, balancejant-se, amb una elegància, hi havia un lloro d'un verd gairebé elèctric amb unes plomes vermelles a la cua que semblaven un senyal de socors. L'ocell els mirava amb el cap cot, movent un ull rodó i negre que semblava analitzar-los el conte corrent.
4: Menudo pa de carcamales.
0: El Quico perd l'equilibri i cau en picat aterrant directament sobre la panxa del Genaro, que va fer un salt enrere de 10 centímetres.
2: Per l'amor de Déu, però si és el lloro. I quin lloro més guapo, pobret. Sembla que estigui marejat.
0: Ai, el Quico es va sacsejar les plomes. Venia de 3 barris més enllà, de la luxosa casa de la família Martínez. Havia volat buscant llibertat després d'anys d'escoltar el senyor Martínez parlar per telèfon sobre inversions fiscals i la senyora Martínez criticar el servei. El Quico estava esgotat, tenia gana i sobretot buscava algú que no fes olor de perfum francès car.
2: Mira, el Genaro. Té un anell a la pota. És d'algú. Veiem aquesta poteta. Ai, mira, que en mono. Em diu coses a cau d'orella.
3: Filo, què et diu aquest ocellot? Vigila, que potser et vol estirar les arracades.
2: Ai, sempre tan desconfiat, noi. Ha dit que es diu Quico i, a més, vol una galeta.
3: Noi, sí que t'ha dit coses al Quico. L'animalot sembla molt espavilat. Guaita, ja el tinc cau d'orella. Ui, saps què em diu? Ladrones. Ladrones? Filó, aquest bitxo s'ha escapat d'alguna banda complicada. Deixa'l aquí, que encara ens portarà problemes.
2: Que el deixi? Estàs boig? Una rata se'l menja en 5 minuts. Mira, Genaro, m'embolicaré amb el mocador que... Sí, l'embolicaré amb el mocador que tinc aquí, a la bossa.
3: Caram, Filo, amb quina traça fas anar el mocador? No coneixia aquest embolicar. Se te donava tan bé. L'embolicada ha quedat com si fos un ram de flors.
2: Ens l'emportem a casa. Li donarem una mica d'aigua. I demà ja veurem. Genaro, no te'l miris tant.
3: No, és ell que em mira a mi.
2: Sí, sí.
4: Oh, Carla, la mia. No preguntes.
0: Va ordenar el Quico des de dins del mocador. El Genaro es va tocar el clatell indignat ja, però va començar a caminar cap a casa. No sabia que, en aquell moment, la seva vida tranquil·la de jubilat s'acabava de convertir en una comèdia d'espies, plomes i moltes, moltes galetes.

0: Avui passarem al capítol 2 de Se m'ha escapat el lloro i el que escoltareu a continuació és el final del capítol 1. Per tant, començarem escoltant aquest final.
1: En Filo, amb quina traça fas anar al mocador? No coneixia aquest embolicar. Se t'adonava tan bé. L'embolicar ha quedat com si fos un ram de flors.
2: Ens l'emportem a casa. Li donarem una mica d'aigua. I demà ja veurem. Genaro, no te'l miris tant.
1: No, és ell que em mira a mi.
2: Sí.
3: Oh, Carla, mamma mia! No preguntes.
4: Va ordenar el Quico des de dins del mocador. El Genaro es va tocar el clatell indignat, ja, però va començar a caminar cap a casa. No sabia que, en aquell moment, la seva vida tranquil·la de jubilat s'acabava de convertir en una comèdia d'espies, plomes i moltes, moltes galetes.

Bé, començarem el capítol 2 i recordarem, doncs, cada capítol això, que farem un recordatori. I avui direm que el Quico va ordenar des de dins del mocador: tu, el de la calva, camina i no preguntes. Això és el que va dir. I el Genaro es va tocar el clatell indignat, però va començar a caminar cap a casa. No sabia que en aquell moment la seva vida tranquil·la de jubilat s'acabava de convertir en una comèdia d'espies, plomes i moltes, moltes galetes. Recordem també que la Filo tenia amagat el lloro al cistell publicat amb un mocador. Bé, això va passar en el capítol anterior. Avui tenim que la Filo, doncs, ha d'amagar el lloro perquè la veïna xafardera no s'assabenti que tenen un inquilí il·legal. Sí, un inquilí il·legal.

0: L'ascensor de l'edifici grinyola com si tingués reuma. Filo premia, prema el mocador contra el seu pit amb una delicadesa extrema, mentre el Genaro mirava fixament el marcador de pisos, resant perquè no s'aturés el tercer.
1: Si ens troba la Remei, estem perduts. Aquesta dona sap el que sopes abans que tu mateix posis la taula.
2: Ja hi som. Ja saps que no pots dir res que no acabis passant. Que si la Remei, que si l'ascensor al tercer...
1: Què és aquest sotrac?
2: Doncs ja ho tens, aturats en el pis tercer.
0: La porta es va obrir i allà estava la Remei amb el seu carret d'anar a comprar i ple de porros i una curiositat que no hi cabia en el replà.
3: Hola, Filo. Hola, Genaro. D'on veniu tan tapadets amb aquesta calor?
0: La Remei clava els ulls en el bony vivent que la Filo duia entre mans.
2: Doncs bé, és que hem estat de compres i portem, entre altres coses, una col que tenim d'embolcallar perquè, si no, es pot posar negre. I ho diu el senyor de la verdura, que és un entès.
1: Sí, sí, una col i altres herbes. Filo, no ens podem entretenir. Hem de posar en remull les altres herbes.
0: Just en aquell moment, el mocador va començar a bellugar-se. El bec negre va treure el cap i el Quico, amb ganes de gresca, va deixar anar un crit que va ressonar fort per tota l'escala.
4: Culpable! Hem escrit el culpable! A la canya!
0: La Remei va fer un salt que gairebé tomba el carret dels porros.
3: Però... Qui ha dit aquesta col, Filo? Ha dit culpable?
5: Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Tem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: És la ràdio! Veus, Remei? Aquest mòbil fa de tot. És un podcast d'aquests crims reals que s'escolta sempre a la Filó, que el té a tot volum. Vinga, Filó, que se'ns escapa el capítol.
0: Van tancar la porta de l'ascensor a la cara de la Remei, que va quedar estupefacta, i un cop dins de la casa van tancar el pany i clau amb tres voltes.
2: Bé, Genaro, deixo el Quico. El deixo sobre la taula del menjador.
1: No tens por que s'enganxi amb el tapet de ganxet que tants anys es vas trigar a fer?
6: Uf, que li veu un poc més i tenéis que se fa de lloro per a comer. Doi una bandejita com l'espero el croce. Uf, que retrato tan mono.
0: Quico.
2: Quico, no toquis res d'aquest retrat que és el del fill fent la primera comunió.
6: Tu pots... Vaya claro. Parece un pingüino. Yo de arte sé un montón.
1: Escolta'm bé, lloro de ciutat. Aquí hi ha unes normes. La primera, no es parla de Martínez ni de culpables, ni de res que ens pugui portar la policia a casa. I la segona, quan hi hagi veïns a prop, tu ets un peluix de decoració. Entesos?
0: El Quico... Va inclinar el cap, va agafar un extrem del tapet de ganxet amb el bec i el va començar a desfer.
6: Quico, quina ganxeta de marca! No de marca bronca, Genaro! Les matines se'l comproven artesana!
2: Genaro, em sembla que hem de passar a tenir una jubilació tranquil·la, a tenir un cap de colla a casa.
0: Del fons, per la finestra oberta, s'escoltava la veu de la Remei al replà explicant-li a una altra veïna que la Filo porta cols que parlen de corrupció.

0: να μας χαπά το μυαλό. Αι!
1: Don't see. Σε μας καπά το λόρου.

0: Doncs el nou capítol d'avui, de Se m'ha escapat el llodo, el que farem és recordar el capítol anterior.
1: Enaro, em sembla que hem de passar a tenir una jubilació tranquil·la, a tenir un cap de colla a casa.
0: Del fons, per la finestra oberta, s'escoltava la veu de la Remei al replà explicant-li a una altra veïna que la Filo porta cols que parlen de corrupció. I continuant amb el d'avui, l'avançament d'aquest capítol seria el següent, el lloro d'ou d'hort. L'escena és en el menjador, la Filo i en Genaro i el lloro Kiko estan damunt del sofà picotejant una galeta. La Filo i el Genaro semblen contents. S'han acostumat a la companyia de l'ocell, que per fi s'ha instal·lat i fins i tot diu alguna paraulota graciosa. Hi ha un conflicte que el Genaro encén a la televisió per veure les notícies. De cop una notícia d'última hora. Recerca desesperada d'un lloro gris de cua vermella. El presentador anuncia que es demana la col·laboració ciutadana i que la recompensa per recuperar l'animal és de 25.000 euros. Ui, silenci absolut, el Genaro. I la Filo es mira en el lloro. El lloro els mira amb ell. El Genaro li cau el comandament a terra. I aquí comença l'història. El Genaro menja pipes i el Quico, el lloro, està sobre el respatller de la cadira.
2: Mira'l, Filo, tenim un lloro que sembla un senyor. Només li falta el puro i el carnet del casino.
1: Estic a la cuina i no veig res. No el malcriïs, Genaro, que ahir em va dir lenta mentre feia el sofregit.
2: Calla, calla, mira què diu la tele. T'ho repeteixo. I ara una notícia d'última hora que té tot el barri en suspens. Els Martínez ofereixen una recompensa històrica. Escolta, escolta, Filo, que parlen de diners per al seu estimat lloro. Un lloro gris, de cua vermella. I es gratificarà amb 25.000 euros a qui el retorni sa i estalvi.
0: Al Genaro li cauen les pipes de la boca.
2: 25.000, Filo! Això són molts quilos de pinso.
1: 25.000 euros per un bitxo que caga per tot arreu? Genaro, mira el Quico. Té la cua vermella?
2: Deixa'm apropar d'aquí. No ho veig. Ai, Quico, no piquis, que fas mal. Sí, és vermella com un tomàquet. Som rics, Filo. Som milionaris, gràcies a un ocell que ens insulta.
0: Tots dos caminen de puntetes mirant per la finestra.
1: Genaro, ens tancaran a la presó. El Quico dirà que l'hem segrestat. Ens posaran a la cel·la de càstig amb els que roben bancs.
2: Que no, dona. Direm que el vam trobar fent autostop a la carretera 31. A la C31, ràpid. Amaga'l. Si els veïns el veuen, ens el prendran.
1: On el poso? Dins l'armari? Prisión! Prisión! Genaro el trullo!
2: Calla! Maleït ocell! Filo, posa-li una tovallola al damunt, que es pensi que és de nit.
1: Ai, mare, la policia, l'FBI, l'EME i la CIS... La Dea.
3: Filó, que tenies una mica de julivert, sisplau.
2: Digues-li que no, que el julivert és tòxic.
4: Julivert per la senyora Martínez.
5: Bruja, bruja.
1: Remei, no puc obrir. Estic fent ioga nua.
0: El menjador sembla un búnquer. Les persianes baixades i...
2: Escolta, Filó, he pensat un pla. Li pintem la cua de blau amb l'esprai del cotxe. I així direm que l'hem trobat, però que no és el mateix. Ens quedem els diners i l'ocell.
1: Però si el tenim de blau, semblarà un barrufet amb plomes. Ets un animal, Genaro. Los Martínez no són ximples.
2: Filo, amb 25.000 euros et compro aquell robot de cuina que fa fins i tot els deures dels nets. Pensa tu.
4: Em fa pena el Quico. I si la senyora Martínez el té tancat en una gàbia d'or i no el deixa dir paraulotes? Aquí és feliç. Genaro.
5: Genaro. Que repa. Filo. Guapa.
2: Ho veus? Fins i tot ell sap que et vull subornar. Anem a la tele ara mateix.
0: Tornen a mirar la televisió per veure el telèfon correcte.
6: Actualització sobre el cas de la Quico. El lloro ha estat localitzat dins de la caixa forta dels Martínez. Pel que sembla, l'animal sabia la combinació i s'hi havia tancat per menjar-se uns bombons suïssos.
2: Mira'm, Filo, estic com un glaçó. He quedat congelat. La caixa forta, bombons suïssos.
4: Ho veus? Geni de les finances! El nostre Quico no és un senyorito, és un lloro de barri, un tio de carrer.
2: Doncs ara es deu 25.000 euros en danys morals. Quico, et quedes sense pipes un mes.
4: Ai, pobret, pobret, que ara no té ni un duro.
5: Pobret, pobret, que ara no té ni un duro.
4: Deixa'm seure, que no guanyem per ensurts. I t'has adonat, el Quico, quan li dóna la gana, ens parla en català. Buf, quin dia. Almenys no hem d'anar a la presó. Posa el futbol, Genaro.
5: Visca el Betis!
2: Quico, que nosaltres som del Barça, eh? Ocell de mal anguero. Això ho fa per fotre'm, eh, Filo? T'ho dic jo.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: El dijous 9 de juliol a les 10 de la nit, l'Altra Claver et convida a viure una experiència plena de sensibilitat i solidaritat.
5: El Teatre Claver de Tordera, Leo Giovanni Donato i Berta Permanyer presenten L'amor dans un clair obscur, un viatge musical inspirat en la chanson francesa amb la participació de l'Orquestra del Claver i la Coral Mirall de l'Etla.
4: L'entrada inclou gastronomia de quilòmetre zero i beguda. Recorda que tota la recaptació es destina a Hata Kendeya.
5: Cultura, solidaritat i proximitat en una nit única. T'hi esperem!
6: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.

ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i Aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat

0: amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: paraules evitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Podcast. Emissió d'àudio o audiovisual emmagatzemada a internet com a arxiu digital, sovint formant part d'una sèrie que l'usuari pot reproduir en qualsevol moment, sigui en línia o un cop descarregada a l'ordinador o en un dispositiu mòbil, fora de línia.
2: El primer capítol del Paraules Evitables el dediquem a parlar del Paraules Evitables, és a dir, del podcast. Ho fem amb la Marta Graner, del Termcat.
3: És una paraula que ja es va estudiar i tractar l'any 2007. En aquest cas es va considerar que ja està tan implantada internacionalment, és la forma que han adoptat també les altres llengües de l'entorn, no hi ha alternativa en cap altra llengua, que en català també entrava amb la forma anglesa. Únicament es va posar l'accent gràfic, per tant en català és el podcast amb l'accent obert a l'O, i si hem de parlar de la tècnica, és el podcasting. En l'origen es va formar a través de l'iPod d'Apple, i la forma el broadcasting. Era la unió d'aquestes dues paraules, el que nosaltres en diem una acronímia, i era molt difícil traslladar en una altra llengua aquest recurs i aquest concepte, i de fet que s'acceptés i que es conegués.
2: Marta, i això d'adaptar paraules des de l'anglès passa sovint quan parlem de noves tecnologies?
3: Això en català, d'agafar directament la paraula anglesa, ho hem fet en altres ocasions, sigui amb aquesta mínima adaptació, no? En casos bastant coneguts, el web mateix ho és, no? Un blog també, el hacker, el big data, es considera i en ocasions que la forma anglesa està molt implantada, que les llengües de l'entorn també l'agafen, i que, per tant, en català entra així com un manlleu. És possible, el que passa que s'ha de procurar que sigui en un nombre reduït de formes, perquè la fesomia de la llengua no variï. No sempre agafem aquest recurs, sinó que intentem buscar formes pròpies.
2: Llavors, com es fa quan arriba un nou terme anglosaxó?
3: Quan dius, bé, ha entrat aquesta paraula en anglès, que és el que passa habitualment, no?, en aquest àmbit, en l'àmbit de les tecnologies, aleshores, hi ha com una graella, un quadre, de dir què podem fer. El millor, el més desitjable, és que tinguem una alternativa pròpia, que doncs el català tingui una manera de dir-ho. Si fins i tot és prèvia a l'anglès, o ja s'ha fet de manera natural i espontània, molt millor. I això a vegades passa quan simplement es tracta del que nosaltres diem un calc o una traducció. El username, doncs, és nom d'usuari. També l'online en línia, encara que sembla que costi tant dir en línia i tan senzill que és, perquè és només una traducció. Moltes vegades, fins i tot sense adonar-nos-en, és el recurs més habitual, perquè en català és possible traslladar allò. Però pot passar que el calc directe o la traducció directa no funcioni. I aleshores és quan s'ha de fer anar més l'enginy per buscar alguna cosa. Alguns exemples que podem pensar en el selfie mateix, esclar, selfie no podem traduir directe perquè és un recurs que en català no tenim, i es va fer la proposta, de fet és la forma que nosaltres difonem, de l'autofoto. En videojocs hi ha un tipus de jocs que són molt populars, la gent els coneix molt, que són els casual, se'n diuen en anglès els casual games. I aquest casual, esclar, és molt difícil de traslladar al català, perquè casual en català vol dir una altra cosa, vol dir que t'ho trobes fortuitament, per casualitat, i no és aquest significat que té l'anglès. I en aquest cas, en aquests casos, bé, es busca una forma pròpia, no? I en el cas d'aquest tipus de jocs, en català són jocs de gran públic, que és traslladar una mica la idea. Hi ha ocasions en què no és possible. Quan busques si hi ha alguna forma que ja s'utilitzi, perquè és el que fem primer, mirar en textos, en webs, es demana als especialistes. Quan heu de dir això, ho feu servir amb alguna forma pròpia. Quan diuen no, és que sempre fem servir l'anglesa, es valora si aquesta possibilitat de fer-ne una de pròpia té possibilitats d'èxit o no, és clar, perquè el que finalment es vol és que s'utilitzi. I és quan es decideix, doncs, que com web, com hacker, com big data, que en aquest cas hi va haver una primera proposta, però finalment també s'ha decidit que no, que en català és big data, doncs es decideix que allò ja és una forma catalana. Sigui amb una mínima adaptació gràfica o sigui exactament com és l'anglès, com és el cas de hacker, que s'escriu, tal com és la forma anglesa. En català es decideix que no s'acaba aquesta CK convertint en una Q, perquè es valoren les possibilitats que té d'implantar-se. A més, en un context que cada vegada la llengua anglesa és més coneguda, la gent reconeix més les formes tal com són directament que no pas amb segons quina adaptació. Canviar molt la fesonomia, com a vegades el castellà ha fet en alguns casos d'adaptació, en català potser no es tendeix tant a fer-ho. I si és un accent, sí, però variar molt tal com s'escriu en anglès, com s'escriu en català, si realment allò ho agafes com a manlleu, no s'acostuma a fer.
2: I no passa que en un àmbit especialitzat com el tecnològic acabes trobant gent que pensa que en sap més si fa servir el terme en anglès?
3: En aquest context sembla que hi ha aquesta com distinció, no?, de si saps la forma en anglès perquè l'has d'utilitzar en una altra llengua. També hi ha altres qüestions que aquí toquen. Es té la idea que, com que aquell concepte, no només la paraula, l'has après, l'has conegut a través d'aquella paraula en anglès, sembla que aquella sigui la que ben bé se digui allò, que encara que tu busquis una forma catalana, et sembla que no és el mateix, quan en realitat, en molts casos, en anglès també s'ha agafat una forma de la llengua general. Era una paraula que ja existia a la llengua, però que ara se li ha donat aquest significat especialitzat.
2: Paradoxalment, un escull important per adaptar els anglicismes tecnològics poden acabar sent les mateixes tecnologies, oi, Marta?
3: Intervenen també altres factors més difícils, qüestions també de posicionament web. Encara que coneguis l'alternativa, vulguis posar les formes en català, a vegades per política d'empresa, per directrius que venen de més amunt, volen que en pàgines web, sobretot, o també en discursos, en paraules clau, s'utilitzin les formes angleses perquè són les que permeten indexar el contingut, donar-te més relleu en segons quines ocasions, perquè allò surti quan es fan cerques, quan es busquen, i vaja, això ja és la llengua amb finalitats de negoci, comercials, i aquest aspecte és més complicat.
2: Doncs au, aquest és el panorama en l'àmbit de les noves tecnologies. Hem començat parlant del podcast i del podcasting. Recordeu que aquest el trobeu a la xarxa Més, que és una plataforma.
3: En català ja tenim introduït plataforma amb aquest significat, perquè el que passava és que en català, de fet, la paraula plataforma, que és una paraula catalana ben adequada, només està recollit al Diccionari de la Llengua Catalana amb el significat d'una plataforma com més física, no? La plataforma aeroespacial, on s'enlaira, no? Sobre on es fa un muntatge, però en canvi aquest significat que és tan present ara en l'àmbit de les tecnologies, informàtic, no el teníem recollit. I ha estat ara arran de voler fer un recull de les plataformes audiovisuals, dels serveis de vídeo a la carta, que ens vam trobar que havíem d'acceptar plataforma amb aquest significat. Per tant, nosaltres ara podem parlar d'una plataforma, això, de vídeo a la carta, una plataforma audiovisuals, una plataforma de podcast, el que vulguem.
4: La xarxa Més podcast.
0: La pregunta Termcat.
2: Volem acabar cada capítol amb una pregunta al Termcat, a qui li devem aquest Paraules Habitables. La respon el seu director, el Jordi Bové, i la primera és bastant òbvia. Què és i què fa el Termcat?
5: El Termcat és un consorci que es dedica a vetllar que la terminologia catalana, és a dir, que la llengua catalana pugui utilitzar-se en tots els àmbits d'especialitat. El nostre objectiu és que la gent que són advocats, els esportistes, els metges, a l'hora de fer servir paraules específiques que es fan servir en cada àmbit, doncs que no es trobin que han d'utilitzar una paraula castellana, una paraula anglesa, perquè en català no en tenen cap. Som un consorci que hi ha la Generalitat, que assegura doncs l'existència del Termcat i que fa que estiguem inserits en tot aquest procés de normalització lingüística que ja fa molts anys que dura i que s'ha vist que encara haurà de durar molts anys més. I, a més de la Generalitat, hi ha l'Institut d'Estudis Catalans, perquè és la nostra acadèmia de la llengua i d'alguna manera també assegura que allò que nosaltres proposem té un rang prenormatiu. No tota la terminologia que nosaltres treballem acaba en llengua general, però a vegades sí, a vegades hi ha termes que al final acaben entrant en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans. I, a més, hi ha un tercer ens consorciat, que és el Consorci per la Normalització Lingüística, que és el que ens assegura poder disseminar les nostres propostes.
2: O sigui, que el Termcat és com un servei d'urgències de l'Hospital de la Llengua.
5: Correcte, i nosaltres tenim potser aquesta sort que som més àgils que per força ho pot ser a l'Institut d'Estudis Catalans. Tenim un servei de consultes terminològiques i allà també anem donant aquesta, com dius tu, aquestes primeres urgències. Pots adreçar consultes directament. Nosaltres tenim un cercador, que es diu el Cercaterm. Si allà no trobes el terme que tu busques, que n'hi ha molts, estem parlant de 400.000 termes, doncs tu pots fer-nos una consulta a qualsevol usuari. I també estem dins de l'Optimot. Allà no només fas preguntes específiques de termes, sinó que pots preguntar coses de qualsevol àmbit de la llengua.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: paraules habitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Extrem dreta. Extrem que juga a la banda dreta de la seva línia de jugadores.
2: Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Mapi León. L'esclat del futbol femení ha obligat a adaptar el gènere de termes que no són nous, però que s'han hagut de posar al dia. És el cas de l'extrem dreta, com explica Joan Reballato, del Termcat.
6: Totes les posicions de jugador-jugadores sobre el camp poden tenir una forma diferent segons si és masculina o és femenina. De vegades canvia tot, per exemple, el porter, la portera, i de vegades ens canvia només els articles o els objectius que concorden. Recordo que això en vam començar a parlar fa un temps, hi havia certs dubtes en casos com extrem, per exemple, si s'havia de dir l'extrem dret, parlant d'una dona, l'extrem dreta, i òbviament no parlem de l'extrema dreta, que no tindria sentit, perquè aquí extrem és un nom, eh? I el que ens interessa és dir que és una persona que juga a l'extrem, i aquest extrem pot ser l'esquerra o pot ser el dret. I ara ha quedat clarament establert això, que tot el que són els adjectius, diguéssim, nosaltres hem de posar l'article masculí o en femení, i a partir d'aquí ens arrossega una mica la resta, no? Si diguem la i ho apliquem a un davanter, doncs serà la davantera, i si és dret serà dreta, i si és esquerra, doncs serà esquerra amb A. Vull dir que al començament hi havia certs dubtes amb això, potser ens feia estrany que es parlés de les entrenadores, les jugadores, o sentir entrenadors, perquè encara n'hi ha molts que són homes, de fet, d'anar al món del futbol, que parlen en primera persona del femení per referir-se a l'equip, tot i que ells puguin ser homes, no? I tot això s'ha normalitzat molt. La llengua que fa és reflectir el que passa a la societat. I és evident que hi ha hagut un canvi molt gros amb això, no? En el cas, és que el cas de futbol femení el trobo és especialment paradigmàtic, perquè no és que les dones hagin trucat a la porta, no, d'un món tan masculinitzat com era el futbol, sinó que és que han tirat la porta a terra.
2: Però com comentaves, la feminització del futbol és una qüestió sobretot de gèneres, oi, Joan?
6: Més que termes nous, el que tenim són referents diferents. Potser és més allò la sorpresa social de veure el canvi, no? El que ens ha comportat a tots veure que les dones s'impliquessin de manera absoluta en el futbol, que no pas... Bé, jo crec que la llengua ja estava preparada, perquè tot això és exactament està passant en el futbol femení com havia passat en qualsevol àmbit laboral o així, en què no hi hagués hagut dones i entren de cop, no? I la llengua s'adapta, la llengua és de qui la parla i, per tant, el que fa és adaptar-se a les realitats.
2: Ara bé, en l'àmbit esportiu sí que hi ha casos de manlleus i, sobretot, de l'anglès. Canviem la porteria per la cistella per parlar de sinergies entre el Termcat i l'equip de les Transmis de bàsquet de Catalunya Ràdio.
6: Se m'acuta el cas del mat al vol, no? Que és una qüestió que vam normalitzar amb la gent de Catalunya Ràdio i vam treballar amb les transmissions de bàsquet, que ells fan una cosa molt interessant per nosaltres, busquen termes que habitualment es diguin en anglès en bàsquet, que n'hi ha un fotimer, perquè la NBA pesa moltíssim. Llavors proposen, demanen als oients que proposin formes catalanes i que les votin. Llavors ens ho, des de l'any passat ens ho fan arribar a nosaltres i acordem a veure com podem dir en català.
7: Segons pel final, estem perdent d'un punt, però tenim dos tirs lliures.
2: Ernest Macià és locutor de les transmissions de bàsquet.
8: Vam decidir que, a part de fer bàsquet, com a ràdio pública, havíem de portar un valor afegit, alguna cosa més que justifiqués per què fem bàsquet. I nosaltres vam tirar per la llengua. Vam tirar per la llengua perquè Catalunya Ràdio i TV3 van néixer justament per reforçar el català. I posats a explorar en alguna direcció, vam arribar a la conclusió que calia crear llenguatge nou perquè hi havia aquelles àrees en què grises, en què el bàsquet es nodreix d'anglicismes o de paraules que venen del francès o manlleus del francès, de l'espanyol, el que sigui, però majoritàriament anglesos. I bé, nosaltres vam proposar a la nostra audiència que ens ajudessin a trobar paraules genuïnes i, si pot ser, originals, creatives, que tinguessin bona sonoritat, bona poètica i que encaixessin bé, que fossin realistes, que no fossin anades de l'olla, que ens ajudessin a trobar sinònims, no? I ens va agradar tant que vam dir, doncs ho hem de seguir fent, això. I ens pensàvem que el moriria ràpid, perquè pensàvem que hi hauria una vintena a tot estirar de manlleus, diguem-ne transformables, però hem anat veient que n'hi ha bastants més, no? i per tant, almenys per aquest any ens ha donat per fer una quarantena de propostes. Evidentment el Termcat les ha de digerir, les ha de discutir, metabolitzar, i llavors diuen si les accepten o no. Algunes les han acceptades, algunes no, i llavors nosaltres el que fem és, una vegada el Termcat ho aprova, ho fem servir. Utilitzem les transmis en igualtat de condicions que l'anglès. No volem suplantar el que ja tothom diu, perquè evidentment viuríem a Plutó o a Venus, però sí que introduir de moments aliup, moments mata el vol.
2: Ha dit aliup? Què és això, Joan?
6: L'aliup és una jugada que, si no saps, si no t'agrada una mica el bàsquet, és difícil que sàpigues ben bé de què va. És això de fer una passada llarga a l'altura de la cistella, un company d'equip que salta a tocar de la cistella, l'agafa i l'esmaixa dintre, en el mateix salt. Això a l'NBA es veu bastant i aquí ara es comença a veure també. Bé, gràcies a la participació dels oients, a col·laboració amb Catalunya Ràdio i així, el Termcat al final va normalitzar fer un mat al vol. Que a mi sembla una forma fantàstica, perquè és molt curta i perquè he decidit donar la imatge que és fer un mat i el vol, anomenant el salt mateix, no?, en què agafes la pilota. I trobo que és un exemple perfecte, de forma que ajuda molt a fer entendre què volia dir aquest concepte, que si no, a partir de l'IUP, doncs costa més d'entendre per què se'n diu l'IUP. No hi ha cap llengua ni que agafi totes les paraules de fora ni al revés, que se n'hagi agafar-ne cap de fora, no? És cert que jugar una mica amb l'equilibri. I això històricament ha passat amb l'esport, des de la mateixa paraula esport, que de fet és una paraula anglesa que venia al seu torn del francès, una paraula que més o menys tenien totes les llengües romàniques, i aquí les llengües romàniques es van separar una mica quan van venir els esports anglesos, perquè va haver les llengües que vam agafar la paraula esport que havien fet servir els anglesos, nosaltres, en català, també el francès, també l'italià, i en canvi va haver llengües que van preferir fer servir la seva paraula històrica, deport, i per això en castellà fan deporte, i en portuguès de Portugal també.
0: La pregunta Termcat.
2: Acabem cada capítol amb aquesta pregunta, que ens respon el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, com us arriben els termes dubtosos? Com els estudieu?
5: Això pot ser que entri per diverses bandes. Pot ser que entri pel servei de consultes, pot ser que entri perquè estem treballant un diccionari, i nosaltres també fem diccionaris, i pot ser que en aquell moment hagi entrat en l'estudi del diccionari. En tots els casos, quan entra el nou terme, nosaltres el que tenim és una xarxa d'especialistes per, doncs, saber primer quin és l'ús que té, i clar que hi ha una possibilitat, que és que el terme no tingui cap problema en català, no? També pot ser, són nous termes, són neologismes que diem nosaltres, i l'altre, que sigui un terme, doncs, que hagi entrat això, amb una denominació que sigui, que nosaltres diem manllevada, un manlleu, és a dir, que amb un anglicisme, un castellanisme. Aleshores, nosaltres fem un estudi més aprofundit. Primer, si ha entrat pel servei de consultes, ells miren de donar una resposta ràpida parlant-ho només entre nosaltres, però quan veiem que és una denominació que tindrà, doncs, més ressò, i que realment la forma utilitzada no és una forma catalana, tenim el Consell Supervisor. El Consell Supervisor és un organisme que es reuneix, bueno, a vegades ho fa virtualment i a vegades aquí mateix on som ara nosaltres, que està format per gent del Termcat i gent de l'Institut d'Estudis Catalans, i estudien a fons aquell terme amb un dossier que preparem nosaltres, un dossier de normalització, que en diem, que diu, doncs, què han fet les altres llengües, quin ús té, quines opcions hi hauria d'introduir altres propostes, és a dir, si aquestes altres propostes o els especialistes consideren que podrien introduir-se o no. I doncs, a partir d'aquest estudi, el Consell Supervisor pren una decisió, que no necessàriament, és a dir, a vegades no hi ha més remei que acceptar l'anglicisme o adaptar-lo, però normalment la nostra prioritat és introduir una alternativa a aquella forma.
0: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Paraules habitables.
2: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
1: Gaspatxo. Sopa freda, crua, feta amb tomàquet, all, aigua, oli, vinagre, sal i molla de pa ben barrejat, a la qual s'afegeix ceba, cogombra i pebrot trinxat.
0: Que bo que és un gaspatxo fresquet quan fa calor. En el capítol d'avui parlem de gastronomia, de com ens anem fent nostres els plats que ens arriben d'arreu del món i dels termes que els defineixen. La Montserrat Serra, del Termcat, ens n'ha preparat un de deliciós.
3: El gaspatxo, clar, és molt antic, la introducció d'aquesta paraula i d'aquest aliment que procedeix del sud d'Espanya i que ara ja és una paraula que surt al DIEC, al diccionari normatiu. Tothom fa gaspatxo. Ja es pot considerar un plat de la cuina catalana. Per què? Doncs la definició de què considerem cuina catalana és dues generacions de catalans fan una preparació i que allunyadament no són ni parents ni coneguts ni res, en diferents comarques del país l'elaboren si fa no fa de la mateixa manera. I com que la cuina es transmet oralment, doncs sempre hi ha més variants que no passi les coses que ens transmeten per escrit. El gaspatxo ja es pot dir que és català. La cuina és un reflex de la societat de la qual estiguem parlant. Tu vas mirant tots els aliments i tots els plats històricament, pots deduir amb qui s'han relacionat els catalans. Per tant, els primers problemes que vam tenir a l'hora d'adaptar noms de plats o així van ser els que venien del castellà, o del francès o de l'italià, que són les llengües més properes. Després comencem a trobar aliments o preparacions de llengües europees, no? De l'alemany o de llengües de l'Europa de l'Est. I actualment ens trobem aliments i plats del hindi, del japonès, molt del xinès. Ens estan dient que a Catalunya hi ha molta gent que ve d'aquella zona i que venen i porten els seus aliments. En el cas dels vegetals, és fàcil entre cometes. Es tracta de veure quina parentela té aquell vegetal, de quins cosins té, no? El cas de la bleda xinesa o la col xinesa o l'enciam espàrrec, com que el que no hi ha dubte mai és del nom científic, a partir d'aquí tu pots intentar trobar una paraula catalana que no sigui la simple transcripció o el manlleu de la paraula en la llengua original. En el cas aquest de la col o la bleda, doncs vam veure els experts en botànica quina mena de família vegetal pertanyien i com que eren de la família mateixa de les bledes, doncs se'l va batejar com una bleda xinesa perquè per nosaltres encara té aquesta marca d'origen, que ja et deia que potser d'aquí 15 anys ja no ens cal i li diem, jo què sé, bleda llarga o bleda... una altra característica pròpiament del vegetal.
0: Montserrat, bledes a banda, tots aquests aliments i cuines exòtiques es quedaran a viure amb nosaltres per sempre? De què depèn?
3: Hi ha coses que arriben en moda, com molt la cuina japonesa. Ja fa molts anys que és aquí. Primer doncs, hi havia allò dos restaurants a Barcelona, després per tot arreu, i ara tu vas a gairebé qualsevol supermercat i trobes el taulell de sushi, no? Això és una mica una moda, perquè aquí no hi ha gaire... Hi ha japonesos, però no n'hi ha tants com perquè justificar que sigui tant de moda menjar sushi. En canvi, altres coses sí. Sobretot la cuina que ha vingut de Centroamèrica i Sud-amèrica sí que ha vingut amb la gent que ha vingut. Excepte una part que seria la part de la cuina mexicana que ha passat per Estats Units i ha vingut des d'Estats Units. Els nachos i tot això va venir per la moda americana. Cuina global, com les pizzas. Si tu quieres disfrutar los placeres de la vida. Les coses castellanes d'ara ja no ens venen de Salamanca, sinó que ens venen del Perú, ens venen de Xile, ens venen d'Argentina. El castellà tradicionalment doncs s'ha adaptat, que és doncs a partir de la pronúncia original de la llengua, ho escrius a la catalana, com ara el gaspatxo, que s'escriu amb TX, no? I que ja diem amb la U final, ja no diem gaspatxo, diem gaspatxo, els que som del català central. Amb el castellà dels plats que han vingut d'Amèrica hi ha menys adaptacions que no hi havia doncs, fa 20 anys o 30 anys. Per una part perquè tot va molt de pressa i per l'altra perquè hi ha aliments com ara el ceviche, no? Que arriben aquí, arriben a Nova York, arriben a París, arriben a Roma, arriben al Senegal, arriben a Tòquio, tot alhora. Què passa? Que en català quasi que ja no podem fer ceviche amb TX. Per què? Perquè com que ha arribat a Nova York, a San Francisco, a Los Angeles i a Chicago, molt més ràpidament que Barcelona, i ells ja han adoptat la grafia del castellà, ha arribat a París i també ho han escrit a la castellana. Ja nosaltres ens obliguen, per un criteri d'internacionalitat, a escriure'l també tal com ho escriuen al Perú. I com que va tot així, al moment, moltes de les preparacions culinàries de procedents d'Amèrica del Sud s'escriuen en castellà tal qual. Les llengües que ja no s'escriuen ni amb l'alfabet llatí, la primera va ser l'àrab, perquè el menjar àrab del Pròxim Orient va arribar molt abans. I ara doncs, el xinès i el japonès, no? Què fem amb aquests casos? Doncs intentem adaptar. Per exemple, en el cas de l'àrab hi ha un criteri de l'Institut d'Estudis Catalans de transcripció de paraules. Hi ha una manera que se'n diu transliteració, que és fonema per fonema, grafia per grafia, adaptar-la al català, i l'altra que és la transcripció simplificada, que és el que es fa servir normalment, que és adaptar les lletres d'un altre alfabet d'una manera que no distorsioni molt la lectura en català, que vol dir que no hi ha ratlles per sobre, puntets, ratlles per sota, sinó que es fa servir l'alfabet tal qual. Això va fer que, per exemple, en àrab, el shawarma en català s'escriu amb U, no amb doble V baixa, no? O l'hummus, que doncs, s'escriu amb H, per qui ho vulgui pronunciar amb l'H aspirada, però qui vulgui pronunciar-ho sense l'H aspirada, doncs que ho pronunciï amb la M geminada, que en àrab es fa i en català es fa. En el cas del xinès i el japonès, no hi ha cap criteri de transcripció pel català, però hi ha gent que es dedica a estudiar i a fer propostes des de la universitat. O en japonès hi ha un criteri internacional, que és, es diu criteri Hepburn, que és un criteri a partir del que es fa del japonès a l'anglès i a partir d'aquí a tota la resta de llengües. Això fa que el cas del sushi, conegudíssim, en català no escrivim S-U-I-X-I, sinó que escrivim aquest dígraf S-H, perquè prové d'aquesta transcripció Hepburn, que és internacional i que tothom s'entén i que tothom ho fa igual.
1: La pregunta Termcat.
0: Com sempre, acabem el capítol amb aquesta pregunta que ens contesta sense falta el director del Termcat, el Jordi Bové. Jordi, avui la cosa va de manlleus. L'anglès és la llengua reina? Si hem de fer un rànquing, guanya pel que fa a noves entrades?
4: Actualment, evidentment, en el que seria tota la recerca, l'anglès és la llengua hegemònica que entra amb els nous termes, els nous conceptes. L'alta recerca es fa en anglès, però no només aquí, es fa, va dir, arreu del món, o si més no, l'occidental. I ara tampoc sabria dir ben bé, potser a la Xina o al Japó, ben bé com ho duen a terme. Per tant, gairebé tota la terminologia entra en anglès, però, evidentment, abans parlàvem, no? Si estàs en gastronomia d'un àmbit en concret, doncs, bueno, llavors pot ser que t'entrin, no? Paraules del japonès, de l'àrab. A vegades també el castellà, en alguns àmbits, en el cas particular del català, sí que pot arribar, no? Fins com a via intermèdia, que en castellà triomfi una alternativa a aquell anglès, i llavors nosaltres, en veritat, el que fem és copiar el que ha triomfat en castellà, fins i tot que a vegades potser podria ser que no fos ni prou adequat, no? Llavors hem de mirar l'origen, hem de veure, i potser algú diu no, hem de fer-ho igual que el castellà, però llavors quan ho mires dius no, mira, perquè la resta de llengües han agafat una forma diferent, que és l'anglesa. Malgrat tot, ja dic, avui dia també majoritàriament el castellà està condicionat per l'anglès, almenys amb l'alta recerca.
1: Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
2: Tordera. Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

0: 10% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
5: No, primer has de fer la digestió.
4: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
5: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: 107.1 FM. Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
9: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas per explicar-los totes les notícies més destacades d'avui dissabte 4 de juliol. Vox Tordera celebra un acte polític i un dinar popular gratuït el dissabte 4 de juliol. La trobada té lloc a la pista de Sant Andreu i comptarà amb la participació dels regidors del diputat Joan Garriga i oferirà menjar i beguda gratuïta fins a completar l'aforament. La jornada obre portes a 11:45 del matí, mentre que l'acte està previst per les 12 en punt. La trobada, que comptarà amb aquesta participació, comentàvem, de regidors de Vox de Tordera i del diputat Joan Garriga, president provincial de Vox Tordera. Després de l'acte polític, els assistents podran gaudir d'un dinar popular amb menjar i beguda gratuïts. L'organització informa que l'aforament és limitat, per la qual cosa recomana reservar prèviament l'assistència trucant al telèfon 640 16 94 06. Aquesta nit la Peixera presenta la segona proposta de l'estiu. A partir de les 8 del vespre tindrem l'actuació de DJ Pubilla Hilton i a continuació arribarà Carlo Mo i finalment actuarà Oscar Boles, tot plegat presentat per la Maria Rosa. L'esdeveniment tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana i l'entitat recorda que és gratuït. Això se suma a una One Track, un festival One Track que es va dur a terme ja fa una setmana i també a una nova data la propera setmana. Qui també està de festa és l'organització de Sant Daniel amb un canvi de dates a les seves festes del 3 i 4 de juliol. L'entitat, per tant, que ha avançat la celebració un mes, respectivament, i concentra la programació en dos dies. Avui dissabte, segon dia, on s'ha concentrat el gruix de la programació dividit entre el matí, que ha començat amb un torneig de futbol sala i un torneig de petanca al matí. També hi ha hagut jocs pels més menuts, espai per dibuix, jocs de fusta, jocs inclusius a càrrec de la FED i un taller de pintar cara. També, d'altra banda, de cara a la tarda, festa de l'escuma i inflables d'aigua. Això fins a les 7. A partir de les 9 del vespre tindrem sopar a la fresca i per acabar a 10:45 la nit acabarà amb l'actuació de DJ Silva. I en esport, circuit 3x3 de Catalunya, Tour d'Hockey Patins, arriba a Tordera avui dissabte. La competició formativa de referència a Terra al Maresme el 4 de juliol per disputar una jornada decisiva abans de la gran cloenda. Aquest no és només una competició, sinó una eina estratègica pel creixement de l'hoquei patins. Es tracta d'un format reduït que s'ha consolidat ràpidament com una de les cites de referència a Catalunya gràcies a la seva naturalesa dinàmica. Al jugar amb equips de 3 de pista, els participants tenen molt més contacte amb la bola. També afavoreix un aprenentatge més actiu i redueix el temps d'espera mantenint la motivació a totes les noves generacions. La jornada de Tordera d'aquest dissabte és decisiva per analitzar i anar perfilant els equips que lluitaran per el títol a la darrera fase del circuit. Els organitzadors destaquen que el nivell mostrat fins ara ha superat les expectatives. Per tant, després d'Igualada i Manresa, Tordera caçarà una nova data, avui dissabte. I acabem amb el temps. Avui un dia assolellat i estable, amb temperatures que van des dels 25 fins als 32 graus. Per tant, màximes que s'han aconseguit sobre el migdia i també doncs, unes temperatures, tot i així, que es mantenen caloroses, ja típiques d'estiu.
8: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
10: Are you ready to get on down to the funky disco sound? Five, five, four, four, three, three, two, one, one.

0: programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Una edició més arriba la història del High Energy, el teu programa de la música dans dels 80s. Avui, a la història del High Energy, tindrem The Wizard Girls. I després, com que s'està acabant la temporada regular de Hot Dance 80, farem un repàs a les cançons que varen ser números 1 als estius. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy. El duet vocal americà The Wizard Girls és una de les formacions més icòniques i potent de l'era de la música disco, el High Energy i el Dance Pop. Amb una de les veus descomunals curtides al gospel i una energia desenvolupant una fita imborrable a les pistes de ball als anys 80. Estem parlant de Martha Wash i Zora Hurston amb el nom artístic de Wizard Girls.

La història del duet va començar a San Francisco a mitjans dels anys 70. Martha Wash i Sora Hampstead, llavors i Sora Rhodes, grans amigues amb un sòlid, transformen la música gospel, varen unir forces el 1976 per convertir-se en les coristes del llegendari rei del disco i high energy, com estem escoltant ara amb aquesta cançó, You Make Me Feel Surreal. Sota el nom de Two Tones of Fun, o simplement de Two Tones, les seves potents veus es varen convertir en la columna vertebral dels majors èxits de Sylvester.

El 1992, després de firmar per Columbia Records, el duet va adoptar formalment el nom de With Girls per al llançament d'una cançó que canviaria les seves carreres per sempre. Estem parlant de It's Raining Men.

El duet va continuar editant àlbums durant els anys 80, destacant treballs com el que varen editar el 1983, Success.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem aquesta edició d'avui amb els Inner Circle. Sweet la la la la song. Un grup que es va formar el 1978. Però va ser el 1992, l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona i de l'Expo de Sevilla, quan es varen fer famosos amb aquesta cançó. S'anomenaven, més bé es deien, es feien anomenar The Bad Boys of Reggae. Els nois dolents del reggae.

i la música dels Lip Sync i Funky Town. Ens anem cap a la platja de la mà dels Rigueira.

La cançó de l'estiu del 80 va ser Funky Town de Lip Sync. El 81 era Tequila con Salta. El 82, Alaska i los Pegamoides. I F.

Seguim al 1983, ara serà Ryan Paris. Anem a fer un repàs on es pot escoltar actualment Hot Dance 80. A Osona, al Ripollès, al Moianès, al Bages, a l'Alt Empordà, al Maresme, al Baix Montseny, al Baix Penedès, al Garraf, Terres de l'Ebre, Segrià, Cerdanya, Andorra... I la darrera incorporació, la Ribera Baixa, a València.

El seu nom real és Claudi Frisch-Mentrop, una de les figures més icòniques i singulars del sintopop i música dance dels 80. Va néixer el dia de Nadal de 1952.

Hot Dance 80 no escoltarem el Tractor Amarillo, tot i que estem fent una llista amb els números uns dels anys 80 i 90. Però anem a fardar de platja, perquè a Catalunya i al País Valencià tenim platja, però a los madriles va ser que no.

Snap the Power. Utilitzant un sample. Sabeu de qui, que sí? Jocelyn Brown. I la propera a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 és una dona que va enregistrar molts i molts temes. I és que era una veu d'estudi que al final es va posar a cantar ella en solitari.

Seguim escoltant les cançons que triomfaven als estius. Ara la propera serà la Whitefield, amb una cançó que era per ballar el dissabte a la nit. Didi-na-na-na!

0: Estem ballant el dissabte a la nit, Saturday Night, amb Wakefield. I ara què et sembla si ens anem a ballar un mambo? Va, vinga, va. 1, 2, 3, 4.
1: Ladies and gentlemen, this is mambo number 5.

0: Mambo Number 5. L'Omega, una cançó que els DJs ens punxaven moltíssim a les pistes de ball. Estàvem a l'estiu, a l'aire lliure.
1: Mambo Number 5.
0: Ballant això, Mambo Number 5. I ara anem a escoltar una cançó que ja té 50 anys. Estem parlant de la Tina Charles i el I Love to Love. Recorda estar sintonitzant Hot Dance 80.

Tina Charles amb les cançons de l'estiu. I anem a per una altra. Ens anem a Itàlia. Ell és Tullio de Piscopo. I això és Stop Pichon. Stop Pichon.

0: aquest estiu. Al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: La tarda és record.
3: Usted dirà, caballero, que
4: ah,
3: estàs
4: ja s'ha acabat la publicitat. Mira, doncs hem d'anar posant...
3: Aquí prens notes?
4: Estic prenent notes perquè tenim la Maria Dolors Oliveres.
3: Tenim.
4: Tenim bueno, aquí, tenim però la tinc per WhatsApp.
3: Ah, molt bé, fantàstic.
4: I diu que demanarà una cançó d'aquí uns instants.
3: Molt bé.
4: Estem al tanto, clar, de canto.
3: Però primer, estem a la White.
4: Primer anirem a posar una altra de les cançons d'en Demi Russos, que ens l'ha demanat l'Anna Fernández també per WhatsApp, eh? Un mundo entre niños, i la dedica a les seves amigues i també amb en Marc Massaguer. Escolta, Marc Massaguer té molta història.
3: Home, és l'estrella.
4: És l'estrella de David, sí. Doncs escoltarem altre cop el Demi Russos amb Un mundo entre niños.

0: Bé, doncs seguim i seguirem amb més cançons, però també m'agradaria, pues, com que avui tenim el programa més llarg, com ja ho he dit, que parlaríem d'endemis russos, aquí al Salvador Roman té uns apunts, ja en tinc uns altres. Algo que no sé si tu tens, Salvador, és el nom verdader del Dani Russos.
1: Oh, i tant!
0: Va, digue'l-sí.
1: El vaig batejar jo.
0: Pues jo.
1: Artemios Venduris Russos.
0: Ostres, noi, i què era? Que era grec o...?
1: Bueno, no, va néixer a Alexandria, i la seva mare també, el que passa que és de família grega, i van tinguer de... Van estar molts anys allà, però el que passa que hi va haver aquest conflicte amb l'Al-Nàsser aquell, com se deia, hi va haver aquella guerra, i la guerra al Sinaí, i llavors van tornar a Grècia, i... Bé, aquí,
0: ja quedar, no?
1: Aquí tinc molt de rotllo, Bueno, això t'ho he dit de memòria, però aquí tinc...
0: És el que volia, que tinguessis rotllo, tio.
1: Tinc molt de rotllo, sí. Però bé, ja tenim temps, no?
0: Sí, ara anirem fent de
1: tenim
0: mica,
1: moltes
0: mica.
1: Cançons per
0: sí.
1: posar, també.
0: Doncs mira, ja en posarem una altra, perquè ja també està demanada. Aquesta l'ha demanat en Francesc Llopart, que sempre la dedica primer a la seva senyora, la Maria Àngela Dalmau, però també doncs, dedica a nosaltres, els que estem aquí de locució, a l'Enric... i la Nuri, i ja està, i tots els que escolten aquest programa, doncs posarem aquesta Bailaré, Bailaràs. Canta,
1: Bailaré,
0: Demis,
1: Bailaràs. Rossos. Tu, la que m'ha agradat molt és aquesta de Morir a la de mi amor.
0: Sí,
1: quin
0: hombre,
1: sentiment, aquest Endemis Russos.
0: Ha tingut un èxit total, aquesta cançó.
1: És que sí.
0: Bueno, ja fa anys que tothom, moltes emissores...
1: Tothom es mor al costat del seu amor,
0: es veu. Oh, si poden, sí.
1: Però has de tenir l'amor aquest,
0: ara,
1: si no...
0: N'hi ha sí que perdura i n'hi ha que no perdura tant.
1: T'has de morir com la tieta d'allò, Sí. Amb el missal i l'ampolla d'aigua.
0: No, i tant, i haver comprat la palma en el... En el fiol.
1: Ah, molt bé, ben fet.
0: El palmó.
1: Bé, doncs, com tu diguis...
0: Sí, posem-la, va. Bailaré, doncs, bailaràs.

0: Bé, doncs ara nosaltres continuem i anirem a fer una altra cançó de Dani Russos. Tenim el temps molt just. Aquesta Mañana es de Terciopelo, que la Maria ens ha trucat, la Maria Maresma, i l'ha dedicat a la Quimeta Puig i a tots nosaltres. Doncs en Dani Russos li cantarà per ella, especialment.
1: Molt rebé. Mañana després de entrarà als informatius de les 6 de la tarda.
0: Exacte, i després continuarem.
1: I nosaltres, si ens deixen, continuarem.
0: D'acord.

0: Ai, ara em menjaria una paella d'arròs.
1: Oh, com ho saps?
0: Ara entrem informatius, Joan.
1: Doncs si entrem informatius direm que si aneu avui estava obert i ara no, ara ja està tancat.
0: Tancat.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Avui s'incorporen nous efectius al parc de bombers voluntaris de Tordera gràcies a l'incorporació de 5 nous bombers que han finalitzat la seva formació. El parc passa de 13 a 18 efectius operatius per la campanya forestal. Eduard Caimel és cap del parc de bombers voluntaris de Tordera.
4: Tenim, com altres anys, reforç a nivell de parc de bombers, és a dir, que tindrem reforç de personal pràcticament coordinat amb els parcs de bombers voluntaris de la zona, que serien Malgrat i Arenys, de manera que sempre hi ha algun parc de bombers voluntaris obert per donar reforç, i el de Tordera pues, serà un dels parcs actius que estarem donant reforç.
3: El Festival Multipolar de Tordera omplirà els dimecres de juliol de cultura al Parc de la Mollera. Tots els actes que conformen aquest cicle són totalment gratuïts i no es requereixen inscripció prèvia. Ens parla de com es presenta aquesta edició del festival Sílvia Enfrons, directora de la biblioteca.
5: Tornem a organitzar el Festival Multipolar que es portarà a terme al Parc de la Mollera. El Festival Multipolar s'organitza des de la biblioteca conjuntament també amb les biblioteques del Maresme. És un projecte comarcal que fa un munt d'anys, gairebé 15 anys que funciona, i doncs la idea és proposar una sèrie d'activitats per públic adult que es faran tots els dimecres a les 9 de la nit.
3: Ràdio Tordera estrena la radionovel·la humorística Se m'ha escapat el lloro. Els oients podran gaudir d'aquesta producció cada dia a les 5 de la tarda. I arriben les festes del veïnat de Sant Daniel amb un canvi de dates. El 3 i 4 de juliol ens explicava algunes de les novetats Sandra Vallmanya, membre de l'associació.
6: Farem el trencar l'olla, estirar la corda, pintar cares, hi haurà activitats per als més menuts durant tot el matí, pistoletes d'aigua per refrescar el dematí.
3: El Cercle Història de Tordera prepara dissabte l'aplec de Sant Tou. La missa serà a les 11 i seguidament hi haurà un aperitiu per als assistents. Joan Carles Barreres, president del Cercle.
7: L'aplec de Sant Tou, la missa serà a les 11, celebrada per el mossèn Edwin, i tot seguit de la missa hi haurà un aperitiu per al Cercle d'Història de Tordera i sardanes per Josep Serra.
3: Últimes places per la cinquena edició del FUTMAS a punt d'exaurir-se a pocs dies del tancament d'inscripcions. Aquest divendres 3 de juliol finalitza el termini i només queden dues places en categoria base i molt poques per la categoria reina. Alejandro Ortega és un dels membres de l'equip organitzatiu.
8: I de disfrutar com cada cap de setmana i cada FUTMAS d'un cap de setmana en família i amb amics, que al final és la idea del torneig, competir, però sobretot disfrutar de l'ambient d'organització que hi ha a Masmora, de la piscina que sempre tenim.
3: Previsió del temps amb en Joaquim Serra.
9: De moment, situació meteorològica que ve marcada, bàsicament, per un temps tranquil, un temps assolellat en aquestes primeres hores del matí, però amb aquestes restes d'aire fred en alçada que afavoriran avui el creixement de nuvolades cap a l'àrea del Montseny, que, a diferència d'aquests últims dies, podrien arribar a deixar algun xàfec cap a l'àrea del centre i nord del Maresme durant el proper, sobretot recte final de la tarda, de cara al vespre, bàsicament. Fenòmens puntuals, poc importants, però precipitacions al cap i a la fi, després d'aquest període tan llarg que estem tenint sense pluges i amb unes temperatures molt altes. Unes temperatures que avui i demà es mantenen a ratlla pel que fa a la calor. Farà calor, estem a l'estiu, és el que toca, però no serà tan accentuada com en dies passats, tot i que ja advertim que de cara al cap de setmana i sobretot la setmana vinent tornem a tenir una glopada d'aire càlid que ens tornen a fer pujar i molt les temperatures.
3: Ho deixem aquí actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
10: La tarda és record.
1: Bueno, doncs ja tornem a ser aquí. Estem a les 6 de la tarda. Que sapigueu que avui hem començat a les 5 en punt.
0: No, dos quarts de sis. A les cinc hi ha una altra història.
1: A cinc i mitja.
0: Ai.
1: Ai, és que avui estic molt nerviós. Això de la novel·la que hem fet.
0: Ai.
1: Hem fet 40 capítols, hem acabat esgotats. I ara, doncs, avui hem fet el primer capítol. I clar, ja venia cap aquí amb el cotxe. I sentir-me per la ràdio, jo que no m'escolto mai.
0: Això mateix, fa impressió,
1: m'ha fet impressió, i ara sí. Encara estic amb aquest estrès.
0: I vols tenir una altra impressió d'en Demi Russos?
1: Sí, digue-me.
0: Vols saber una cosa, tu i l'audiència?
1: Sí, tots ho volem saber.
0: Poder tothom ho sap, però... Tot i que l'artista es feia dir la forma de Russos, d'acord, doncs amb aquest criteri de transcripció, la forma correcta en català seria... Russos, Demi Russos.
1: Russos, ja en sap prou de russos.
0: I hi ha una cosa que poder no saps, i és que va ser un dels passatgers del vol Tua, 847, que va ser segrestat el 14 de juny de 1985, el dia abans del seu cumple.
1: Ostres.
0: I en aquest moment, com que era tan conegut, els segrestadors van celebrar el seu aniversari... Junt amb ell.
1: Sí, bueno, mira, sí que... de lo perdido saca lo que puedes, diu, ostres, tu. Ah, però jo tinc una altra cosa per dir.
0: Doncs digue, digue.
1: Era molt obès, i va tenir molts de problemes.
0: Això.
1: Però lo dolent és que va morir d'un càncer de coll, de garganta, i va morir als 68 anys.
0: Sí.
1: I va tenir quatre dones.
0: Quatre, sí. Aquesta gent en tenen moltes. Sí.
1: De les dues primeres, amb la primera va tenir una filla. Amb la segona va tenir un fill.
0: Carai.
1: I amb les altres dues no va tenir res. No,
0: em pensava que anaves a dir va tenir bessonada, ja, no. Per començar.
1: I els dos fills, tant la noia com el noi, són músics. He dit bastant, no?
0: Sí, molt bé, molt bé. I ara, molt si me dius alguna cosa més...
1: Ara podem posar una cançó, no? Perquè, com que no en tenim gaires, en tenia russa.
0: Sí.
1: Bueno, en tenim una altra que ens ha demanat la Quimeta Puig, no? I que es diu... Currucu, currucu, paloma.
0: I la que t'ha demanat la Maria Maresma...
1: Ja, ja l'hem posat. Mañana es de terciopelo. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
0: Clar, eres tan maca.
1: Maca, Doncs ara posarem aquesta per la Quimeta Puig, perquè no tingui res que dir, perquè la Maria
0: quina,
1: i la Quimeta...
0: Quina, la Currucucú?
1: Currucucú, paloma, que la canta amb la Mireia Matia, no sé si ho has trobat.
0: Aquesta l'he d'anar a buscar en un altre lloc.
1: No vagis gaire lluny. Posem una altra que...
0: No, no, ja està,
1: Ah, ja l'has trobat? Així no has anat tan lluny.
0: Bueno, tinc aquí que no sé si funcionarà, però
1: vinga,
0: bueno.
1: Vinga, va, posem-la.
0: Cielo, se estremecía al oír su llanto. És
1: aquesta, no? Sí. Ha començat abans, deixa-la començar. És molt maca la música ranxera.

0: acabat així, una mica com el Rosari de l'Aurora, eh?
1: Mare de Déu, això de YouTube, que, tio.
0: Escolta.
1: Tan modern que és.
0: No hi ha dret.
1: Encara fan fallos, tu. Bueno, doncs ara sí que podem agafar una trucada, no?
0: Quan vulguis.
1: Vinga, a veure qui hi ha per aquí. Hola, bona tarda.
2: Oh. Hola, guau, mi amor!
1: Hola, què tal, vida mia?
2: Hola, hola, guapetón! Ai. I hola, salvado, guapetón!
0: Ai, madre!
2: Hola, Juan Madrid, la demanda que viene quiero a Antonio Machín.
1: Antonio Machín, molt bé.
2: Vale, y ahora quiero la de Demi Duro, la de... La de al lado de mi amor.
1: Morir al lado de mi amor.
2: Vale.
1: Ya la hemos puesto esa.
0: Sí, ya la hemos puesto.
1: Ya está esta.
0: Ya está, Marc. Sí.
1: No, esta no puede ser porque ya la hemos puesto. Tienes que poner quiero bailar contigo esta canción.
2: Pero y luego...
1: Hemos empezado.
2: La última de la lista.
1: La última de la lista, Manolo Escobar, Ojos de España.
2: La de Manolo Escobar.
1: Vale, venga, Marc.
2: Se la dedico a la Benita, a Luis B, al papá, a la mamá, a Tony López, a Jorge, a la Marta, a la Itana Bonmatí, a la María Ángeles, a ti y a Salvador.
0: Molt bé, gràcies,
1: ostres,
0: Marc.
1: Ostres, tu, molt bé, eh? Gràcies.
2: I a la Maria Dolor Oliveta.
0: També, molt bé.
1: Estupendo.
2: I a la Maria Teresa Montal.
0: Molt bé.
1: Si no s'escucha. Molt bé.
0: Gràcies, Marc. Vinga.
2: Adéu.
1: Adéu. Tenim un altre?
0: Tenim un altre.
1: Hola, bona tarda.
3: Hola, buenas tardes.
1: Hombre, aquel señor que ha empezado tarde, tú. Yo he empezado muy tarde, tú, ¿eh?
0: Que no hay lurem de picar la cresta.
1: Chapellí, que este, hoy hemos empezado a las 5:30.
3: Ah, ¿sí?
1: Sí, hijo.
3: Bueno,
1: bueno.
3: Me pongáis una canción para mí.
0: ¿Para mí?
1: Mira.
0: Un mexicano en el teléfono. Tenemos, oye, cuate.
1: Tenemos aquí canciones como Forever and Ever, que és una cançó que canta en Demi Russos.
3: No, russos no.
1: Després tenim els americanos, que canten romàntica, mi razón. Després que tenim Maria, un himno a l'amor.
3: Aquesta és de la llista.
1: Totes són de la llista.
3: Ah, totes?
1: Sí, i després... Ah, que vas de llista de baix, tu. Hi ha la
0: no la veu si és a dalt o baix.
1: Rocío Jurado, que canta Senyora, el duo dinàmico cantarà Lolita, els Pets Bona Nit i Manolo Escobar, Ojos d'Espanya.
3: El duo.
0: El duo.
1: El duo dinàmico.
0: El duo.
1: Lolita, sí. Lolita. Va, Lolita. Chapellí. Molt bé, Chapellí. Ara, dedica-la.
3: A tothom que escolti Ràdio Tordera, la meva família i vosaltres dos, que tingueu bon programa. Molt
1: gràcies. Bé. I recorda't que la setmana que ve són a les 5:30. Si no, no entraràs.
3: És igual.
1: No és igual. No és igual.
3: Qui va tocar diumenge?
1: Diumenge, hòstia, diumenge, no me'n recordo.
3: A mi no.
0: Sí, ho vas dir tu, no?
1: Bueno, clar, com així...
0: Tu ho vas dir, no?
1: Ah, una dona de Breda, no? No era una dona de Breda?
0: No.
1: Sí, que va trucar per si estava obert el bar.
0: Vols
3: dir?
0: Sí.
3: Bueno, no.
0: Sí, no va tocar la Lolita, ja la Josefina? No.
1: Ai, la Josefina Follà, això era un altre... Sí, la Josefina Follà va tocar.
0: Clar, no...
1: Sí, té raó, veus, home, perquè no ho deies.
0: Home, escolta, és tu el que dirigeixes
1: jo
0: el bolígrafo en el bal.
1: Jo un altre programa, jo, ara.
0: Tu, el que fa el bal ets tu.
1: Clar, el que faig el bal jo. Vale,
3: qui és l'encarregat d'aquí? Euros.
1: Aquí no n'hi ha d'encarregat, aquí tothom mana. Bueno, Joan.
0: Vinga, Joan, que vagi bé.
1: Adéu.
3: Adéu.
1: Adéu.
0: Veiem qui hi ha aquí.
1: I un altre. Hola, bona tarda.
4: Avui hola, guapos.
1: Ostres, la... Preciosa.
0: Escolta, quina veu més... més... Ha fet allò una novena d'ous.
1: Aquí hi ha Ràdio Tordera, sí.
4: Què passa a la Ràdio Tordera?
1: Que no se sents. Ai, que has perdut... Has perdut el... Has perdut el dial, no?
4: Que no tinc que marcar, que tinc un piu
0: Ara volia telefonar en un altre lloc i sortim nosaltres, saps?
1: Escolta-me, Quimeta. Oh, aquest, aquest piu te s'ha espatllat.
4: Aquest piu no, perquè no veig els números de la ràdio, me van canviar.
0: Clar.
4: Bueno, podem anar un altre, eh?
1: Sí, demà.
4: No, els russos no en vull, eh?
1: No, no, una demà dels americans, avui.
4: Avui una de ben maca,
1: mira,
4: que teniu.
1: Mira, hi ha una que es diu Maria.
4: Ai, la Maria. Ai, Maria.
1: Vale.
0: Però és d'en russos, aquest, eh?
1: No li diguis.
4: Va, posem Maria.
0: Va, Maria.
4: Perquè no sé. Perquè sí. Dic que ha començat més aviat, eh?
1: Clar, vull començar. Cada dia començarem a les 5 i mitja.
0: Tu has d'escoltar la ràdio Tordera tot el dia. A més, ara, aquesta setmana, i la que ve a les 5.
1: Mira, la novel·la.
4: Tot, ara, sí que truco la ràdio Tordera, perquè me fa passar... Aleshores, bé, no, jo tinc una noia, per això, que me cuida molt bé.
1: Digue-li
4: que li estirarem els orelles. Si tingués de trucar els números del telèfon, no ho podria. Me van arreglar un piu.
0: Un piu.
4: I ara, dic, me fa anar de boli. Bueno, ja sabré...
1: Molt bé.
4: Començareu?
1: A les 5. Dos. Però tu has d'escoltar a les 5, que fan una novel·la entre el Salvador, la Nuri i un lloro.
4: Sí, m'han trucat,
1: trucat
4: que posés a Ràdio Tordera, que fan una comèdia, no sé què.
1: La novel·la d'un lloro.
4: Sí,
0: ai,
4: no
0: mare, deixem la propaganda, no?
1: Ja està,
4: i resulta...
1: Ai, ara.
4: He anat a buscar la Ràdio Tordera, no el veig. I no m'ha costat molt de trobar. Sortia... Ràdio aquí de Lloret, menys de Tordera.
1: Bueno, no passa res.
0: Bueno, va, Quimeta, no passa res. T'apuntem la Maria.
4: Que tingueu un bon programa.
1: Gràcies, adéu. Guapa.
4: Adéu, Maria.
1: Yeah. Adéu, Maria de l'alma mia.
0: Hola, digue'm.
1: Hola, amb qui parlem? Bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Ah, és Maria Cinta.
0: Segur.
1: Maria.
0: Oh. Maria Cinta.
1: On t'has anat per trucar?
0: La Maria...
1: Avui... On t'estàs avui trucant?
5: A casa.
1: A casa. Sembla que se sent més bé avui. Què te posem?
5: Ja dies que sí. Ja dies que sí.
1: Ah, veus? Què vols que te posem de cançó?
5: He sentit del Duo Dinàmico.
1: Sí.
5: Eh?
1: Vale.
5: Doncs me poseu d'aquest.
1: Molt bé, Maria. Maria Cinta.
0: Quina?
1: Lolita.
0: Apunta-t'ho bé, això, eh?
1: Sí, ara sí. Maria Cinta. Dedica la Maria Cinta.
5: Aviam, la dedico a tots els que escolten la ràdio i a vosaltres dos.
1: Molt bé. Moltes gràcies. Vinga.
0: Doncs Maria Cinta.
1: Adéu, que no posarem per tu.
0: Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve. A veure si va més bé el telèfon. Ara ja va bé. Vinga, adéu.
0: Hola.
1: En tenim una altra. Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Ui,
5: ai,
1: la Montse.
0: Que ràpida.
1: La Montserrat de Sant
5: Pere. Està molt de broma avui.
1: Montse,
5: està molt de broma, sentiu el temps.
0: Sí, i tant, el temps i el que però no és el
1: vindrà
0: temps.
1: Vindrà una tronada que veuràs.
0: Sí?
5: Bueno, que la tronada que faci, però que plogui, que marxi la calor.
1: Ah, també.
0: Ui, ui.
5: Bueno, quines cançons teniu?
0: Em sembla que de calor...
5: Avui l'he posat molt tard.
1: Ja t'hauràs de posar, que ja els tenim demanades. A veure, una de, em vols una de Dani Russos o de la llista que de baix?
0: Ella no ho veig.
5: Ja n'he sentit dues o tres. Ja n'he sentit dues o tres. No en teniu cap més cantants?
1: No, bueno, sí, tenim la llista, la Lolita, que el canta el Duo Dinàmico.
5: Ah, el Duo Dinàmico, va.
1: Vinga, doncs també, vinga.
0: La Lolita té èxit, eh?
1: Sí, la Lolita canta molt bé.
0: Hi ha una pel·lícula que se'n diu Lolita, eh?
1: Lolita, tu tienes una forma de bailar que me fascina.
0: Vinga.
5: Per tots els que ens escolten a la ràdio i per vosaltres que continueu tan animats.
1: Molt bé, gràcies.
0: Molt bé, doncs,
5: vale, fins demà. Moltes
0: gràcies, adéu.
1: Bueno, ja doncs, està. Ja me deixa reposar, o no?
0: Vostè dirà, perquè jo...
1: Bueno, ara posem una d'aquestes ja que estan tan sol·licitades. Si et sembla, posarem aquesta que ens l'havia demanat en Salvador ja fa molta estona, perquè me l'havien demanat per WhatsApp aquesta tarda. Escoltarem Els Pets.
0: Els Pets?
1: Els Pets, les Llufes no, Els Pets. Els Bona Pets nit. Cantaran Bona nit, perquè és una cançó molt suau, molt bonica, i que li cantem al meu net perquè es dormi.
0: Ah, sí. I es dorm?
1: Sí.
0: Si bueno, la cantes tu, també?
1: No, sempre me diuen, avi, calla.
0: Doncs bona nit, dels Pets. Vinga. Pets. puc agafar una trucada i guardo...
1: Guardo tot.
0: I guardo.
1: Hola, bona tarda.
0: Hola.
1: Bona tarda, qui ets?
0: Mira, ara que l'agafem...
1: Qui ets?
0: Ui, no se sent.
6: Hola.
1: Ara la Quima.
6: Hola, bona tarda. Sí, jo no sento gaire el telèfon bé avui.
0: Ai, mare, aquest telèfon...
1: Te posem amb la Maria Cinta.
0: Que passa que han passat la festa major, saps?
1: Ah,
6: hem passat la festa major. La setmana no vaig poder trucar. I avui vaig despistada. I a veure, quines cançons teniu per demanar?
1: Ara ja t'has d'afegir amb alguna d'aquestes.

0: Escobar.
1: Aquesta ha sigut davant de la meneu.
2: Aquesta, la xica
1: Iaia,
2: és dels anys 60.
0: Ni raton, va, Quima.
1: Sí.
0: Aquí la dediques.
1: Bueno, pues mira, la dedico a tothom, eh?
0: Aquí...
1: Escolti, i la...
0: Quins cantants?
1: La dedico a tothom que escolta aquest programa a la tarda i record, eh? Que tingueu una bona tarda.
0: Un moment. Escolta-me, quin cantant tries? L'Antonio Machín o Jorge Sepúlveda?
1: A Jorge
0: Sepúlveda. Vale, molt bé.
1: La setmana que Quima.
0: Ve? La setmana que ve.
1: La setmana que ve?
0: Sí.
1: Vale.
0: I comencem a les 6:15.
1: Sí. Vale. Ara començareu a 6:15?
0: Sí, avui també ho hem fet, sí.
1: Ah, vols apurar com sempre i, bueno, vaig... És que vaig una mica... Mira, és l'estiu i tots canviem de manera de fer de casa i de tot.
0: I tant, clar. I de vestir.
1: I, esclar, anem una mica així. Bueno, doncs pues ja que ho escoltarem, més tard.
2: A casa hem tret el sofà del menjador i l'hem posat a la
0: cuina. Adéu.
2: Adéu.
0: Ai, ai. Vale.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Te pienso, te pienso sin pensarlo.
1: 107.1 FM. Radio Tordera.

0: ¡Salud!
1: Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida. El

Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui dediquem l'especial amb unes carbasses molt ben conegudes per tothom. La banda Chicago, The Smashing Pumpkins, que va convertir la introspecció adolescent i la grandesa sonora en una obra desmesurada i totalment personalitzada. Billy, James, Darcy i Jimmy han teixit un so irrepetible, guitarres que s'apilen amb capes fins a formar murs immensos, baixos que respiren amb vida pròpia i una bateria que és precisió i fúria alhora. Repassarem l'ascens, les mutacions i els grans moments d'una carrera que ha sabut reinventar-se sense trair el seu cor. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos bé el cinturó, que comencem. I comencem amb una declaració de guerra. Rock querubí, Kerub Rock, de l'indestructible Siamese Dream, l'any 1993. És un tema que posa les cartes sobre la taula des del primer segon. Corgan apila guitarra sobre guitarra fins crear un mur que cau a sobre del públic sense avís, mentre en Chamberlin no acompanya el ritme, sinó que el domina, l'empeny, el fa avançar com una màquina que respira. La veu totalment nasal i punyent, escup desafiament i ironia. Perd el cap i cedeix, no importa en què creguis, això diu part de la lletra de la cançó. És un atac contra la indústria que els volia domesticar abans d'hora i alhora un crit d'independència que defineix el territori de la banda des del primer acord. En directe, el tema s'expandeix, les guitarres es multipliquen i allò en el disc es pot dir que ja és totalment colossal. Tot això es converteix en cerimònia d'obertura que no deixa ningú indiferent. Kerub Rock, 1993, els Smashing Pumpkins.

Així es començàvem, així obríem aquest programa dedicat a les carbasses fantàstiques, als Smashing Pumpkins. Ara anem per un tema que segurament coneixeu, Rhinoceron, Rhinoceros, de l'any 1991, del debut de Gish. És un tema que no ataca, sinó que gira. La guitarra dibuixa una espiral lenta que va creixent capa a capa fins que, quan menys t'ho esperes, s'obre en un final immens que ho omple tot. El baix de Darcy construeix una base càlida, quasi bé orgànica, podríem dir, mentre Chamberlin toca amb una delicadesa sorprenent per algú capaç de l'extrema ferocitat que hem escoltat al bloc anterior. She said, I'm not afraid to die. Ella em va dir que no té por de morir. És tal com obre el text irònic i ambigu que no explica una història concreta, sinó que suggereix moltes coses, deixant que l'oient hi projecti els seus propis estats d'ànim. En directe, la cançó s'estira durant minuts i minuts, perdent-se en improvisacions que fan que el públic deixi de comptar el temps i entri en una mena d'hipnosi col·lectiva on la música ho és tot. Gish va enregistrar-se amb un pressupost mínim, però el productor Butch Vig, que poc després produiria Nevermind de Nirvana, va veure de seguida que aquell quartet tenia una visió sonora que no s'assemblava res al circuit alternatiu de l'època. Anem a escoltar Rhinoceron en directe l'any 1993, els Smashing Pumpkins, els protagonistes avui al nostre Rock Masters.

El somni s'ha estès. Passem a la cançó lluminosa que amaga la foscor més profunda. I és que una de les grans ironies de la història del rock, una de les cançons que sona més feliç i optimista de tota la discografia dels Pumpkins, va néixer d'un dels pitjors moments de depressió d'en Corgan. La introducció de guitarra neta, alegre, quasi infantil, és una trampa. Quan entres a la melodia, ja no en pots sortir. Today is the greatest day I've ever known. Avui és el dia més gran que he conegut mai. Es repeteix com una afirmació desesperada, un intent d'autoconvèncer que les coses aniran, totes aniran bé. Quan entra la distorsió, el contrast entre la lletra fosca i el so brillant es fa devastador. En directe és un moment de connexió massiva. El públic canta la melodia amb les mans alçades, sense saber, sovint, quin abisme s'amaga al darrere de cada nota. En Corgan ha explicat que va escriure la cançó en un moment en què havia tocat fons emocionalment. La lluminositat de la melodia era, en realitat, un acte de supervivència. Anem a escoltar aquest gran tema dels Smashing Pumpkins, Today.

Today, aquesta gran confessió, i ara anem per al quart tema, una altra confessió, una confessió totalment nua, una guitarra acústica i unes cordes melancòliques sostenen en Corgan mentre es canta sobre records d'infantesa i dolor familiar. Disarm you with a smile, et desarmo amb un somriure, és una de les línies més punyents i recordades de la banda, una imatge de dolça crueltat que diu molt més del que sembla. La producció és més continguda que en altres temes, deixant que la veu, fràgil i ferida, ocupi el centre mentre unes campanes afegeixen una solemnitat quasi bé religiosa que reforça el sentiment de pèrdua. El baix i la bateria es mantenen en un segon pla totalment discret, donant suport sense robar protagonisme. En directe, el tema és sovint el moment de més silenci, d'un silenci totalment absolut, enmig de l'estadi, allà on toquin, on la força ve precisament de la vulnerabilitat i no pas de la intensitat. La cançó va ser escrita pensant en la relació complicada d'en Corgan amb els seus pares. Tan personal era que durant un temps va dubtar de fer-la pública o no. Anem a escoltar aquest tema, Desarmar, Disarm, en directe des de l'any 1994.

La ferida ja és oberta, la ràbia explota en un dels grans crits de la dècada. La ràbia ho ocupa tot, una guitarra distorsionada i una bateria potent creen una tensió que no baixa el cap en cap moment del tema. Malgrat tota la meva ràbia, encara sóc només una rata en una gàbia. És un dels versos més citats del rock dels 90, una imatge perfecta de la frustració i de la sensació d'empresonament d'una generació sencera que no trobava el seu lloc enlloc. La cançó alterna versos continguts amb un refrany que esclata, fusionant la duresa amb una melodia que queda gravada des del primer moment, des de la primera escolta. El baix i la bateria d'en Chamberlin construeixen una base implacable, diguéssim que no dona treva, podríem dir. En directe es converteix en un esclat d'energia col·lectiva on el públic crida al vers de la rata com un alliberament compartit i necessari. La cançó va guanyar un Grammy i va ser un dels primers grans èxits del monumental àlbum doble, el Melancholy and the Infinite Sadness, l'any 1995, un projecte de 28 cançons que va redefinir les ambicions del rock alternatiu. Anem a escoltar aquesta bala amb ales de papallona, Ballet with Butterfly Wings, en directe als Smashing Pumpkins l'any 1996, aquí al Rockmasters.

Ballet with Butterfly Wings, la bala amb ales de papallona. De la ràbia passem a la grandesa, la peça més èpica i cinematogràfica de tota la seva obra. Pura grandesa, unes cordes i una guitarra acústica creen una sensació de viatge des del primer segon i la frase d'obertura que colpeja amb una imatge fosca que contrasta amb la melodia majestuosa que ve després. La producció és rica i cinematogràfica, amb una secció de cordes que dona al tema una dimensió de banda sonora, mentre Chamberlin marca un ritme marcial i precís que empeny la cançó cap amunt sense pausa. La veu de Corgan es mou entre la fragilitat i la proclama, navegant per una lletra que barreja desesperança i determinació. En directe és un moment que podríem dir que fa comunió absoluta, el públic corejant el refrany, les llums canviant constantment i la sensació que som davant d'alguna cosa més gran que una simple cançó de rock. El videoclip, inspirat en el cinema mut i en imatges, podríem dir, de principis del segle XX, va ser un dels més premiats i recordats de la seva època, guanyant diversos MTV Video Music Awards. Anem a escoltar Tonight, Tonight, aquesta nit en directe, l'any 1996, els Smashing Pumpkins.

Tonight, aquesta nit. De l'èpica passem a la nostàlgia, el retrat generacional més estimat de la banda. Un tema que respira nostàlgia per tot arreu, una guitarra que recorda els anys 70, però amb una producció inconfusiblement dels 90. És una que marca el ritme des del primer segon, Shake Down, 1979, la sacsejada, obre un retrat de l'adolescència, aquell instant

La joventut s'esvaeix. Tornem a la foscor i a la urgència més crua. La urgència ho domina tot. Una guitarra repetitiva i agressiva i una veu plena de malestar, creant un ambient dens i opressiu que no dona respir en cap moment. Déu és buit, igual que jo. Una de les línies més punyents de la banda, una declaració de buidor absoluta que defineix l'esperit més fosc de Melancholy. La cançó és directa, curta i contundent, amb un mur de guitarres que sembla tancar-se sobre l'oient i una bateria que marca cada temps com un cop de puny sobre la taula. En directe es converteix en un esclat de força on Corgan crida amb una intensitat que fa vibrar l'aire i la banda accentua tota la càrrega agressiva del tema fins al límit. La cançó va ser escrita en un període de gran tensió interna i va esdevenir una mena de manifest de l'estètica fosca i depurada d'aquella època de la banda. La samarreta amb la paraula zero que Corgan portava en aquella gira va esdevenir una icona visual dels anys 90. Anem a escoltar aquest tema també de l'any 1996, aquest tema dels Smashing Pumpkins, el tema tan conegut per tots els seguidors, zero.

Zero Smashing Pumpkins. De la foscor passem a la transformació, el canvi de pell que va desconcertar a mig món. Una metamorfosi. Després de la marxa de Jim Chamberlain, la banda abandona els murs de guitarra i abraça les textures electròniques i una atmosfera més, podríem dir, fosca i continguda. La guitarra dibuixa una melodia hipnòtica i repetitiva, mentre una caixa de ritmes marca un pols fred i mecànic i el baix arrossega amb pes, amb un pes totalment calculat. La veu de Corgan és més continguda que mai, canta des de la melancolia i el desconcert, com algú que ha perdut el nord però continua caminant. En directe és un moment de transició i experimentació on la banda demostra que no té por a reinventar-se, encara que això signifiqui perdre part del públic pel camí. L'àlbum Adore, de l'any 1998, va marcar un gir radical de so i va dividir profundament crítica i seguidors. Amb els anys, però, molts l'han reivindicat com una de les obres més valentes i personals de tota la seva carrera. Anem a escoltar Abador 1998, els protagonistes avui als Rockmasters, els Smashing Pumpkins.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
1: Benvinguts a l'Idíl·lic. Aquesta setmana la nostra itinerància ens ha portat a Badalona, on el Festival de Cinema Fantàstic Creepshow ha celebrat la seva 20a edició. És un dels festivals de gènere més veterans de Catalunya, només per darrere del de Sitges, òbviament, i el de Molins de Rei. A més, els seus impulsors van ser també els promotors de terror arreu de Catalunya, el TAC, que ja fa 16 anys que està en marxa i suma una 20a de festivals catalans. Aquest 20è aniversari del Creepshow ha estat l'eix temàtic d'aquesta edició. De fet, el lema ha estat 20 anys se'ns han fet curts, que és aquest doble joc de la percepció del temps i també perquè és un festival de projecció de curtmetratges, bàsicament. Per tant, com que aquesta és la temàtica del festival, també ho serà la d'aquest episodi, que constarà de dues parts. D'una banda, mirarem enrere i us explicarem com van ser els inicis d'aquest festival i què ha significat per als seus espectadors habituals, i escoltarem les experiències i anècdotes de seguidors fidels que ens han deixat moments com aquests.
2: Una anècdota curiosa és que vaig trobar feina gràcies al Creepshow.
3: Un Creepshow vam acabar a les 4 de la nit banyant-nos al mar.
4: I ens van llançar aigua per tot arreu. Nosaltres, oi, Dios mío, moriremos, moriremos. No, era aigua.
5: El que sempre m'ha fascinat és que és gent que no menja ni sopa, ni berena, ni res. O sigui, només beuen cervesa amb unes quantitats completament industrials.
1: A la segona part de l'episodi repassarem què ha donat de si aquesta 20a edició del Creepshow, repassant el palmarès dels curts premiats i entrevistant els responsables de la projecció musicada, que s'ha convertit en un dels imprescindibles d'aquest certamen. Comencem! Primer de tot, posem una mica de context per si hi ha oients que no sabeu què és el Creepshow, cosa que significa que no escoltàveu el Quimèric, perquè era un dels festivals que cobríem cada any sense falta. Si no hi heu anat mai, segurament pensareu que és un festival més, però el cert és que cada certamen, almenys cada un dels que forma part del TAC, té el seu caràcter propi, la seva personalitat i també la seva mirada. En el cas del Creepshow, la seva mirada sempre ha estat molt oberta, en el sentit que, tot i ser sobretot un festival de cinema, com dèiem, sempre ha anat més enllà d'aquesta disciplina. Activitats vinculades a la literatura, com les lectures de poesia al cementiri, que van tenir el seu recorregut, amb l'art, amb el còmic o les arts escèniques, sempre hi han tingut cabuda. Els formats, és cert, han anat canviant amb aquests 20 anys. Als inicis, el festival durava més dies i tenia més activitats. D'uns anys cap aquí s'ha dividit en dos caps de setmana diferents, concentrant el cinema en un i el literari en un altre. En tot cas, estem parlant d'un festival on el nucli dur de l'organització es manté respecte als inicis, amb molts pocs canvis, amb el que això suposa. És a dir, sumeu a tot l'equip 20 anys més i després en parlem. El puntal que s'ha mantingut immutable és la projecció de curtmetratges, que competeixen per diferents premis, decidits per un jurat que canvia cada any i entre el qual hi ha persones de formacions i mirades molt diferents, des de la crítica, la mateixa indústria, a periodistes, de tot. L'espai on s'ha fet sempre, excepte els primers anys, després en parlarem, ha estat el Círcul de Badalona, un teatre antic que fins fa molt poc no tenia climatització, és un dels elements que tots recordem del Creepshow, que està situat just davant de l'Ajuntament i amb un bar propi, que sembla un petit detall, però resulta ser bastant important a la pràctica. Tot i això, som uns quants que associem també el festival a menjar-nos un Frankfurt just després de les projeccions. Però no direm on, per no fer-ne publicitat gratuïta, que no ens ho paguen. Tot i que si ja hi heu estat, us ho podeu imaginar ben fàcilment. Aquesta és l'essència del Creepshow, però en tots aquests anys han anat i vingut paradetes de venda de merchandising, xerrades d'escriptors o creadors de còmic, recitals en llocs insospitats, com el cementiri o una església... Però d'on ve tot això? El primer dia d'aquesta 20a edició hem parlat amb Antoni Benages, un dels directors del festival, així com un dels seus impulsors i de terror arreu de Catalunya, el TAC. Ens ho va explicar així. Aquesta és la 20a edició. Suposo que el número 20 ja impressiona, sobretot quan te n'adones que ha passat els anys volant. Fem una mirada enrere i explica'm una mica com neix el Creepshow.
6: Bé, el Creepshow, la veritat és que és bastant senzill com neix. Neix amb una colla que estàvem dins del Festival Filmets, fèiem un apartat ja de terror, que era Night of the Creeps, i estàvem amb ganes de fer un festival nostre. un festival nostre només de terror. I a partir d'aquí, en un bar a Sant Adrià, a base d'unes quantes cerveses de més, i amb un dels companys que estava fent un remuntatge, no sé si era el Joan Clusell, no sé si estava a Iran o Afganistan, fent un documental, i vam fer com una trucada internacional, i vam dir, hem decidit que muntarem un festival de cine i d'horror a Sant Adrià del Besòs. Perquè no volíem que en aquell moment pensessin que volíem fer com la competència, filmets, que veiessin que era una cosa diferent. I així va néixer. Vam començar amb un bar molt petit, que era el Suau, on es feien frankfurts mentre anaven passant les pel·lícules. Teníem allà la planxa, carregat de gent, perquè era un bar molt petitet, i amb una pantalla casolana, i amb un sol dia de festival. I a partir d'aquí, cada any vam anar afegint coses i vam anar canviant d'espai, perquè gravàvem cada vegada a més gran, fins que vam decidir que tornàvem a casa, o anàvem a Badalona, per una qüestió quasi logística, perquè tots eren de Badalona, i ens anàvem a muntar un festival a 4 parades de metro més lluny de casa, que era bastant absurd. I aleshores ja vam començar aquí en el Círcul, i des d'aleshores ens hem quedat aquí, que estem molt còmodes, i és casa nostra. Durant el festival ens el sentim completament casa, no?
1: El Círcul, a més, té un com un encant especial, no?, de teatre, de cinema antic, i heu fet un munt de coses, des de projeccions amb concerts, amb música en directe, projeccions de curtmetratges, espectacles... El lloc també ha fet una mica la marca de la casa, del Creepshow?
6: Sí, jo crec que sí, és una mica el que buscàvem, no? Aquest, no un pavelló, no una nau, no... i tampoc molt menys una multisala, no? Que jo crec que és completament el contrari del que som, no? Nosaltres trobàvem un teatre antic, un teatre on s'havia fet des de varietés cinema de barri, era el que buscàvem, a més amb aquest encant de cinema antic, de cinema... de cooperativa, que després va dependre més del que seria la part eclesiàstica, però aquests teatres que tenen el seu bar fora, el seu cinema dins, una mica per fer una comparació per al gran públic que va tothom a Sitges, no? Seria com una mica com un Prado, amb aquest, fins i tot amb aquesta estètica d'una època. No?
1: Dèiem que es basa sobretot en el cinema, però també heu fet moltes activitats paral·leles vinculades amb la literatura, amb la cultura en general. No és cap secret per algú que escolti el programa habitualment o que escoltés el Quimèric, que a mi m'encantava la lectura de poemes del cementiri. Ara heu mantingut la part literària amb una sessió amb un altre cap de setmana. Què implica barrejar, doncs, cinema amb altres elements culturals?
6: Bé, jo crec que l'eix vertebral de lo que és el festival és el gènere. És el gènere fantàstic, el terror, la ciència-ficció, i per tant aquí el que ens agrada és poder que la gent vegi que aquest gènere té moltes branques. Té des de la literària, la musical, a la cinematogràfica, al curtmetratge, al llargmetratge... O sigui, intentem que el còmic, la pintura, que intentem que es vegi que el gènere és ampli i molt, molt reeixit amb moltes vèrtebres, no? Aleshores, evidentment que hi ha una part que és la més important o la més visual, que és la competició de curtmetratges, que és el més vistós, perquè hi ha un concurs, tenim un jurat, hi ha una competició, hi ha curtmetratges internacionals, però sempre volem mantenir que es vegi que totes aquestes branques tenen flors pròpies, de flors del terror, que van a moltes direccions, no?
1: Clar, parlàvem de que porteu 20 edicions, per tant sou un dels festivals de terror de Catalunya més veterans, no? Obviant Sitges, que ja sabem que té una llarga història, després serien Molins, després vosaltres, i ara, doncs, hi ha un munt de festivals nous que porten 2-3 edicions. Semblava durant la pandèmia que alguns havien de desaparèixer, però sembla que encara han proliferat més. Com valores tu l'estat ara mateix del cinema, els festivals de cinema de terror a Catalunya?
6: Home, jo crec que és una bogeria. És una bogeria perquè, si vols anar-hi tots, no sé, és com anar al Primavera Sound i vulguer anar a tots els escenaris. No pots, o sigui, acabes destrossat, has de ser molt jove o treballar amb això, no? Perquè és un no parar. Realment és un goig. Per un cantó fa molta il·lusió que hi hagi tants festivals. Evidentment, jo crec que Sitges fa molt que tot el públic... tots els creadors d'aquests festivals hem sigut, o som, visitants de Sitges o consumidors de Sitges, i ens hem mirallat i ens ha volgut, doncs, hem volgut crear el nostre Sitges a Badalona, a Cardedeu, a Molins, a Sabadell, no? Cadascú s'ha volgut muntar el seu xou. I realment, doncs, això és molt xulo, i l'associació aquesta del TAC fa que aquest esquelet, no?, tingui una forma que sembli sòlida, no? Encara que de vegades cadascú dispara per on vol, però també és la gràcia. I que hi hagin diferències entre els festivals, que no... que puguis anar a Molins de Rei i vegis una cosa diferent que quan vas a Cardedeu, o te'n vas a Sabadell, o si vas al Crip Show, sigui una altra història completament, no?
1: Jo sempre he dit, a veure si ara em dones la raó o al contrari, em trenques els esquemes, que el Crip Show és una mica el festival gafapastil del TAC. És així?
6: A veure, jo sóc bastant antigafapastil, completament antigafapastil, però sí, sí, en el fons, a veure... Tenim un rotllito que més que agafa pastil, necròfit. O sigui, rasquem molt per la part fosca de les coses. No busquem potser el més mainstream, ens allunyem molt del que seria comercial. Ara, amb aquestes sessions que estem fent d'òpera prima, per exemple, estem posant fracàs darrere, fracàs cinematogràfic. I per nosaltres són pel·lícules, són meravelloses, però hem passat a Tolladero, hem passat a Fotos, o sigui, ara passarem a L'Apòstol, són pel·lícules que han estat destrossades en el seu moment d'estrena, i en canvi creiem que són molt, molt, molt interessants. Per tant, i també, pues, la pel·lícula musicada, també busquem que sigui una pel·li que no sigui la típica pel·li, que no sigui el Nosferatu, que no sigui el Metrópolis, que són pel·lis que ens encanten, però intentem de rascar una mica. Costa molt rascar, eh? O sigui, rasquem molt i les ungles les tenim plenes de sutge. Però és el divertit, el que ens agrada és rascar.
1: I si mirem cap al futur, dèiem això que ho vau impulsar uns amics. Jo porto 10 anys seguint el Crip Show i sempre he vist el mateix nucli dur d'organització, sempre sou, doncs, els mateixos. Hi ha relleu generacional? Creieu que n'hi haurà? El Crip Show morirà amb vosaltres? O com ho veus tu?
6: Bé... es va incorporant gent i anem perdent gent pel camí. O sigui, la bèstia es va movent i hi ha qui marxa i qui apareix de nou. O sigui, anem tenint gent nova i sang nova. No en tinc ni idea. No. Ara sóc conscient d'aquests 20 anys que m'ha fet mirar una mica enrere, però en el mateix temps sóc completament inconscient de com hem arribat a fer 20 anys. O sigui, no... seria un concepte més com Conan el Bàrbaro, no?, que tira recte i si hi ha una paret, doncs la travessa, però no, sense consciència de que hi ha una paret, no? O sigui, anem tirant endavant sense mirar enrere. Ara hem mirat enrere de cop i, bueno, ens pot passar com a...
1: Impressiona, no?
6: Sí, podem quedar de pedra com, bueno, com passen aquestes coses bíbliques, però no tenim consciència. Però la gràcia és aquesta. Jo crec que no, som una colla d'inconscients. I, per tant, per això tenim 20 anys i potser podem fer 20 més com un. És que no tenim cap... ningú controla el timó. O sigui, és una nau desbocada que funciona, i punt. O sigui, no té cap sentit lògic. No li busqueu els engranatges, perquè sí, és voluntariat, és anar tirant endavant...
1: És molt de gènere fantàstic, això que dius, eh?
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Seria aquesta nau fantasma amb engranatges fets per bojos que va tirant endavant, no sabem per què.
1: M'has deixat en xoc ara amb aquesta metàfora, però realment fa unes quantes edicions que vau canviar això dels dos caps de setmana en lloc d'uns quants dies seguits, i deia, ostres, és que som grans. És que, clar, a mi em dóna la sensació que heu anat mutant i heu anat canviant també en funció de com heu anat canviant els organitzadors, no? De dir, ostres, doncs no és el mateix un xavalín de 20 i pico 30 que algun de 50 i pico que té la vida muntada d'una altra manera, no?
6: Sí, sí, la vida i el cos, vull dir que... ens ho prenem amb molt més calma. I també pensem que fem un festival molt assequible per tothom. El que dèiem abans del Primavera, no? Primavera, jo no he anat mai a Primavera, però vull dir, la gent va a Primavera Sound i sempre em diu, ostres, no, perquè no puc anar a l'escenari 3 i em perdo els Foo Fighters perquè toquen junt quan troquen no sé qui, els Pixies, jo què sé. Nosaltres, és intens, però es pot gaudir completament sencer el festival sense morir. I això és el que també nosaltres fem com organitzadors, doncs fer un festival que el puguem fer sense morir.
1: Doncs moltes gràcies, Toni, per atendre el micro de l'Idíl·lic i tant de bo molts anys més cobrint el Crip Show.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: En Toni ens ho ha explicat en paraules, però els espectadors del Crip Show van veure aquesta evolució en imatges, en un petit documental o una mena de videoclip extès fet per en Wilson, exmarató de Cotxeres de Sants i actual director de l'Overlook. En aquest documental, que es va poder veure dissabte a la tarda, hi havia vídeos i fotografies de diferents èpoques del festival, amb l'organització insultantment jove a les inicials. En Wilson es referia així a l'evolució del Crip Show.
7: Hoy hace 20 años estábamos en un local de San Adrià. Era el nacimiento del Crip Show. Recuerdo que el Tony Benavent me va dir: Wilson, ¿quieres ser el presentador? Digo, ¿esto qué es? Digo, es un festival de cine. Digo, vale, vale, tampoco. Y nada, lo que nunca he olvidado es que hacía mucho calor, mucho. La sala era pequeñita y tal, creo que tenía el aire acondicionado roto y recuerdo que fue un pasote, o sea, todo el mundo con las camisetas mojadas, todo. Es que parece una fiesta de las camisetas mojadas de Mallorca. Y el último día, bueno, recuerdo que tenía el billo ya siempre al lado, que es el que llevaba los vídeos y nada, yo más enfocado a la ciencia ficción y estas cosas, ¿no? Y al acabar, pues cuando nos despedimos, que luego nos fuimos a hacer una zombie party, que luego habéis visto el vídeo antes y esto, me quedé solo con el micro y se me vino una frase a la cabeza, que es una frase que me gusta mucho la historia del cine, que es de Tiburón, que dice: no va a hacer falta un barco más grande. Y cerré el festival diciendo esta frase y esa frase quedó. Recuerdo que entre yo y Tony siempre la tuvimos ahí, que a veces la hemos utilizado para otras cosas de nuestra vida, y la verdad es que el tiempo ha demostrado que no nos equivocamos y que el barco ha ido creciendo y ya estamos ahora ya en una sala y ya ha sido la hostia. O sea, veo 20.000 aventuras y tal. Y claro, 20 años después yo creo que es el momento de cambiar de frase. Las cosas han cambiado, la mitad estamos calvo, la otra mitad peinamos canas blancas, en fin, todo ha cambiado. Y a pesar de mi inglés mallorquín, ¿no? Yo digo, the show must go home, no lo he dicho bien, pero significa, es de Queen, significa el show debe continuar.
1: L'emotivitat que destilava aquest documental no només es notava en l'organització. El Crip Show també té un bon grapat d'espectadors fidels que any rere any assisteixen en aquesta cita. Gent que, a vegades, per raons molt aleatòries, hi van anar un dia i, mira, han anat repetint durant anys. Nosaltres hem volgut preguntar a alguns d'aquests espectadors des de quan venen al Crip Show i com el van descobrir.
8: Va ser quan encara estaven a Sant Adrià del Besòs, perquè que devia ser la segona o la tercera edició. De fet, va ser l'última que vam fer allà i va estar molt bé, i sobretot vaig poder conèixer una gent molt maca que després s'han convertit en amics per tota la vida.
3: 16 anys. Va ser el Dani Massip, el nostre president, que va vindre i quan vam muntar nosaltres el Cardoterror, ell es va informar i després va agafar i va conèixer a Molins de Rei, Badalona, el Crip Show, i ell va ser el que va donar a conèixer el Crip Show.
9: Des de 2012.
10: Doncs, bueno, amb una parella que vaig tenir, que li agradava molt el cinema de terror, i treballava just aquí al costat, i em va dir: ei, ja que anem a Sitges i tal i qual, hi ha un festival de terror a Badalona, de curtmetratges, i com, home, dic, això s'ha de viure. I la cosa ho vam deixar, però el Crip Show no el vaig deixar. Llavors jo cada any aquí fitxant, primer com a espectador i ara també com a premsa, des de fa uns anys, vull dir, aquí, sí. A més, són superbona gent, el festival és molt maco, se'l curren molt, i a Badalona és una mica miracle muntar coses de cultura a aquest nivell. O sigui que felicitats, Crip Show, per aquests 20 anys.
4: Pas més de 10 anys. Jo el vaig descobrir per la meva productora, Abet, i perquè els col·legues de la productora anàvem, aquí hi ha un present també, que s'està rient ara mateix, i van venir perquè ens agrada molt el cinema, sobretot el cinema de gènere, i vinga, a veure què hi ha.
5: Bueno, des del principi i abans del principi, fins i tot, o sigui, no he sigut un simple espectador en el sentit d'assistir prou, perquè he col·laborat en diferents èpoques, pues, i a diferents nivells, no? En termes de quan feien la revista amb la que acompanyava el programa, pues, jo escrivia textos, també vaig amb una decisió de ser jurat, i bueno, també alguna mena de performance o de show que es muntava amb altra gent en plan humorístic o còmic, alguna intervenció per desintoxicar, vull dir, entre sessions i coses d'aquestes, no? O sigui, en general, porto 20 anys i més, i he seguit tota l'evolució des de quan començaven de forma incipient a fer com sessions d'aquestes mig subreptícies a Barcelona, en llocs d'aquests allò de mal nom i tal, i després van començar al Suau, a un bar de Sant Adrià, que recordo que hi havia moltes columnes i havies de veure les pel·lícules així oscil·lant, no? I amb aquesta oscil·lació va agafar una asiàtica brutal, em van haver de portar a casa, vaig trastornar una mica el programa del festival, llavors em vaig sentir agraït perquè em van salvar la vida i ja vaig venir totes les edicions, no? O sigui, i en general és gent que, bueno, o sigui, jo bàsicament el que entenc i el que sempre m'ha fascinat és que és gent que no menja ni sopa, ni berena, ni res, o sigui, només beuen cervesa amb unes quantitats completament industrials, o sigui, sí, no, és veritat, i a més, ara ja són gairebé decrèpits, però vull dir, però els tios, saps? O sigui, és increïble el fet, aquesta capacitat de resiliència que m'arriba de Pedro Sánchez, o sigui, és una resiliència, o sigui, absoluta, o sigui, tenen un fetge de ferro, aquesta gent, o sigui, a més, jo havia d'escapar-me enmig de, encara que fossin curs molt interessants, havia de sortir a fotre'm un Frankfurt, un falafel, qualsevol cosa, no? Fins i tot, de vegades, bueno, un bocata de gelat un dia, saps? O sigui, perquè ja no hi havia res, i aquesta gent, bueno, pues no menja, o sigui, jo entenc que o potser sí, o potser mengen sang i fetge.
1: També els van fer una altra pregunta. Què és allò que no hauries viscut mai si no haguessis vingut al Creep Show i que valores molt, és clar. És a dir, què és el que t'agrada més del festival i si hi ha alguna anècdota per explicar. Ja us avanço que n'han sortit de curioses.
8: Jo crec que l'ambient, sobretot, el Creep Show té molt ambient gràcies a la gent que l'organitza, que és una gent que està a la mateixa sintonia que jo, li agraden les mateixes coses que jo. Diguem que el cinema de terror, el rock and roll i la cervesa, i ens uneix una amistat molt sincera, i la veritat és que és un lloc, que és un festival que ha anat creixent amb els anys, que té una personalitat pròpia, i sobretot el que té és una gent meravellosa amb molta il·lusió i que et fan sentir a gust i que em fan sentir com a casa, i això realment és màgic.
3: D'anècdota, doncs mira, un Creep Show vam acabar a les 4 de la nit banyant-nos al mar.
4: Bueno, si no hagués vingut al Creep Show, mai hauria vist les al·lucinants sessions musicades que fan aquí al Creep Show, perquè són boges. Això sí que és una bona anècdota. Són molt boges. L'any de la pandèmia, o no sé si va ser abans o després de la pandèmia, que estaven morint-nos el calor, tots amb assalts, tots els... i ens van llançar aigua per tot arreu, nosaltres, oi, Dios mío, moriremos. No, era aigua. Decepcionant, no.
10: Una anècdota curiosa és que vaig trobar feina gràcies al Creep Show, perquè va haver-hi una de les edicions que feia poc, perquè precisament això es fa a finals de juny, doncs just abans de Sant Joan van fer un eren a la meva empresa on estava, i vaig venir aquí, doncs, m'han fotut fora, tinc un finiquito, però almenys tinc el Creep Show i vinc aquí a passar-m'ho bé. I parlant amb gent del festival, parlant, em diuen, ah, de què treballes? Els hi dic i tal, no, que això que ens hi hem format i no sé què. Ah, doncs, la meva empresa buscant feina, ja diré, em van recomanar, em van fer una entrevista i vaig trobar feina, i fa 10 anys que estic a aquella empresa. O sigui, és... Vull dir que el Creep Show m'ha portat feina i tot, o sigui, és... meravellós.
5: Una vegada em va tocar una rifa i resulta que van dir el número i el vaig perdre, l'havia perdut, i llavors hi havia un munt de gent dient, bueno, passamos a otro número, otra mano inocente, que saque, no, coño, que es el número, que yo sé que era este. Llavors vaig tenir paralitzat el festival com una mitja hora fins que vaig trobar en un replec d'una butxaca, pues, el tíquet, que es pensaven que m'estava fent l'interessat, hòstia, Humphrey, ens està aquí, vull dir, és un sabotejador simpàtic, però, bueno, vol acaparar l'atenció i coses d'aquestes. No és veritat, o sigui, finalment vaig trobar el número, em van donar un lot de pel·lícules, I després les vaig regalar a una noia perquè van dir que, em va dir que li agradava molt i a mi em va agradar la noia, i llavors, o sigui, va agradar d'una forma, vull dir, purament estètica, no? O sigui, contemplativa. O sigui, ara tampoc, si escolta això la meva parenta, que tampoc pensi malament, no?
1: Ara que ja hem posat el nostre granet de sorra en aquesta celebració dels 20 anys del Creepshow, és moment de parlar de què s'ha fet en aquesta edició. Ja va tocant, no?, aquesta altura del programa. Una edició que, per cert, ha crescut un 50% en públic, segons l'organització. No està gens malament. Sembla que això de fer efemèrides atrau a molta gent. Com sempre, la millor manera d'arrencar la crònica és a partir del palmarès. Dèiem al principi que el puntal del festival és la projecció i concurs de curtmetratges. Doncs anem a veure quins han triomfat aquest any. Primer de tot, dir-vos que el jurat estava format pel Colton Woolworth, que és mecenes tant de l'idíl·lic com del festival, també ressenyador via Instagram, i té el podcast d'entrevistes Escolton. La Ivana Miño, que és actriu i forma part de l'equip directiu del Tabaca Film Festival, que és un festival del Pirineu especialitzat en mitologia. La Natàlia Ferreiro, que és coordinadora de vestuari de cinema. MG Rockanworth, fotògrafa i community manager amant de l'underground. I Xus García, que és documentalista i organitzadora pre-Halloween Market. Com sempre, es van asseure a deliberar tot dinant. Sempre les deliberacions funcionen millor amb un plat a taula. I van decidir els següents guanyadors. El guanyador al Premi Serra Circular va ser Borgs, que també va guanyar el Premi a Millors Efectes Especials. Veureu que alguns curts no els comento perquè no els he vist. Jo vaig poder anar divendres, dissabte no, per tant m'he quedat amb les ganes de veure el guanyador. El Premi a la Millor Direcció va ser per Sam Ortí, per el curt El Aspirante. El Premi a Millor Guió per Celia Galán, per Ginoide, que el van poder veure al SIFI Barcelona, recordareu que en van parlar, i de fet va ser guanyador en la secció de curts fets a Catalunya. De què va? Doncs de com es distingeix si algú és un androide o no, en aquest cas un ginoide perquè és una dona, i on comença i acaba la percepció d'un mateix, l'autoconsciència. O sigui que realment parla de molts temes d'identitat, més enllà del que és la intel·ligència artificial. El Premi Millor Interpretació va ser un premi ex aequo. Un va ser per Alejandra Pino, de Ginoide, i l'altre per Daniel Raimond, per The Sentry. El reconeixement a millor animació va ser per Closing Hour, de Tim Sming. I la millor fotografia per Barlevas, de Malu Janssen. És un curt duríssim, aquest, sobre les acusacions injustes de bruixeria. És en blanc i negre, molt cuidat, molt bonic. Té unes cançons a capella precioses. Sé d'uns quants que van gravar vídeo en un moment concret perquè una cançó que es va repetint els hi va agradar i van dir vaig a buscar-la després. O sigui que jo crec que, a part de fotografia, potser es mereixeria algun altre premi, també. Curiosament, el Premi Millor Banda Sonora va ser per un curt d'animació, Sequential, de Bruno Caetano. És un curt molt curiós que combina stop motion amb animació digital. I ho fa d'una manera, doncs vindria a ser per distingir el que és la realitat del que és la imaginació. La realitat és amb stop motion i la imaginació amb animació digital. La veritat és que és molt original, ens va agradar molt i mira, s'han portat el premi a la millor banda sonora. El Premi Millors Efectes Visuals va ser per The Bennett, de Lisette Blasac. I també hi va haver mencions especials del jurat en aquesta edició, un va ser per The Rack, de Sin Cisterna, que és un curt en què hi ha una mena de catifa que es desfà de cadàvers. El jurat va dir que van donar aquest premi per visibilitzar la gent gran, un col·lectiu sovint oblidat, a través d'una faula divertida, salvatge i punyent. Tota la raó té el jurat. L'altra menció especial és per Clown Song, de Brady Duward, per retratar l'univers dels pallassos des d'un sentit de l'absurd extraordinari, utilitzant la música com a mirall de la nostra part més ridícula i humana, diu el jurat. Llavors hi ha Pimple, de Fernando Alle, per aconseguir una història fresca, motivadora i hilarant, amb recursos limitats, sense defugir la cruesa del bullying en la infància. Aquest sí que l'he vist i és molt curiós, perquè va d'un gradapús assassí. No diré més. A veure, la varietat de curts premiats també demostra la varietat dels curts projectats. Tant et trobes curts dramàtics de pell de gallina com acudits visuals o obres més artístiques o conceptuals. És la màgia del Creepshow, senyors. Més enllà de les projeccions de curs, el Festival Badaloní també s'hi projecten pel·lícules. Una de les que es va projectar, que abans en parlava Antoni Benages, és O Apòstol, que es va fer a la secció d'Òpera Prima. Havia de venir el seu director, el Fernando Cortizo, a fer una sessió de preguntes i respostes, però per raons de salut d'un familiar directe li va ser impossible venir. Una pena perquè després de veure-la hi ha mil coses que voldríem preguntar. Particularitats d'O Apòstol, doncs s'ha convertit en una pel·li de culte, malgrat que ha estat molt maltractada per la crítica i és bastant difícil de trobar. Està feta amb stop motion, a nivell tècnic és impecable i és molt espectacular. La pel·li és gallega, està rodada en gallec i té un dels puntals de la mitologia d'aquelles terres, la Santa Companya. Aquesta comitiva espectral és importantíssima a la trama i tot es mou amb l'excusa i seguint la infraestructura del Camí de Santiago. El punt de partida és que un parell de presos s'intenten escapar del presidi i un li diu a l'altre que té unes joies de gran valor amagades a la casa d'una dona gran d'un poble molt petit, perdut, enmig del bosc, que acull peregrins del Camino Santiago. En la fugida, només un dels dos presos aconsegueix escapar-se, que és el que no havia estat mai en aquest poble i serà el nostre protagonista. Ell anirà a aquest poble una mica per casualitat i acabarà veient que hi passen coses molt estranyes, molt truculentes, que aniran pujant de to a mesura que avança la pel·lícula. A mi m'ha agradat molt, us recomano que si la trobeu la manera de veure-la no us n'esteu. Alguns dels afortunats que van comprar les entrades d'hora es van endur el DVD de la pel·lícula, per tant, podeu esbrinar a veure qui té aquests DVDs perquè us el deixin per poder-la veure, perquè realment és molt, molt xula. Una altra de les pel·lícules que es va projectar, en aquest cas com a cloenda i amb un format especial, va ser Bigotten. És una pel·lícula dels Estats Units, una pel·lícula experimental, d'aquelles que volgudament es veu malament, dels anys 90, i està escrita, produïda i dirigida per Edmund Elias Mirhait, que és la seva òpera prima. El film tracta, segons la Wikipedia, de la història del Gènesis en un món similar al de la Terra. Jo dic segons la Wikipedia perquè la realitat és que és una hora i vint d'imatges de tortures, violacions, i és tremendament incòmode de mirar, no només pel que ens està mostrant, sinó per la qualitat del vídeo, que és volgudament baixa. I us preguntareu, llavors, per què veure-la? Doncs molt senzill, perquè formava part de la sessió musicada per l'Agustí Bosoms, que s'ha convertit en un clàssic del festival, és tota una experiència. Allà no es va a veure la pel·lícula. Jo ja fa uns quants anys vaig veure Tetsuo en aquesta mateixa sessió i us juro que no és una pel·li ni que hauria vist en un altre context ni que tornaria a veure. Es va veure la performance i a sentir la música en directe. I no, dic sentir, no només escoltar, perquè va més enllà de l'oïda. Se sent en tot el cos. Està molt pensada per arribar-te per tots els sentits. Aquest any la novetat és que per celebrar el 20è aniversari del Creep Show es va crear un cor per aquesta sessió. Vam parlar amb el seu director, en Paul Isern, just abans de la sessió. Com ha estat aquest encàrrec de que creïs un cor específicament per aquest espectacle de cloenda dels 20 anys del Creep Show?
9: Doncs mira, ha sortit perquè, bueno, jo, ma mare i així, la meva d'entorn i així, que és qui porta el festival, i també a mi de l'Agustí, que és qui s'encarrega cada any de fer d'aquesta pel·lícula amb música. I mira, em van contactar perquè van dir, escolta, aquest any que fem 20 anys volem fer alguna cosa especial, volem fer la grossa, muntar un cor, no sé què. I clar, jo estudio cant al Liceu i ja tothom sap que estudio música i així, llavors em van dir, escolta, Pol, tu podries muntar algun cor, no sé què. I van així, una mica, superimprovisat, però jo crec que superbé.
1: Quanta gent forma el cor i d'on l'has treta? O sigui, quins perfils tenen?
9: Mira, hi ha gent molt diversa. Som unes 12 persones, unes 11-12 persones, un ball algú. Mira, som gent del Cor Jove, que és el cor on porto cantant des que soc, des que tinc 16 anys, al Palau. També hi ha gent de l'Orfeo Català, sí. I després hi ha cantaires de l'Orfeo La Lira, que és, bueno, que al final és el lloc on hem estat assajant. Per tant, hi ha gent que des que té un superior de cant fins que gent que porta cantant al món coral com a hobby. Per tant, també és bonic això, perquè ens hem trobat una sèrie de persones que tenen un nivell molt diferent, però estem fent música tots plegats per això, i és molt guai.
1: I el treball amb l'Agustí com ha estat? Ell ha fet una creació musical i vosaltres una altra, o com ha anat exactament? Com es planteja un muntatge d'aquest tipus?
9: Doncs mira, hem partit d'una peça de Tim Barclay que és Songs to the Siren, vale? I el que hem fet ha sigut, a partir dels acords, doncs, treballar sobre els acords de la peça, que els hem organitzat per quatre veus, per un cor, i a partir d'aquí és anar als límits del que són aquests acords. Quines sonoritats podem trobar amb el cor, quins se podem treure cadascú, és, trobem, bueno, la part més humana, més gutural, però fins i tot també la part més celestial. O sigui, és com trobar els contrastos.
1: És que jo m'imagino un cor que tothom ja pensa en un cor igual a clàssic, i aquí esteu en una pel·lícula de terror, que l'Agustí també sempre tira cap a una banda molt eclèctica. Això ha de ser un repte majúscul, no?
9: És un repte majúscul, però jo crec que aquesta unió d'aquests dos mons i que es fonguin amb això és supermàgic i és, per mi, a mi m'encanta.
1: Ara jo he vist que fèieu l'assaig. Com ha anat aquest assaig, aquest primer contacte amb les dues peces?
9: Clar, ha sigut ben bé avui la primera peça de contacte amb la pel·lícula, els cantaires, el Kenzo Mishima que posa la base electrònica. Per tant, avui realment ha sigut l'únic assaig tots junts. Per tant, ha sigut, bueno, el que treballem, que és sobre la improvisació. I també és bonic que sigui així, no? Que ens trobem el dia de l'assaig general, que intentem buscar el que puguem, el millor que puguem, i ja està. Però també és això, o sigui, un dia de trobar-nos i que la música parli com per si sola i per la pel·lícula.
1: He vist la promoció i deien, no s'enregistrarà, no es repetirà, això ho has de viure. Clar, que tota aquesta feinada per un dia en concret, a tu t'agradaria que això tingués algun tipus de, no sé, repetir-ho en algun lloc o algun context?
9: Bé, no sé, sí, també és la màgia, no?, de que sigui avui i que sigui efímer. Al final, doncs, ens hem trobat tots, tothom ha intentat quadrar agendes de mil coses per trobar-nos avui i fer això, i també és bonic que sigui avui, que sigui estrena mundial d'aquest Cryptcore i d'aquesta pel·lícula, que serà brutal.
1: O sigui que m'estàs dient que també podria ser bastant impossible que es repetís.
9: Seria bastant impossible, jo crec, però bé, si tothom pogués, endavant, per què no? Però jo crec que es quedarà amb una efemèride d'un dia.
1: Hem de dir que el cor va estar fenomenal, va fer irrepetible aquesta sessió, de fet, eren els cantaires els que portaven el pes de la banda sonora i va estar francament bé. I un gruix important de les seves intervencions, curiosament, tot i ser doncs, cantants del Liceu, de l'Orfeó, no eren cants, sinó laments, crits i també efectes sonors, com el de picar-se la pell, ho van fer bastant sovint. És una forma bastant particular d'explotar el cor. Un cop acabada la sessió, vam voler parlar amb l'Agustí Bosoms perquè ens expliqués com es va idear aquesta producció. Primer de tot, preguntar-te, Agustí, deies abans de que comencessin l'espectacle que la teva experiència amb Bigoten, la teva primera experiència va ser un no com una catedral. Explica'm això, aquest encàrrec, quan va venir i el perquè d'aquest no, i ara sí.
11: No, bueno, amb el Toni Benages, el director artístic del festival, sempre ens hem fet recomanacions, sobretot ell més que jo, que és qui en sap, no? I aquesta pel·li, doncs, me la va passar... Jo diria que, no sé, si el segon any o així que començàvem a fer coses musicades, vull dir, i jo la vaig veure i vaig dir, hòstia, Toni, no, jo ara no ho veig, això és molt desagradable, tal. Devia ser 2015, 2016, no ho sé. I, bueno, si acabes més endavant, no és allò que tires la pilota endavant. I dic, bueno, doncs et passo una altra proposta. Llavors, com que ens hem passant propostes, i ja es va quedar com allà oblidada. Però jo la tenia aquí al cap i dic, això quan fem alguna cosa així, que puguem fer alguna cosa més gros, i llavors l'opció va ser, jo els hi vaig proposar jo, abans que em diguessin pel·lícula els hi vaig dir, fem 20 anys, bueno, feu 20 anys, jo no he estat 20 anys però ja m'entens, és la pel·li per fer, i res de doom metal i aquestes coses, sinó crec que hem de fer algú de contrast, i jo feia molt de temps que volia fer un cor també, portar un cor aquí, perquè el círcul té una... Bueno, té un esperit molt antic i la peli vol tenir aquest esperit de com algo ancestral que es descobreix, la història de la Mare Terra, de Déu, de la creació de les coses, no?, d'engendrat, no?, com s'engendra la vida. I llavors, ja, com la veu és l'element perfecte per simbolitzar fragilitat i poder. Llavors... tota aquesta palla mental ara creixent des d'abans de Setmana Santa.
1: I com ha sigut per tu, després de l'experiència de Tetsuo, que ja va ser una experiència dura de musicar i també per l'espectador, no, que no és una pel·lícula per tothom, avui posar-te a fer Bigoten?
11: En quant a producció meva, ha sigut molt més fàcil que de Tetsuo, perquè Tetsuo, jo sempre intento respectar moltíssim la peli. Per tant, si hi ha banda sonora, l'hem deixat igual que hem fet aquí. El que passa que la banda sonora, comparada amb la de Tetsuo, la de Bigoten és completament etèria. Hi ha uns grills, un so de bosc, una mica de mar, hi ha un senyor amb un micro, crec que jo l'he vist vídeos, o sigui, fent-se així amb un micro, saps, per fer els cops dels batecs del cor. Vull dir, són coses molt senzilles, perquè la pel·li explica molt, no? Llavors el que hem fet és deixar-ho i nosaltres integrar sons a sobre. Tetsuo és oposat. Era, vam fer servir la banda sonora com a base, com a sincronia. O sigui, va ser una bogeria. Perquè el Marc Ullot, que va ser el primer bateria, amb els cascos a rebentar perquè anéssim tots a puesto, llavors tot havia d'anar clavat. El ritme de la pel·lícula era molt ràpid a Tetsuo, aquí és completament lent, tot i que les escenes són molt llargues i passa, hi ha molts talls, però les escenes són llarguíssimes. Llavors no passa res si entrem una mica més tard, més d'hora. Llavors ens dona una llibertat de moviments molt més gran.
1: I aquest cop heu tirat més de performance, trobo jo, no? De dir, de moure el cor, ara comença darrere, després el lateral, després davant, la màquina de fum, no? Els llums...
11: Ofega fum. Ofega fum. Sí, perquè jo em conec molt bé el círcul. I llavors, des de sempre que pensava, aquí, un cor aquí dalt, saps? Vull dir, hòstia, jo això un dia ho hem de fer, llavors ho hem fet avui. Llavors, la part de moure's, d'envoltar el públic, que la gent no sàpiga ben bé què passa, d'on venen els sons, és una mica el concepte de la pel·lícula, no saps ben bé si que estàs entenent què passa, d'on surten les coses, què és allò, és una polla, és un màstil, jo tinc, si llegeixes el guió, tinc coses que no, poso jo perquè no sé què hi ha a la pel·lícula. Sí que l'ot, bueno, perquè es veu un pal, llavors no sé si és un penis o... un pal, no ho sé, no ho sé. Llavors em faig prevencions així, o sigui, quotes així. La veritat, el cor, amb el poc moviment que ha fet, jo crec que ha omplert moltíssim. O sigui, que més que performance, jo crec que és que la veu fos l'element principal.
1: I sensacions ara que ja has acabat l'espectacle, que s'ha tancat la part cinematogràfica dels 20 anys del Crip Show?
11: Home, amb una mica de descans començo a descansar, que portem uns mesos de molta feina.

0: Molt guai, i la gent del cor s'ha passat superbé, molt. Que és el més important, també. La gent ha gaudit molt. Bueno.
1: Sí, s'han passat molt bé, jo crec. Jo, bueno, jo he vist les cares, jo m'ho estava passant bé. Jo solc patir aquests bolos perquè porto molta feina darrere, estic controlant tot, i avui era com... Tampoc no cal que et faci tot el que m'he previst, saps? I llavors això normalment no ho puc fer, perquè porto molt alt pes de tot, i tenint-te tu allà, m'has ajudat moltíssim, perquè clar... El cor era la peça clau, jo
0: exacte.
1: Crec.
0: I també és superbonic el fet que ara han passat coses que mai han passat els assajos, que s'han donat justament en el moment, perquè havien de ser així, coses que hem improvisat. Jo crec que això és el millor de tot. Que hem entrat dintre d'una energia, d'una bombolla, que ha permès que poguéssim explorar fins als límits de tot. Llavors ha sigut superguai, no?
1: És marca de la casa Cripshow. Que passi, sí, que hi ha una quota, un fi, que és en anglès, no sé com es diu, en català, o sigui, una part que ha de ser... No saps què cony passarà.
2: I això, guai,
1: els assajos ja els hi anava dient, però ja, però quan estiguem allà... Bueno, sí. Ja. Llavors, jo els hi he anat explicant una mica coses fins a l'últim moment, perquè si els hi explico tot des del principi, m'haguéssiu engegat. Sí.
0: Anat mica en mica, perquè clar, hi ha molta gent aquí que ve del món de la clàssica, que això no estem gens acostumats a fer coses d'aquestes, però és que ens hem passat molt bé. I bueno, és una, ens hem obert un món que no coneixíem, bueno, i és molt guai, és molt guai.
3: Més enllà de les projeccions, el Cripshow també va ser l'escenari on es van fer públics els curts finalistes dels Premis TAC, que s'entreguen el 31 d'octubre al Cardo Terror. Recordem que són curts que s'han projectat i en els casos que hi ha concursos han guanyat, en els festivals que formen part d'aquesta associació. I són curts fets per equips catalans. La majoria de vegades són rodats a Catalunya mateix, encara que en molts casos són gravats en anglès. En aquest cas, els 5 curts finalistes als Premis TAC va ser Pálpito, de Marisa Crespo. Us en vam parlar quan vam fer l'especial de la Cucullona, perquè va ser un dels que va guanyar. Utilitza el gènere fantàstic per parlar de qüestions com la immigració il·legal, l'explotació d'aquests immigrants, com a vegades la intuïció es menysté. L'altra finalista és Ginoide, de Celia Galán. Us n'hem parlat al llarg d'aquest programa, per tant, era com el obvi que hi havia de ser, perquè allà on va arrasa. La Valla, de Samorti. Lo que te falta, de Sara Bermejo. I Imago, de Rafa Dengra. Aquest últim fa molt de temps que el vull veure i cada cop que el vull veure passa alguna cosa i no puc assistir a la sessió. O sigui que tinc moltes ganes de veure els 3 curts que em falten i bé, queden encara festivals de l'estiu, per tant hi ha opcions que els pugui veure. Si no, el Cardo Terror, el mateix dia que s'anuncien els guanyadors, perquè recordem que hi ha més d'un premi, doncs aquell dia es projecten tots. Per tant, marcat el calendari 31 d'octubre per veure aquests curts. Aparcant ja l'àmbit cinematogràfic, el Cripshow també té una vessant literària. El dissabte 4 de juliol es fa una sessió de tertúlia, de presentacions amb diferents autors. Aquest any no ho cobrirem amb l'idíl·lic, perquè resulta que pràcticament tots, menys un, ja han passat pel nostre programa amb els mateixos llibres i per tant no volem ser repetitius, però és un acte que ens agrada molt, que és el pati de l'Hotel Solimar, sota una figuera que fa una ombra impressionant. L'any passat feia molta calor aquell dia i s'hi va estar genial. La veritat que per l'espai ja val la pena. Per tant, si podeu assistir, assistir-hi perquè ho passareu molt bé. A més, el festival també té des de fa uns anys un concurs de relats terrorífics. En la sessió literària es donarà a conèixer el guanyador. De moment, sabem els finalistes, que són El cant de les dones ocell, de Xavier Fenosa, El moment just, El lloc adequat, de Mariló Álvarez, El tren fantasma del traspàs, d'Eulàlia Pagès, Fotografies de família, de Josep Maria Prió, i La gran C, de Mariló Álvarez. Per tant, Mariló Álvarez té 2 relats dins d'aquest pòdium, per tant, està ben posicionada. I sabem que hi ha nivell, perquè tant ella com la resta de noms que veiem en aquest rànquing són autors que ja han publicat i que són coneguts en el mundillo de la literatura fantàstica en català. Per tant, si heu participat i el vostre curt no està en aquest rànquing, no passa res. Vull dir, amb aquest nivell és complicadíssim. Veurem qui guanya, però no serà en aquest episodi que nosaltres deixem aquí.

0: ens ha encantat fer aquesta crònica, ja que el Creep Show és un festival que estimem molt i que hem gaudit a tope. Com sempre, volem donar les gràcies als nostres mecenes de l'Aixeta que fan possible que ens anem movent per tota Catalunya. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Jep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i en Dani Gómez. Tornem d'aquí uns dies, si no passa res, parlant amb dues autores de Romàntasi i de Kilòmetre Zero i de les seves experiències publicant i autopublicant. No us ho perdeu, adeu-siau.
1: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
2: Ràdio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Si hi ha algun borratxo per aquí suelto, aquesta cançó va per ell i pel seu fetge.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Vàrem explicar la setmana passada de que en la gravació que els oferíem la flauta màgica de Mozart també hi havia la sinfonia número 40 en sol menor. És una molt curteta sinfonia, però ens obliguem a posar-la perquè creiem que és una de les més importants de Mozart. I com que avui, per problemes tècnics, anem una mica tard, i jo no faig més explicació, només dir-los que és la sinfonia número 40 de Mozart i que està considerada una de les grans sinfonies d'aquest gran autor. Escoltem ja, doncs, sense més preàmbuls, la sinfonia de 40 de Mozart.

Era el primer moviment, l'Allegro molto, d'aquesta sinfonia número 40 de Mozart. Estem escoltant ja el segon moviment, Andante.

I després d'aquest menueto trio entrem ja en el final. És el final ja d'aquesta sinfonia número 40, Allegro assai.

0: Bé, avui per acabar les, aquestes delicateses, acabarem el programa d'avui amb una altra gravació extraordinària. Estem parlant de Maurice Ravel, canviem d'autor, i direm de que i d'ell els intentem oferir el bolero d'ell, de Ravel. Va ser un compositor rebel francès. La seva obra, d'estil neoclàssic audaç, és el fruit d'una herència complexa i recerca musicals que van ser revolucionar la música per a piano i orquestra. Reconegut com a mestre d'orquestració i un cortesà meticulós, però de sobretot de tot se'l coneix per el seu cèlebre bolero, que l'ha convertit en un dels músics més interpretats del món. I com que anem tard, doncs anem de seguida ja per al bolero de Ravel.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.